0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remates.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: quin golarro que acaba de fer la minya mà.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: I benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 13 de juliol, el dia en què a SER Catalunya estrenem la temporada d'estiu. Ja sabeu que nosaltres seguirem informant-vos cada dia de l'estiu a partir de les 12 del migdia. Ho farem durant una hora, fins la una, quan us deixarem amb una de les novetats d'aquesta temporada estiuenca a SER Catalunya, amb La Treva, el programa que presenten l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. Abans, però, tota l'actualitat esportiva del dia, avui, en el dia en què tant Barça com Madrid arrenquen les seves pretemporades, amb la selecció espanyola a les portes de jugar demà la seva segona semifinal d'un Mundial en tota la història, i amb un Joan Laporta que ja és a Dallas per donar suport als de De La Fuente i des d'on ha confirmat, entre d'altres coses, el fitxatge d'Adeyemi. Són les 12:07, tot això des d'ara i fins la una, al Què t'hi jugues a SER Catalunya.

0: 2026-2027 del Barça, amb el tercer any del tècnic Hansi Flick al front, ha començat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb les pertinents proves mèdiques i les retrobades de l'entrenador alemany amb els seus jugadors. Allà ha estat el Nil Solà. Nil, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Encara sense els 10 mundialistes, però ja comença a rodar aquest tercer projecte de Flick al Barça.
1: Sí, sense els 10 mundialistes i precisament amb 10 futbolistes del primer equip arrencat avui aquestes proves mèdiques. El primer en arribar, Hansi Flick, a les 7 i 9 del matí entrava per la porta de la ciutat esportiva. L'últim en fer-ho ha estat Fermín, a 4 minuts de l'hora límit, a les 8:56 del primer equip. Ter Stegen, Chesney, Balde, Christensen, Fermín, Casado, Gerard Martín, Bernal, a més de dos futbolistes que pràcticament es poden comptar al primer equip, tot i no tenir dorsal, Héctor Ford i Rooney Bargi, alguns dels habituals del filial, com Jofre, Álvaro Cortés, Tommy Marquès, el fill de Kluivert, Shane Kluivert, i també altres que s'han de resoldre el seu futur, com Aaron Yacobashvili, i dos jugadors, Xavi Espark, recent campió amb la sub-19 d'Espanya a l'Europeu, que ha retallat les vacances, i també Hamza Abdelkarim, aquest davanter d'Egipte, que tantes expectatives hi ha, que explicaven el mes de maig al Quete Jues que tenia opcions de fer la pretemporada però que s'havia de veure com es gestionaria amb el tema mundial. Finalment va caure contra Argentina fa només 4 dies i avui l'hem vist arribar, això sí, a la part de darrere d'un cotxe per posar-se ja a les ordres de Hansi Flick.
2: A quina hora has dit que ha arribat, Flick?
1: 7 i 9.
2: 7 i 9.
1: Jo no hi era.
2: Jo no hi era. Tu aquestes hores encara no, eh?
1: Jo no hi era. Jo no hi era, estava de camí, m'ho han hagut de dir. L'últim, Fermín, bueno, estava a punt d'agafar el transport per venir cap aquí. Sí, avui, bueno, però tocava bueno, estar bueno. Aviat a la ciutat esportiva, no m'esperava Hansi Flick tan aviat. Sí,
0: teniu les imatges, del dia del Nil a la ciutat esportiva, amb aquest primer dia del Barça de la 2026-2027, a totes les xarxes del que t'hi jugues, deies, Nil.
1: Sí, deia això, que Fermín, també l'últim en arribar, un Fermín que ja trota, ja corre sobre la gespa, està fent treball específic. La idea és que arribi pel primer partit de Lliga la setmana que s'ha pogut guanyar
0: que ara ja sabem, exacte, que ja no serà el cap de setmana del 15-16 sinó el següent,
1: el del 22-23. Això fa que guanyi una setmana Fermín. En principi hi hauria d'anar a la gira. Qui també s'ha passat per la ciutat esportiva fa només uns minuts és Ronald Araujo. Té vacances fins al dia 20, però ha volgut estar avui a la ciutat esportiva. Recordem que no ha jugat cap minut en el Mundial perquè va tenir una lesió al bessó. Ha passat per poder-se fer una mica una revisió. Està tot en perfectes condicions, ens expliquen des del seu entorn. Tornarà a fer una setmana de vacances i el 20 tornarà dilluns que ve amb l'equip. Per tant, un dels mundialistes que ha d'estar a l'estaig d'Anglaterra, com també hi hauria de ser Frenkie de Jong.
0: És el primer dia de retrobades, abraçades, avui revisions mèdiques, demà el primer entrenament, Nil, i han d'arribar les primeres decisions per part del cos tècnic de Flick.
1: Sí, ens escoltava, parlàvem just fa una setmana amb Marc Casado en el seu campus d'estiu. Ens deia que les idees després d'aquesta trobada que van tenir a final de temporada estaven clares. Ara que s'han tornat a veure les cares, doncs s'han d'acabar de prendre decisions, n'hi ha moltes per prendre, com per exemple la sortida de Marc-André Ter Stegen, que acaba de tancar la seva sessió a l'Ajax. Pel que m'expliquen, l'Ajax ja li va bé aquesta revisió mèdica que feia avui amb el Barça, perquè evidentment un dels dubtes que hi ha al voltant de Ter Stegen és el que ha passat amb la seva salut amb els seus problemes físics els últims mesos. No hi ha d'haver cap impediment, aquesta sessió s'hauria de poder tancar. El cas, parlant de la porteria d'Aaron Yacobashvili, que ha de marxar, en principi també s'ha dit, i casos com per exemple el d'Héctor Foro, Xavi Espar, no hi ha lloc pels dos a la primera plantilla. Més enllà, evidentment, del que passarà amb Marc Casado, com deia, en principi ha de sortir, seria una sorpresa que no ho fes, i també altres com el de Rooney Bargi, que sense cap mena dubte amb l'arribada de Adeyemi, aquí ja que estem s'espera entre dimecres i dijous, hauria d'obrir-li també les portes de sortida.
0: Doncs ja ho veieu, setmana de molts moviments al Barça, i per si fos poc aquesta matinada, el president Joan Laporta ha arribat a Dallas, allà veurà l'Espanya-França de demà, i des dels Estats Units ha confirmat que Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge d'aquest estiu i que, malgrat les arribades, per reforçar la davantera, Rafinha es quedarà al Barça. Aquest és un extracte de les paraules de Joan Laporta al micròfon del Santi Ovalle i de la resta de companys desplaçats al Mundial.
3: ¿Qué espera del partido contra Francia? Que ganen los españoles, que ganen los del Barça, ¿eh?
4: Sí, vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado. Pienso que, bueno, es el momento de ahora de estar y dar apoyo. Tenemos, es verdad, en la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, porque está en Francia. Y luego, por el otro lado, tenemos a Gordon, en Inglaterra, o sea que, bueno, tenemos una buena representación, pero bueno, aquí lo que vengo es eso, a apoyar a la selección española.
5: ¿Cómo està la Jana Gordon?
4: Molt bé, molt bé, veig molt ràpid, els veig que desborda, els veig que l'altre dia contra
5: Noruega.
4: Contra Noruega va fer el passe d'un dels gols que va fer el Bellingham, que va fer un parell de gols molt macos, però el passe del Gordon està molt bé.
6: ¿Qué le pareció ayer el picotazo de l'araña de Julián Álvarez?
4: Bueno, el partido era a las 3 de la madrugada y la verdad es que bueno, es un fumulazo.
6: ¿Confía en ficharle?
4: Bueno, esto ya se verá.
5: Presidente, que marxi Ferran, el PSG al vol, pot ser que marxi Ferran?
4: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va veure que hi passa el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
5: Presidente, Rafinha va seguir en el Barça l'any que viene?
4: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
5: ¿Y Adeyemi, presidente?
4: ¿Perdona?
0: Adeyemi.
4: Bueno, muy ilusionados. Es un jugador que ya fa temps que nos agradaba, fa temps que es un jugador perillós, muy rápido. Y a més, doncs, creo que lo ha aportado de una forma excelente al fichatge a Deco. Ha hecho una gran feina, porque ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
5: El Mundial de Messi com l'està veient?
4: El Mundial? El de Messi?
5: De Messi, sí.
4: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, doncs se'ls nota més, no?, l'edat. Leo té un equip que està treballant molt bé, l'Argentina està jugant molt bé, treballa molt bé per ells, són un bloc molt consistent, molt compacte, i a més que tenen la sort de tenir el Leo allà al davant, que cada que li arriba una pilota l'enxufa.
5: El presidente dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación.
4: Sí,
5: una
4: ficha al club. Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica bueno, les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
6: ¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo ese intercambio.
4: Bueno, yo la última vez que estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien, y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
0: Ja hem escoltat a la porta, clar i directe, a Dallas, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Diu la porta que Santi, el Barça no ballarà la música de ningú. Un missatge clar cap a l'Atlético de Madrid. Què és el que hem d'esperar les properes setmanes, Santi, en clau Julián?
7: Doncs que el Barça ha parlat amb l'Atlético després dels tuits i l'incendi que va haver i vol dur aquest tema per la via de la discreció, convençut que pot convèncer l'Atlético que li vengui a Julián Álvarez. Sé que l'operació la portarà a la porta amb Gil Marín, perquè la relació entre direccions esportives, Deco i Mateu, és nula, no és bona. Tampoc és bona la relació entre Mateu i el club blaugrana, després de la seva sortida i de tots els capítols que l'han anat acompanyant, i haurà d'implicar-se Laporta amb Gilmarín a les més altes instàncies. Ja ho ha fet, com reconeixia ell mateix ahir quan va arribar a Dallas, i creuen al Barça que la relació està redreçada amb aquest canvi d'interlocutors, tot i que saben que no serà fàcil convèncer l'Atlético. Fons de l'Atlético mantenen la seva posició, el Barça i el Madrid no el venen, el jugador, i el club blaugrana volen deixar passar el Mundial i negociar amb discreció després del Mundial per tancar l'operació.
0: Doncs veurem si aquesta via més discreta amb la porta al comandament de les negociacions amb Gilmarín és més positiva que no la via que portàvem fins ara. Ja escolteu, diu el Santi, que l'Atlético manté que no es ven ni al Barça ni al Madrid. Us va sorprendre, Nil? Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Aquest Laporta ahir arribant a Dallas i entrant a rematar totes les pilotes que li tiraven?
2: No, sorpresa no, perquè últimament Laporta està parlant molt sobre aquests temes. De fet, la seva presa de possessió ja va parlar obertament sobre Julián Álvarez, molt obertament sobre Julián Álvarez, l'oferta, les converses amb Gilmarín, etc. I no sorprèn aquest Laporta. De moment estem veient un Laporta que intenta explicar-nos les coses i això sempre és d'agrair.
1: Jo crec que és molt important el que explica el Santi, que és que la relació entre direccions esportives i entre Mateu Alemany i el Barça és molt i molt dolenta i que la implicació directament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín és el que pot donar que hi hagi alguna opció real de poder acabar fitxant a Julián Álvarez, perquè d'una altra manera no veig adequat ara mateix negociant amb Mateu Alemany. I des de Madrid continuen dient, ahir Talavera continuava dient a altes hores de la nit que ell veia impossible que o l'havien enganyat si el Barça acabava fitxant a Julián Atlético. Bueno, jo crec que farà bé Laporta de fer-ho amb discreció, i aquestes paraules jo crec que al final també explica el que hi ha, i està bé que així sigui.
0: I redundant el que deia Laporta, no? Rafinha es queda, Nil, ja ho havíem anat apuntant en aquests últims dies, però malgrat les arribades que tindrà, que s'estan produint, vaja, que a l'equip de Flick a la part de dalt, ell sí que compta amb Rafinha.
1: Sí, compta amb Rafinha pel que diu a Laporta. Crec que la postura del club amb aquest tema és molt i molt clara. Va perfecte que Rafinha es quedi. Ara bé, si ve una oferta de 80 milions d'euros, jo crec que el Barça no posaria cap impediment, perquè si Rafinha l'acceptés, el que està totalment clar, Flick el vol, Rafinha és un jugador amb molt bon rendiment, crec que el seu millor moment, el seu prime, com es diu ara, ja l'hem vist, i a mi els dubtes que em genera l'arribada de Iemi és que veig que algú ha de sortir. I no sé si amb Roni Bargi en fas prou. Hi ha el tema de Ferran Torres, que aquest cap de setmana s'ha anat explicant l'interès del PSG. Crec que precisament el dia que parlàvem de Dayemi ho vam posar aquí sobre la taula. És la mateixa situació. Acaba el 2027. És o renovació o venda, i també ho vam explicar fa unes setmanes. Les pretensions econòmiques de Ferran per renovar pel Barça eren altes. I el Barça entén que per un futbolista que no és titular indiscutible, aquestes pretensions és complicat d'arribar-hi. Jo crec que a dia d'avui ni està clar que vagi al Paris Saint-Germain ni està clar que renovi, però és veritat que té la paella pel Marc Ferran, igual que la tenia, deia a mi, amb el Dortmund.
0: I recordem les seves paraules a l'inici del Mundial, quan li preguntaven pel seu futur al Barça, que es va mostrar molt fred, va dir que ell només volia parlar del Mundial sense cap gest de carinyo ni d'estima, no? cap al Barça. Veurem Adeyemi, no? Estàs parlant d'Adeyemi, la porta diu Adeyemi.
1: Adeyemi. Bueno, volia voler canviar l'última vocal.
0: Com li dirà el Jaume Creixell a Karim Adeyemi? Què creieu? Apostes,
2: Bueno.
0: Un petó al Jaume, que segur que ens està escoltant. Solde, el Barça, ja ho hem anat explicant, ho has anat explicant aquests dies, però aprofitarà aquest mercat al màxim perquè preveu que estarà accedit ja de cara a la propera, també a la següent temporada, si ens saltem dues temporades, per les obres del Camp Nou, i que ara li toca fer els deures pràcticament de dos cursos en un mercat.
2: Sí, això és el que ens transmeten des del club. El Barça no té, diguem-ne, una tresoreria molt agradable a dia d'avui. Els retards al Camp Nou, la construcció del Camp Nou, fan que els ingressos no siguin els previstos per aquesta temporada. Per això el Barça vol accedir en aquests bons econòmics de 210 milions d'euros, que és un producte financer que el Barça hi té accés, 210 milions d'euros que arribarien entre ara el juliol i el mes de novembre, per no només afrontar el mercat de fitxatges, que ja n'hem parlat, sinó també per operacions de club del dia a dia, com per exemple el pagament de les nòmines, que també és important poder-lo abordar ràpidament. Aleshores, el Barça el que preveu o el que desitja fer és completar un mercat de fitxatges aquest any, entre cometes, diguem-ho entre cometes, perquè l'any que ve poder també hi ha entrades i sortides, però per dues temporades. És a dir, el que vol fer ara el Barça és tenir un equip per dues temporades, perquè sap que ara podrà fer-ho amb l'accés, diguem-ne, a l'1-1 del límit salarial, per tant, que pots inscriure més o menys amb normalitat, fer-ho ara aquest estiu, també amb aquests 210 milions que es demanaran d'aquests bons amb aquest accés al Barça. I a partir d'aquí veurem, perquè la temporada que ve, 27-28, s'ha d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta, hi haurà molts menys ingressos, el Barça sap que tornarà a estar excedit de límit salarial i, per tant, serà més complicat inscriure, amb la qual cosa els deures s'han de fer aquest curs.
0: Previsor al Barça, que aprofitarà, com ens explica el Sol, de les facilitats que tindrà aquest mercat de cara al fair play. Tot això del Barça, però és que demà hi ha unes semifinals al Mundial amb Espanya.
8: El Mundial de Futbol, el Neti juga.
0: 16 anys després d'haver jugat la primera semifinal d'un Mundial, la que van acabar campions del món, van guanyar la primera estrella, demà és la segona amb aquest Espanya-França. I Santi, protagonista de Luxe al Larguero, i crec que avui hi ha una prèvia digna d'unes semifinals entre Espanya i França.
7: Van marxar divendres de cap de setmana el que t'hi jugues.

0: solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse.
1: Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco, eso es sin ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
0: Claro, lógicamente, es un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace unos años, el estar en ese proceso.
2: També ha parlat del moment de Pedri.
1: ¿Dónde te gusta más Pedri?
0: Es que Pedri no puede jugar con nosotros como jugar en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque le demandamos otra cosa.
2: Com dic, avui rodes de premsa oficials, demà ja partit a les 9 de la nit per un lloc a la final, és la primera de les semifinals, i avui ens faltava un que estava fent Argentina i volant tard, però volant cap a Dallas, però demà em fa especial il·lusió, Helena, els tres representants del que t'hi jugues al Mundial dels Estats Units, Bruno Alemany, Lluís Faquer i un servidor, que entrarem juntets des de Dallas, segurament des de la Casa d'Espanya, per primera vegada en tota la Copa del Món.
3: Així m'agrada, els tres junts. Volem una prova gràfica, de que us retrobeu per fi, per primera vegada al Mundial.
4: Confirmo que el que estava volant, Lluís Flaquer, ha arribat pràcticament amb les 3 hores de retras que et permet després demanar una indemnització. Confirmo que no hi ha arribat per poc a les 3 hores i que s'ha quan jo m'aixecava i s'anava a dormir i m'ha dit que tot controlat, però que no havia arribat a les 3 hores.
3: Pobre Flaquer, escoltant a De La Fuente, creieu que Pedri demà tornarà a ser titular?
4: Jo crec que demà jugarà una altra vegada Fabián.
3: Sí?
4: No escoltava ahir Antoni Romero, que deia que ho tenia clar. Jo Pedri el faria jugar sempre, però tinc el dubte, perquè Fabián va marcar i De La Fuente va fer coses estranyes.
3: Per De La Fuente queda clar que són Rodri i 10 més a la selecció, que tot gira al voltant de Rodri. Veurem si Pedri demà torna a la titularitat o repeteix com a suplent en aquesta semifinal contra França. Santi, ja saps que aquí esperem amb candeletes passava el cap de setmana i el que volíem escoltar era la teva història dels dilluns.
2: Avui una del clan de Marcos Llorente. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Perquè el clan es fa gran, però els seus integrants s'amaguen. Era habitual veure Ferran, Pedri i companyia prendre el sol abans de l'entrenament. I deuen haver rebut alguna consigna perquè ara ja surten només perquè els vegi la premsa Marcos Llorente i Marc Pubill. Ferran, Pedri i companyia no surten abans de l'entrenament perquè els gravin les càmeres. El clan del sol i del grounding, que bàsicament és caminar descalços per la gespa, va tenir més adeptes. Gavi, Pedri i Ferran són fixes. Grimaldo, Zubimendi, Marcos i Pubill completen el pack. Ahir van estar assajant els penals per si la cosa va malament. I hem d'arribar a la tanda contra França mentre feien grounding i sunbathing al Cotton Bowl de Dallas.
3: Com s'ha aprofitat el Santi que no hi ha el psique aquí, perquè si li posa sunbathing i grounding al psique amb una crònica des de Dallas, com creieu que reaccionaria el psique?
4: Sorpresa.
3: Va, doncs
5: no l'insultaria de miracle.
3: 12:27, anem a repassar l'actualitat del dia.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Amb l'Acier Chávez. Acier, què tal?
7: Què tal, Helena? Bon dia.
3: Bon dia. Ivan Barton serà l'àrbitre d'aquest França-Espanya de demà.
7: Serà el quart partit que xiularà el salvadorenc en aquest Mundial, després del Turquia-Paraguai, del Japó-Suècia de fase de grups i del Suïssa-Colòmbia de vuitens de final. A més, va ser el primer àrbitre a xiular a expulsar un jugador per tapar-se la boca mentre es dirigia un rival, el paraguaià Miguel Almirón.
3: La classe política francesa respon Mariano Rajoy després que digués que França té una plantilla sense francesos.
7: Els comentaris de l'expresident han encès França i bona part dels polítics francesos han sortit a defensar el seu equip. Entre ells, Laurent Núñez, ministre de l'Interior del País Veí.
8: C'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France.
7: És totalment inacceptable, deia ahir Núñez, descendent d'andalusos. Almenys 4 ministres més del govern francès han rebutjat públicament els comentaris de Rajoy i també ho ha fet l'ambaixada de França a Espanya, que a través d'un missatge de les xarxes ha assegurat el que és obvi, que els 26 jugadors de la selecció francesa són francesos.
3: L'Espanyol fa oficial el traspàs de Lluc Castell al Burnley.
7: El migcampista en marxa al conjunt anglès després de fer 11 gols i 3 assistències amb el filial blanquiblau i de debutar amb el primer equip la darrera jornada de Lliga. Qui també marxarà de la Lliga és Joel Roca, que està ultimant el seu traspàs per deixar el Girona i fitxar per l'Olympiacos grec.
3: El Badalona Woman fa oficial la incorporació de Vicky Losada.
7: La migcampista arriba cedida per una temporada procedent del Bristol City Woman Club.

0: de l'ecosistema Mercury 13, del qual també en forma part del club badaloní. La de Terrassa torna a ser la Lliga F després de 5 anys per reforçar l'equip de Marc Ballester.
1: En bàsquet, el Barça ja confirma els dos primers fitxatges, Asier.
0: Olivier Kamua i Justin Robinson són els dos primers fitxatges. El finlandès arriba del Palacanès Trobarese, mentre que el base nord-americà ho fa provinent de París Basketball, després d'una bona temporada de debut a l'Eurolliga. Tots dos jugadors signen per dues temporades amb el conjunt culer, fins al 30 de juny de 2028.
1: En tenis, Sinner s'emporta el seu segon Wimbledon consecutiu.
0: L'italià es va imposar ahir en 4 sets a Zverev i suma el seu cinquè gran slam. En el quadre femení, Linda Noskova es va imposar en 3 sets a la seva compatriota, Carolina Mukova, per endur-se el seu primer gran slam.
1: Anem al quiosc.
2: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, buenos días, Elena. En este kiosco monográfico dedicado al Mundial hacemos ahora un pequeño paréntesis y nos vamos a Italia, un país que curiosamente no está en este gran torneo por 3 ediciones consecutivas. Mítico, se lee en la portada del diario deportivo italiano La Gacheta dello Sport. Sinner es siempre el rey. Histórico bis en Wimbledon. Jannik supera en 4 sets a un grande Zverev y conquista su quinto Grand Slam. Y como explica Ricardo Crivelli en la página 8, este triunfo en Londres cancela la herida de París, eliminando así todas las dudas que había despertado este irregular inicio de temporada, en el que ya ha dejado a 5.290 puntos de diferencia al lesionado Alcaraz, mientras Zverev se instala como el segundo mejor jugador del mundo de tenis. El primero, no hay dudas, es Sinner, quien, como explica en su editorial Gianni Valenti, ha resuelto sus problemas, incluso los psicológicos, por lo que inicia ahora su segunda vida deportiva.
1: I d'Itàlia, que ens porta el Marcos, és cert, ens vols portar cap als Estats Units.
0: Doncs sí, has vist el Lasso, no?
1: No l'he vist jo.
0: Bueno, és la història d'un entrenador de futbol americà que es converteix en entrenador d'un equip de futbol a Anglaterra, i un dels personatges més carismàtics de la sèrie és Dani Rojas, interpretat per Cristo Fernández.
4: Cristo Fernández! Football is life. On to replace
0: doncs Cristo Fernández ha debutat aquest cap de setmana com a jugador professional de futbol als 35 anys. El mexicà ha estat 2 mesos a prova amb el Paso Locomotive de la United Soccer League dels Estats Units, el que vindria a ser una segona divisió, no de forma oficial, i ha debutat aquest cap de setmana en un partit contra el New Mexico United. Fernández ha entrat al minut 79 amb empat a 0 al marcador i el seu equip ha acabat perdent per 0-2. Abans de dedicar-se a la interpretació, ja havia jugat a les categories inferiors del Tecos mexicà, però una lesió als genolls va frenar la seva carrera i anys després ha complert finalment el seu somni. Així que, com diria Dani Rojas, football is life.
1: I la realitat sempre supera la ficció. Gràcies, Asier.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
6: @ que t'hi jugues.
1: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal, Helena? Bon
1: ja
7: dia.
1: Ja t'has fet la reina de les xarxes, eh? Ara, aquests dies sense la Núria.
7: De moment, sí, però bueno, quan torni la Núria li torno al seu troc. Ella ho porta millor.
8: Ja se li cava la Núria.
1: Exacte.
8: Ja se li cava,
1: ja se li cava.
7: Avui us porto un vídeo que s'ha fet viral de Pau Cubarsí després del partit, on surt el jugador firmant una samarreta i de cop té una mica de problemes amb l'idioma.
9: Com es diu això en anglès?
10: J-E-F-F.
9: Ok.
7: Com heu pogut escoltar, ell ven de l'Estanyol, demana com es diu Jota en anglès, i llavors l'aficionat l'entén i li diu Jota, Jota, ja ho estàs fent bé. Està fent molt viral, però bueno, un cop més Pau Cubarsí sent molt humil i sent molt de poble.
1: Després del partit contra Bèlgica, de seguida reprenem l'actualitat esportiva, perquè Nil, hem de parlar d'aquesta pretemporada del Barça, no?
8: Hem de parlar d'aquesta pretemporada.
2: Amb força i sense por.
11: Entesos de papers?
2: Què t'hi jugues?
1: Perquè serà una pretemporada i un curs, una temporada directament, on que hi ha un nen allà, que és el Mundial, que condicionarà tot, Nil, el descans dels jugadors, la forma física en la que arribaran els jugadors de Flick i de molts altres equips. Nosaltres ens hem volgut centrar amb el Barça per veure com condicionarà tot això, no?, els plans de l'entrenador alemany.
8: Sí, perquè és evident que els problemes físics i la gestió de la fatiga és un...
10: component, un factor que es nota molt, que a més s'ha vist aquest any amb el Barça com un any sense Mundial, les coses es complicaven. Equips com per exemple el PSG o el Chelsea, que havien jugat al Mundial de Clubs l'estiu passat, se'ls va complicar. Hem parlat amb Francesc Cos, actual membre del City Football Group, al departament de rendiment, que ha estat també preparador físic del Barça, doctor en ciències de l'activitat física i l'esport, i també fisioterapeuta. I el primer que li hem preguntat és per quina afectació tindrà el Mundial a plantilles com la del Barça, i ens ha explicat que hi ha dos factors que són molt importants per tenir en compte.
11: A la disponibilitat de jugadors i al rendiment dels jugadors. I és tenir temporades molt llargues, el Barça les té, i tenir calendaris competitius molt estressants, des del punt de vista que el Barça és un d'aquests equips que jugarà un cop cada 3 dies. Ja se sap que jugar cada 72 hores aproximadament, l'organisme no es pot recuperar. Llavors, un dels primers factors de risc reconeguts és la fatiga. Llavors, com pot afectar aquesta fatiga? Bueno, hi ha diferents estratègies per gestionar-les. A mi m'agrada explicar sempre que és variable l'afectació perquè, mira, fixeu-vos si és important buscar, procurar, treballar per tenir el màxim de disponibilitat de jugadors, que en Pep Guardiola, quan guanya la primera Champions en el Barça, com a entrenador, i quan guanya la segona Champions en el City, l'any 22-23, penseu que el 22-23 havíem tingut Mundial a Qatar, nosaltres no sabíem com ens afectaria, i el City va ser l'equip amb menys lesions de la Premier. I, per tant, dels que participaven a la Champions, em sembla que va ser el que menys o el segon que menys lesions. Llavors, nosaltres el que hem de procurar és això, perquè s'ha demostrat que quan els equips tenen màxima disponibilitat, tenen majors possibilitats de treure resultats. I de vegades això a la gent li sorprèn. Bueno, però per treure resultats has de tenir la gent en forma. No. Primer l'has de tenir disponible. Perquè en esports individuals és veritat que si tu no estàs en forma no pots competir i no pots treure bons resultats, però en esports d'equip no està en el màxim pic de forma no vol dir que tu no puguis rendir. Perquè pots estar perfectament per 35 minuts o per 60 minuts a un molt bon nivell. Per tant, el primer que haurà de fer el Barça és lluitar per aquesta disponibilitat.
10: Per tant, diferents coses importants en relació a la fatiga, al descans, a la capacitat de que a vegades no és tan important estar per jugar 90 minuts al millor nivell físic, sinó que amb 35 al màxim nivell pot estar bé. En aquest sentit, un dels exemples que aquest any s'ha gestionat molt el tema de minuts, que ha passat per trams de temporada, on ha jugat més, on ha jugat menys, que ha acabat bastant bé i que ara està fent un gran Mundial, és el cas de Dani Olmo, que Francesc Cos ens diu que és un cas clarament d'èxit.
11: Jo penso que és un molt bon exemple el que ha passat aquest any amb en Dani Olmo. En Dani Olmo ha anat jugant, cada cop ha participat més i ha tingut una temporada excel·lent perquè ha tingut temps d'anar-se recuperant. I, per tant, per mi una de les coses que s'haurà de fer és això. És, primer, després del Mundial, garantir que tinguin les vacances que es mereixen. I això vol dir que ells, en aquests dies de descans, faran una activitat que és compensatòria. Aniran a rodar, es banyaran, etc., es mouran. No vol dir que hagin d'estar sense fer res. Però necessiten aquest període de recuperació general de l'organisme. I després, durant la temporada, mantenir estratègies sistemàticament per garantir aquesta recuperació, que és impossible fer si jugues cada 3 dies. La fatiga es va acumulant. I, per tant, jo ho plantejaria així. Dir, no, serà una lluita, un estar atent durant la temporada per anar donant i anar traient minuts. I això tampoc es pot fer. Ah, doncs ho faran tots els jugadors igual. No. Depèn de la posició, depèn dels minuts d'alta intensitat que fas. No tots els jugadors tenen el mateix desgast. Per tant, és una qüestió d'anar-ho gestionant i això ho gestionaran els professionals que té el club. I al Barça hem d'estar tranquils perquè té molt bons professionals.
10: En la preparació física, últimament, Helena, el que està posant molt i molt de moda és la capacitat, el treball que fan els jugadors, sobretot a nivell individual, amb preparadors físics, a vegades externs als clubs, a vegades també treballant de la mà dels clubs, evidentment, però cada vegada guanya més força. I ens diu Francesc Cos que aquesta modalitat, els plans individuals, són la clau de l'èxit.
11: Si jo he d'explicar què ha canviat més de quan vaig començar jo, en el cas del Barça, el 2004, que vaig estar fins al 2018, què ha canviat més des d'aleshores fins avui és la personalització en tot. No només en les càrregues d'entrenament, també en les de recuperació i en totes les estratègies nutricionals de suplementació. Per tant, aquest és un tema determinant i que avui en dia es fan vestits a mida per tot.
10: Hi ha una altra novetat aquesta temporada i és que el Barça ha passat alguna altra ocasió, però normalment ens imaginem Barça, Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain anant a fer pretemporades per Àsia, anant a fer pretemporades per Estats Units. Evidentment, amb el Mundial aquest any es complicava. El Barça marxarà a Anglaterra, a Birmingham, on es concentra la selecció anglesa del dilluns 27 de juliol al dimarts 4 d'agost. Allà disputarà dos partits contra el Birmingham divendres i dilluns contra el Preston, els dos de la segona divisió. El fet de que no hi hagi gira la valora el preparador físic com alguna cosa positiva.
11: Sí que té incidència, i molta, perquè el tema de jet lag, hores d'avió, canvis d'horari, afecten això que dèiem, els ritmes circadians, els temes de fatiga, de recuperació, canvies el sistema a l'organisme i, per tant, afecta la fatiga. És una molt bona notícia. Segur que els de màrqueting i els que es preocupen de com entren els diners no és l'escenari ideal, però des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., sí, és una molt bona, diguéssim, notícia per donar, per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
10: Francesc Cos, també li hem preguntat pels canvis que hi ha hagut a la preparació física. Recordem, Helena, que Julio Tous l'han resituat, l'han recol·locat dins del club, que l'alemany Kugel es fa càrrec d'aquesta àrea de preparació física, home de confiança de Hansi Flick. Francesc Cos ha volgut elevar, ha volgut remarcar la importància, la qualitat, el nivell que hi ha en els preparadors físics del nostre país.
11: No podem perdre de vista que la nostra cantera en condicionament físic, nosaltres tenim un model que es diu model estructurat, que és pioner al món, que ens el copien arreu. Jo treballo pel Grup City i quan fem selecció de personal es valora moltíssim la gent que ve del nostre país, perquè tenim una forma d'entendre aquesta manera d'entrenar, que en esports d'equip va canviar fa 30 anys i ho va canviar el professor Seirulo, entre d'altres, que s'entén que no es pot treballar igual que en esports individuals. Per què ho dic, això? Perquè hem de donar molt valor a la gent que tenim al club. I a la gent del club, igual que els jugadors van de baix a dalt, la gent del club també mereix, i així ha passat al llarg de la història, quan hem tingut grans èxits, de totes les categories, fisioterapeutes, preparadors físics, també promocionen. Jo no dic que no pugui venir gent de fora puntualment, però el gros l'hem de tenir sempre a casa, perquè igual que la Masia, coneixen l'ADN del club i l'ADN de la condició física també és molt especial.
10: Doncs a tenir en compte això que ens explica Francesc Cos, sobretot em quedo amb la gestió aquesta de la fatiga i de que el més important per poder triomfar és la disponibilitat dels jugadors, que això és un fet que fa que si tu, clar, tens 14 jugadors per escollir o en tens 21, pots anar gestionant i marca la diferència. Veurem en tot cas com li afecta al Barça aquest Mundial. Recordem que té 10 futbolistes a les semifinals i que el més normal és que no apareixin fins al dimarts, dimecres 4 d'agost. Per tant, tindran dues setmanetes. Se'ls respectarà aquestes tres setmanes de descans.
1: Gràcies, Nil. Molt interessant aquestes reflexions de Francesc Cos, que va estar més d'una dècada al capdavant de la preparació física del Barça, i amb ell volíem parlar en aquest inici del tercer projecte de Flick al Barça. Anem cap a Madrid, Nil, o què?
10: Anem cap a Madrid,
1: ja va. Comença el Sarau allà, eh? Perquè 13 anys després de dirigir el seu darrer entrenament, avui José Mourinho tornarà a vestir-se de blanc per fer el primer entrenament de la temporada amb el Madrid. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. A las 5 de la tarde, Elena.
1: Ha sido eso. Mañana de revisiones y por la tarde primer entreno ya con Mourinho al frente.
12: Sí, y eso que todavía no ha sido presentado y que no tenemos fecha para su presentación a la vista. Tuvo la oportunidad el Madrid de hacerlo la semana previa al Mundial, cuando se anunció el fichaje de Mourinho para las próximas tres temporadas. Podría hacerlo esta semana, pero desde el club prefieren que no coincida con el Mundial. También se prevé que vayamos a ver a Mourinho, al menos esa es la intención y la teoría, menos expuesto a los medios de comunicación, comparado sobre todo con aquella primera etapa. Pero a las 5 de la tarde, sí, primer entrenamiento del Real Madrid 2026-2027, con muy pocos efectivos. Tiene solo a 11 jugadores Mourinho del primer equipo que no fueron al Mundial. Además, tres de ellos continúan con sus procesos de recuperación. Son Militao, Mendy y Rodrigo, así que tiene a 8. Tiene que coger hasta a 12 chavales del Castilla y del filial para poder, bueno, pues realizar entrenamientos con cierta normalidad. Así que, bueno, bajo mínimos esta primera semana todavía de entrenamientos en el Real Madrid en Valdebebas.
1: ¿La habéis visto llegar sonriente o serio como es habitual?
12: No. Mourinho no pierde la seriedad. Está pasando todos los días en Valdebebas, muchísimas horas. Llega el primero, se va el último. Ya llegó el pasado jueves a Madrid. También hace un mes pasó unos días en las instalaciones del club con su nuevo cuerpo técnico. Sami Khedira es la cara más reconocible. Ya sabéis que siempre Mourinho pues le gusta tener una persona que haya también jugado en el club en el que él está entrenando. En este caso ha elegido a Khedira, al que tuvo también ya como jugador en su primera etapa. Y bueno, también veremos a los jugadores esta tarde. No había mucha gente por la mañana a la hora de las pruebas médicas porque también estaban citados los futbolistas a las 8 de la mañana, pero para esa llegada sobre las 4 de la tarde, una hora antes del entrenamiento, y así que se esperan aficionados. Veremos si ahí se para Mourinho, se paran los jugadores a firmar algún autógrafo.
1: Decía Héctor que todavía no hay presentación, lo que sí que hay es un documental.
13: Welcome to my little box. This is my history. I have things in here that mean a lot.
1: Netflix ha anunciat que hi haurà una nova sèrie documental de Mourinho. S'estrenarà l'11 d'agost. Héctor, se le ve enseñando botas firmadas de Maradona que tiene en su casa, una camiseta de Cristiano del primer año como profesional. Dice Mourinho que no vas a hacer un documental de una persona que no gana nada, destacando los títulos que ha ganado desde el 2003, que le cayó el primero, al 2022, que ganó el último. Dos décadas, dice Mourinho, se reivindica ganando títulos.
12: Sí, a ver, es un éxito asegurado, es un filón. Quiero decir, Mourinho igual no es el ganador de hace 10-12 años, pero allá donde va sigue copando todas las portadas, todo el mundo pendiente de sus ruedas de prensa, sus frases, sus encontronazos con los rivales, con los árbitros, con sus propios jugadores. Cuando gana, pues él mismo, como dices, ¿no? Lo hace notar, se reivindica siempre. Yo creo que es una figura que vende muchísimo. Yo creo que pocos personajes dentro del fútbol siguen vendiendo lo que puede hacer José Mourinho. Así que, bueno, pues acierto en este caso, yo creo, de hacerle este documental. Ya tuvo éxito, no recuerdo en qué plataforma fue, uno que era sobre el Tottenham, cuando él era el entrenador. Tuvo mucho recorrido y, bueno, siguen saliendo clips a día de hoy en redes sociales, se siguen haciendo viral cada cierto tiempo. Pues uno que ya vaya solo explícitamente sobre Mourinho, pues ni te cuento l'èxit que pot tenir, clar.
1: Tindrà èxit aquesta sèrie de Netflix, no riguis, Jordi Martí, de Mourinho, i segur veurem si té èxit o no Mourinho al Madrid. El que sí que tindrà èxit és el Héctor, al que t'hi jugues, Héctor, que creo que te va tocar entrar todos los días mientras estés jugando.
12: Serà un placer, no passa nada, aquí estaremos, en Valdebebas.
1: Gràcies, Héctor.
12: Un abrazo, hasta luego.
14: Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
1: Recta final del què t'hi jugues. Necessitem l'ajuda dels nostres dos escuders. Cristóbal Chassent, què tal? Molt bon dia.
15: Bon dia, Helena. Bon dia, com esteu? Ja ho he sentit, això de arriba el primer i se'n va l'últim, també ho vam sentir a Marbeloa.
1: Que no,
15: no, ho dic per Mourinho,
1: no?
15: Ho dic perquè sentia el Jordi rient. Jordi, això aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
10: M'he quedat amb ganes de saber l'hora.
1: És que quan havia de decidir on us saludàvem, a tu i al tio Faja, Javi, què tal? Molt bon dia.
15: Sí. què és això?
16: L'imne, el 14 de juliol, festa de França.
1: Ja es va ambientant. Us he col·locat després de Mourinho perquè creia que seria el moment ideal del programa. No sé per què, Cristóbal.
15: Que porta tota la setmana passada practicant la marsellesa des que ens van classificar. El tio Faja va amb Mbappé. El tio Faja anava amb Cristiano l'altre dia.
1: Avui hauràs de preparar el teu qui és Mbappé, no? Cristóbal, per demà.
10: Cristiano.
15: Sí, home, i tant.
1: Javi, perdona, que no t'hemos dejado hablar. Dinos.
17: Esto es maravilloso. De esta no salgo entero yo.
16: No, però hem de precisar que el Javi...
17: Hòstia, puta,
15: sí.
17: Jo crec
16: és perquè demà és la festa de França i ell la celebra. No té cap altra connotació. No té cap altra connotació.
10: Cristóbal, demà vindré jo, Cristóbal. Demà vindré jo.
15: Crec que Jordi, tu t'escapes demà o no?
16: No, demà també hi seré.
1: Bueno, estem parlant de demà. Sí. Demà esteu parlant de la festa del casino, no, Cristóbal?
16: Festa del casino.
15: Sí, sí, sí. Aviam, estem parlant de Casino Barcelona. Demà, a partir de les 8, estarem tota la tropa allà a Casino Barcelona. Descarregueu les entrades, casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, perquè viurem aquestes semifinals, doncs ja sabeu, en un entorn meravellós, fantàstic, on ens agrada estar, que és el Casino Barcelona, amb una sala, que és la sala Cotton, per nosaltres, amb barra de bar, amb pantalla, ja. Què més voleu? Bon ambient, pauses d'hidratació, entrepanets, hamburgueses, vull dir... és on volem estar demà veient aquesta semifinal. Us esperem, us esperem. Veniu, veniu a Casino Barcelona, que a més us farem molts regals.
1: Javi, com va
15: molts,
1: la Marsellesa?
15: Molts, molts.
17: Estoy muy entregado, Elena, pero muy, muy, muy, mucho. No sé si pasaré la tarde en el Parque de los Príncipes.
1: Però demà, Javi, mañana te reencuentras con Usman, que es tu niño fetiche.
17: Es mi musa.
15: El hombre huevos.
17: Sí, no, que es que lo estoy diciendo en serio, que de esta no salgo entero, coño. Esto es maravilloso.
15: Y Olise,
17: y que me queda mundial, que me quedan nacionalidades todavía.
16: Escolta,
17: o sea, ojo, que esto no acaba aquí.
1: El tio Fajas l'ha escollit per reteixir a relacions internacionals amb França després de Rajoy?
16: Home, sí, home, perquè, diguem-ne, té un perfil diplomàtic...
10: Total.
16: Però segur que ell farà cas de les recomanacions del president Laporta. Aquí hem escoltat fa una estona vengo a apoyar a la selecció espanyola, ho ha dit de forma clara, nítida.
10: Mm? Sí. No sé si és una manera de col·locar el cunt del mercat.
17: No hurgues, Jordi Martí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se ha acabado el procés? ¿O qué quieres decir, Jordi Martí?
16: No, oiga,
17: conténgase. No nos hagan más daño.
16: Conténgase.
15: Home, no sé si s'acaba el procés, però demà, o sigui, o s'acaba el Mundial per Espanya o a la gran final, o sigui, és puerta grande o enfermeria, o sigui...
1: Com diria
17: que... Una cosita, destacar un poquito más... el papel de los madridistas en este Mundial, que ha sido el mismo... que ha sido el papel del madridista ha sido el mismo que el del pepino en el gin tonic. O sea, una mierda. Están todos ya en Ibiza hace dos semanas.
1: No, Javi, que hoy ya vuelven a entrenar. Esta tarde primer entreno con Mourinho. Cristóbal, Javi, si voleu demà, podem fer un últim repàs a la Marsellesa, que baixi el Jordi aquí amb la lletra, a veure si se la saben o no. I convidem els oients en què s'assumin a la festa de la taverna per seguir aquest França-Espanya de demà semifinals.
15: Tio Faja, la cantes demà? Cantes la Marsellesa o no?
17: Pues yo no sé si mañana estaré en la sexta planta del Hospital Clínic. Ya me entendéis. Pero bueno,
15: cántate algo, va.
17: Si me localizáis, mañana me canto uno. Mañana me convierto en soprano.
1: Venga.
15: Sí, es la grandesa de l'himne d'Espanya. És que no sé espanyol per cantar-lo. Saps? O sigui, qualsevol persona pot cantar l'himne d'Espanya. Perquè són lololos.
17: Así de cutre son, Cristóbal.
1: Això ja és immillorable,
16: Hi ha lletra o no, però l'important és fer un passió.
1: Exacte.
16: Aquesta és l'actitud.
1: Demà farem la prèvia de les prèvies amb el Cristóbal Chacén i el tio Faja. Ja sabeu que la festa es remata al Casino de Barcelona, casinobarcelona.com, si ens voleu acompanyar. Gràcies a tots dos.
16: Adéu, maco.
15: Demà.
1: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
1: I Jordi, ja estàs per aquí. Heu estat tots dos a la presentació de l'Extrem Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 17a edició, explicant les grans novetats que hi ha per una de les cites que ja s'ha convertit en inamovible del panorama internacional, si parlem dels esports urbans. Arnau.
18: Doncs sí, 18a edició, de fet, de l'Extrem Barcelona. Ja han fet la majoria d'edat amb la presentació d'avui. I, de fet, és, com bé dius, un esdeveniment ja consolidat a la ciutat, i no només a la ciutat, sinó que al món, ja que algunes de les disciplines que es disputaran són ponts directes pels Jocs Olímpics. Ens ho ha explicat Víctor Casanovas, que és el promotor.
19: Tenim 9 disciplines esportives, des de dues, com pot ser el bàsquet 3x3 i el BMX, que totes dues donen punts a la carrera olímpica dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, les clàssiques també de scooter, BMX, el breakdance, que són ja part del denominador comú de l'esdeveniment.
18: També hi ha assistit Abel García, el secretari general d'Esports del Govern de la Generalitat, que ha fet gala dels valors de la ciutat i del país per afrontar aquest tipus de reptes, diu, i de competicions que són absolutament pioneres al món.
20: Per nosaltres representa un repte també poder acollir amb totes les necessitats que poden tenir aquest tipus d'esports, no? Penseu, doncs, en un tema que ve molt del carrer, com pot ser l'skate, doncs havent-se d'adaptar, doncs, a poder donar aquests serveis. Però com sempre ha fet Catalunya, i en aquest cas amb aquest esdeveniment, al costat de Barcelona, no? que hem sigut innovadors, que hem sigut moltes vegades els primers en posar la primera bandera.
18: També hi era David Escudé, regidor d'Esports, que ha remarcat com la ciutat de Barcelona ha anat creixent i adaptant-se a aquestes noves disciplines. En un tipus d'esports on, diu, els seus inicis eren els propis participants qui aportaven o directament s'inventaven les infraestructures i que a poc la pròpia ciutat ha anat creant per fer de la competició, doncs, el més professional, segura i vistosa també possible.
21: Has de generar primer les ganes i després la infraestructura. Quan es va començar amb l'extrem no hi havia ni un parc d'esquate a la ciutat. Ara quasi cada districte en tenim. No hi havia cap programa educatiu, escolar, i ara resulta que tenim prop de 70 escoles que formen part, no, del programa de l'esquate.
18: Amb tot això, doncs, queda presentat oficialment l'Extrem Barcelona 2026, com diem, el seu 18è aniversari, en una competició que es disputarà del 4 al 6 de setembre i que enguany presenta disciplines noves, com ja és tradició, però que manté l'esperit de pràctica oberta, com ens explica el propi Casanovas.
19: Tots aquests esports que el públic podrà venir a gaudir dels millors atletes del món, hi haurà instal·lacions adaptades a ells, de pràctica oberta. Aquesta és una dels esperits de l'extrem. Mai tenim una prova, una competició, sense que aquella disciplina es tradueixi en un espai perquè els nens i nenes, els joves, puguin pujar-se per primer cop a una colchoneta elàstica, a tirar-se a terra i ballar.
1: Gràcies, Arnau. Jordi, una cita de referència a aquest Extrem Barcelona, que a més s'ha presentat aquí a casa nostra, un acte que has conduït tu.
16: Sí, perquè Ràdio Barcelona, a través dels 40, n'és mitjà oficial. Estem molt contents de poder acollir esdeveniments esportius. Tu ho has dit en aquest cas. En aquest cas, l'esdeveniment esportiu d'esports urbans més important d'Europa. Per tant, poca broma, 18 edicions, i com ha explicat l'Arnau, també aquest vincle amb els Jocs Olímpics des de Tòquio, aquestes disciplines esportives ja incorporades als Jocs Olímpics, a instàncies de les federacions internacionals que apreten el Comitè Olímpic Internacional, i el COI amb això, Helena, hi veu una tendència cada cop més enfortida que et porta a un públic nou, a un públic més jove, i tot això fa incrementar l'interès pels Jocs Olímpics. Aquí el que es tracta, crec que de tots plegats, és mirar d'enfortir el teixit esportiu, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Quan es fa esport no es fa una altra cosa, i això vol dir més atletes, més clubs i més teixit esportiu. L'any passat, Helena, aquestes proves, Arnau, si no recordo malament, que s'ha dit a la presentació, les van seguir 33.000 persones. És una xifra considerable.
1: I tant, 33.000 persones d'assistència, un públic molt jove, que també arriba a altres sectors molt important. Aquest Extrem Barcelona, que tindrà lloc el proper mes de setembre. Segur que us explicarem més coses en els propers mesos aquí al Que t'hi jugues. I Arnau Juncà, abans d'acabar, un ràpid apunt. Avui l'Europa celebrarà la... Arnau Juncà, t'he dit. Martí Juncà.
18: Una fusió,
1: exacte. Avui l'Europa celebrarà la seva consulta als socis per decidir el futur immediat del club.
18: Sí, el Club de Gràcia va anunciar ahir que ja s'havia tancat aquesta consulta sobre si jugarien, doncs, a Can Dragó o al Narcís Sala. Aquests resultats es faran públics avui a les 8, per tant, estarem pendents. Mitja hora abans, doncs, s'obrirà aquella la sala de premsa del Nou Sardenya, imagino, doncs, per garantir, com diuen, una màxima transparència en els resultats. I, doncs, demà podrem anunciar, doncs, i podrem veure... Doncs on jugarà l'Europa la propera temporada?
1: Doncs veurem què és el que decideixen els socis de l'Europa. Demà us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara venen els companys de la Treva. Nou programa de la temporada d'estiu a SER Catalunya amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. I a veure si reconeixeu alguna de les veus que hi haurà avui participant a la Treva. Ah. Crec que els hi hem fet una sessió, Jordi.
16: Ja sé de qui
1: Però
16: parles.
1: Sense opció de compra, eh? Només sí. És una sessió.
16: I hem pagat, eh?
1: Fins demà a les 12. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos.
22: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem al nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
1: Jo a Xina no la vaig sentir mai, aquesta cançó. Quan vaig venir a Barcelona, les meves tietes l'escoltaven. Llavors, clar, jo també l'escoltava. És com si hagués tingut un destape, però de les oïdes.
2: Clar, és una mica flipant, no, això? Que hagis de venir a Barcelona per descobrir música xinesa.
1: De fet, no ho plantejàvem tampoc, perquè no teníem accés a molts tipus de música. Tu coneixies música tradicional i música del Partit Comunista.
2: I ximpum.
1: I ja està.
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.

0: trema. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda.
2: Són la 1:07.
1: I nosaltres som l'Amparo Servidora, l'Uri i l'Aitana. Una combinació mediterrània des de Múrcia, Catalunya i el País Valencià.
2: I estem aquí per fer una mica més amable el vostre estiu.
1: I presentació feta, ara sí, benvingudes i benvinguts. Això és la treva.
3: Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la...
2: Avui, 13 de juliol, és el Dia Mundial del Rock i aquí no ens faltarà l'actitud de rock and roll.
1: Cada dia amb temàtiques amb la vostra participació i amb el WhatsApp del programa, que és el 648-83-43-78. Aquí esperem escoltar-vos, saber què penseu, ens podeu enviar àudios, missatges, el que vulgueu. Perquè la treva som nosaltres, però també sou vosaltres.
2: També cada dia amb les millors col·laboradores i col·laboradors i amb temàtiques de cinema, música, curiositats, història...
1: I esports, que en una estona ja tenim aquí a l'Anna Palet parlant-nos amb el seu especial mundial. A més, cada dia amb convidats de luxe que ens explicaran com es donen treva, és a dir, com desconnecten de la seva feina.
2: I atenció, perquè avui comencem molt forts amb una de les veus més importants de la ràdio.
1: És un honor que avui ens visite José Luis Sastre. I a banda de ser el Dia Mundial del Rock, el 13 de juliol passa a ser per nosaltres el Dia Internacional de la Treva.
2: Un programa també amb Tomàs Sánchez de la Tècnica, amb Laia Meseguer a la producció i amb Noemí Pérez a les xarxes socials.
1: Sabem que no tot seran flors i violes, però precisament de flors tracta el nostre tema d'avui. Últimament estic molt enganxada a una sèrie que es diu Les flores perdides d'Alice Hart, del Prime Video, que, entre moltes altres coses, parlen del poder i la simbologia que tenen les flors. Llavors jo em vaig posar a investigar una mica. Últimament està molt de moda regalar tulipans. No sé si ho heu vist.
2: No, jo no ho he vist. Jo estic una mica fora del tema de les flors, per tant, avui m'interessa molt.
1: Pues el resum és que són caríssims i duren molt poc. Però bueno, la cosa és que quan pensem en els tulipans, segurament ens ubiquem als Països Baixos. Però heu de saber que aquests provenen de l'Imperi Otomà i fins i tot avui dia són un símbol nacional de la República de Turquia. El tulipà simbolitza la perfecció divina perquè l'anagrama de la paraula la recorda aquesta flor.
4: O sigui, ja han passat a convertir-se en un símbol de l'estètic, com és el cafè d'especialitat amb les sabrines de moda.
2: Escolta'm una cosa, està molt bé, ja comencem amb paraules mig inventades per la generació boomer, que no tenim clar. Portem... Mira, farem això.
1: Una alerta boomer.
2: Totalment. Cada vegada que digueu alguna definició, alguna paraula que la gent, ja de la meva generació i més enllà, doncs encara més, que no entenguem, farem sonar això perquè ens expliqueu què és això de... Un altre cop el tema i està molt atent. Què és això de aestètic?
4: Aestètic s'utilitza per definir una identitat visual coherent i atractiva associada a un estil de vida, moda o decoració que destaca per l'harmonia i la bellesa. És a dir, el que et trobes en Instagram d'una noia que posa l'açaí bowl superbonica sobre de la taula, les mozzarelles...
2: Açaí bowl també m'he perdut.
1: Però... Exacte, doncs poc a poc anirem
2: nerviosant-nos. Tot l'estiu amb la
1: cirameta. Ara ja sabem el que vol dir aestètic, però el que volem saber és si vosaltres, oients, acostumeu a regalar flors o a autoregalar-vos flors. Ens podeu enviar una nota de veu al 648-83-43-78.
2: L'heu apuntat bé, ho repetim, al 648-83-43-78. Volem saber, això, si regaleu flors i quines són les vostres preferides.
1: Però, mentrestant, si parlem de flors emblemàtiques, hem de parlar del clavell. Un clavell.

0: Ens posem folclòrics, eh? Profundament folclòrics.
1: Sempre una mica folclòrics.
2: I esperava el clavell morenet de la trova Kung Fu.
0: poc a poc. Sí. El clavell es va popularitzar a Espanya per l'amor entre Carles I d'Espanya i Isabel de Portugal. Després de casar-se, l'emperador va regalar a la seva esposa un clavell portat d'Orient. A Isabel li va agradar tant que Carlos va manar plantar centenars de clavells als jardins del palau. Des de llavors, el clavell es va convertir en una de les flors més representatives. El seu nom científic significa flor dels déus i està molt lligat a la cultura i les tradicions espanyoles, com la Setmana Santa, la Feria d'Abril o Sant Isidro, on la manera de portar-los en la vestimenta tradicional comunica l'estat civil de la dona. Dos clavells blancs, soltera. Dos clavells vermells, casada. Un clavell vermell i un blanc, compromesa.
1: És que, de fet, les flors abans es veien servint també com una mena de senyals implícites. De fet, ahir estava llegint i resulta que Manet, per pintar a la seva man, la pintava amb violetes perquè les violetes volien dir o la virtut, això era que no tenim res, només és la meva modelo, o era el símbol de la picardia. Llavors era com, sí, sí que estem liats.
0: Uh-huh. És que, clar, jo crec que hem anat en decadència totalment. Hem passat d'aixa subtilesa de les flors, després al estudias o trabajas, més tard a l'estat civil de Facebook, i ara que ens queden els foguets d'Instagram, és que realment ho penses i és una mica trist.
2: Les generacions que van canviant. Sí, sí. Perquè ara que parlem dels flors, no sé si hi ha un dia especial de flors, perquè, mira, ara m'acaba de venir al cap, jo me'n recordo una relació que vaig tenir, que, i me'n recordo el dia, em va dir el 21 de setembre, uh-huh, em regalaràs flors, em regalaràs alguna cosa de flors, i jo vaig dir, home, ho vaig acabar fent. Però ara que m'has dit això, no recordo per què ho vaig fer, però ho vaig acabar fent. Estava ben fet el 21
0: Estava
2: de setembre?
0: Estava molt ben fet, Uri. De fet, hauríeu de posar l'orella a tots, si teniu parella, perquè és molt important que el 21 de setembre li regaleu flors grogues.
2: Grogues.
0: Grogues. Específicament no grogues.
1: I per què?
0: Tot comença per una sèrie llatinoamericana dels anys 2000, Floricienta, i especialment amb aquesta cançó.

0: La cançó parla d'un amor que espera, d'algú que promet tornar amb flors grogues quan arribi la primavera. I és que ací ve lo important, que a la sèrie això succeeix el 21 de setembre, que és el primer dia de la primavera a l'hemisferi sud. És com si les flors grogues fossin la senyal que ha arribat el moment de complir la promesa. Llavors, Uri, no és que ho vas fer bé, és que ho vas fer, espectacular.
1: També dic una cosa, no eren grogues les roses, bueno, però vaja, vaig quedar fent correcte. Però escolta'm una cosa, noies, no sé, jo tenia una mica ja la sensació que això de regalar flors, a part del dia de Sant Jordi, ja era una mica caduc, una mica arcaic.
0: Sí, realment jo crec que això ens ve perquè les noies hem arribat en algun moment a repudiar certes coses que ens havien imposat, no? Perquè estereotips que ens feien pensar que les noies només volien flors, només volíem anar de rosa, veure princeses, i sí que crec que va haver algun moment que vam dir com ja està bé, no volem això perquè és que som molt més que això. Però també crec que en els últims anys ens hem anat reconciliant en la idea que podem ser les dues coses. És a dir, pot encantar-te que et regalen flors, també llibres, i tens moltíssimes més curiositats que no passen per repudiar això. I crec que ens estem reconciliant una mica amb aquesta idea.
1: A vosaltres, per exemple, en Paro i Tana, us agrada que us regalin flors o no?
0: A mi sí, a mi m'encanta.
2: A mi, per exemple, no m'agraden les flors en general. O sigui, no, de fet, molts cops, quan és el meu aniversari, les meves amigues em regalen flors i després tinc la casa com si hagués parit el dia d'abans. I és una cosa que m'agobia una mica perquè se'm moren després. Però bueno, que no, o sigui, no crec que sigui una cosa de ser dèbil o de ser una princesa,
0: no,
2: com algo negatiu.
0: Per a res. De fet, també ens han arribat talls dels nostres oients.
1: Ho hem demanat a xarxes perquè hi ha aquest matí una mica de xup-xup, sí. I des que t'hem dit el WhatsApp perquè la gent ens pugui enviar notes de veu. I ens han enviat què pensen de les flors i quines són les seves preferides d'algun dels nostres oients.
3: Jo no m'he autorregalat flors mai, però sí que és veritat que m'encanta regalar-les perquè em sembla que és un detall supermaco i més si coneixes bé a la persona a qui li estàs regalant. Jo concretament li regalo fa 6 anys a la meva millor amiga, que hi vivim separades, li regalo un ram de flors i sé que sempre ha de ser de color rosa i que ha d'aparèixer com a mínim 2 llits perquè és la seva flor preferida.
0: És que imagina't, saps? Que una amiga que tens a distància et regale un ram, no de flors qualsevol, sinó dels que ja sap que t'encanta. Però recuperem un altre àudio, que també ens han enviat.
4: Sí, un regal a distància, per sorpresa, sempre fa il·lusió que siga un ram de flors, perquè sorprèn molt que obrin la porta i que el donen un ram de flors. Pot ser tipus silvestre o roses, encara que m'encanten molt les roses.
0: Total, que coincideixen en que per a distància és una de les millors opcions.
1: I parlaven també d'autoregalar-se flors,
0: sí.
1: Que jo és una cosa que sincerament no he fet mai, regalar-me a mi mateix flors, però vosaltres, per exemple, no sé si també ho heu fet o és una tradició que també va bé, el cuidar-se un mateix, l'autoestima.
0: Jo sí que ho he fet. Crec que és una manera molt bonica d'autoreconèixer-te coses, és a dir, sempre busquem l'aprovació externa, però també està molt bé dir, ostres, que orgullós estic de mi mateixa per haver aconseguit això. I mira, si tens gent que et regala flors, estupendo. I si no, pues vas a la floristeria i te les compres tu. Però jo crec que qui ens pot dir millor això de quin tipus de flors es compren i de quina manera és la Eva Lechuga, que és la floristeria Crystal. Bona tarda, Eva.
5: Hola, bona tarda.
0: Tu veus moltes noies o nois comprant-se flors per a ells mateixa?
5: Sí, jo tinc molts clients que cada setmana es compren un ram de flors. Algunes volen un ram de flors variades, altres me deixen que jo els hi faci les composicions, o hi ha altres persones o clients i clientes, perquè també hi ha molts homes que compren flors per casa, que sempre volen el mateix. Val? Jo tinc un senyor cada dissabte a les 8:30 del matí que vol el seu paquetet de clevillines.
0: Ai,
5: i després pues, tinc altres persones pues, que a la carta o com jo porto molta flor de temporada, ¿vale? Llavors que quan és temporada, per exemple, a l'hivern d'anèmones, frècies i això, pues, llavors a aquestes clientes que venen els ofereixo jo, mira, ara hi ha això, què s'assembla? ¿Vale? Perquè ara, per exemple, a l'estiu, amb aquesta calor pues, no hi ha tant de sortit de flors i llavors és més monòtono, però en canvi ja durant el resta de l'any

0: supermaco, que dura molt, amb colors molt guapos, que els bulbos els venen d'Holanda, però els cultiven aquí en el Maresme. I després ja venen els tulipans, que ja venen d'Holanda. Què passa? Doncs pues aquell tulipà, clar, entre que s'ha fet allà i entre el traslado, entre que arriba al mercat de la flor, entre que arriba a la meva botiga, entre que arriba a casa teva, doncs pues clar, ja no dura tant. I ara és impossible de comprar tulipans.
1: I
0: ara
1: si,
0: impossible.
1: I si jo vaig avui per a dir-te vull un ram per a la meva parella, quin em recomanaries que siga infal·lible?
0: Bueno, ara, en aquests moments, agrada molt els girassols, ¿vale? Perquè ara és època de girassols aquí i hi ha uns girassols estupendos, grans i macos i que duren molt. I després faig un altre ram que dura moltíssim, que és una flor que es diu Astromelias, ¿vale? Amb uns crisantems que són uns botonets, que hi ha en verd, en groc, en rosa, en blanc, i faig composició amb l'Astromelia, que l'Astromelia és una flor que també se cultiva aquí, però en aquests moments també està venint de Colòmbia i dura moltíssim.
2: I Eva, ha crescut l'interès per comprar flors, això que dèiem, no? Per regalar, per això, els darrers anys, ha crescut o ha minvat les ganes de regalar?
0: Jo ara venc més flor que abans. Per què? Perquè, mira, tenim tots els sud-americans, bueno, la part aquesta de Sud-amèrica, que els encanten les flors, els encanta comprar flors per regalar, o per fer les festes dels 15 anys de les nenes i tal. I després també tenim tota la part de l'est, val? Que tota aquella gent és molt de flors. Qui compra menys flors? Pues la veritat, els d'aquí. Ho sento molt, però ho tinc que dir-ho. Avui per avui, vull dir, aquí comença a agafar la cultura perquè tota aquesta gent ara els estan ensenyant que quan fan la graduació hi ha que regalar un ram de flors. I jo he vengut com 100 i pico de rams ara per les graduacions i a part he trobat uns gorrets de graduació i els invito a que fiquin al mig del ram el gorret aquest de la graduació. I ha tingut molt d'èxit.
1: Doncs moltes gràcies, Eva.
2: Es confirmen els tòpics, els catalans.
1: Bueno, i ens ha fet una masterclass de flors, que ara ja no tenim excusa per arribar i dir que no sabem què regalar. Crec que ha estat un tastet molt bo.
0: Hi ha que regalar flors. I és un regal que, te dic la veritat, és bastant econòmic. Vull dir que nosaltres, vull dir, un girassol ben arreglat cobro 6 euros, un pom de clavellines val 11 euros...
3: I et demanaré un consell per cuidar-les també, perquè a mi, per exemple, se'm dona un fatal.
0: No, a veure, sí. estem parlant de flors, no de plantes. Les flors, és flor tallada, que jo ja sempre dic, durarà una setmana. I si te dura 10 dies, millor. I si te dura 15, millor.
1: I no cal que dure tant, que així tenim l'excusa ja per anar a comprar una altra.
0: O sigui, ja que canviar.
1: Ara ja ho sabem.
0: Ja que canviar l'aigua cada dia, posar-la fresqueta i neta, i el dia sí, dia no, tallar una mica la tija de baix.
1: Molt bé. Pues moltes gràcies, Eva.
0: Vale, de res, a vosaltres. Gràcies per fer-me l'entrevista.
2: Gràcies.

0: I parlant de flors, anem a saludar la nostra primera seccionista d'avui. Anna, tu t'has regalat flors o has regalat flors els últims dies, mesos?
1: En els últims dies no, però en els últims mesos sí. Home, sempre a Sant Jordi, per exemple, és data obligatòria.
2: I va costar.
1: I va costar.
2: Doncs l'Anna Palet, la nostra col·laboradora, que va explicar-nos per què el Mundial de Futbol no és el lloc ideal per donar-se treva, crec, oi?
1: Sí, hem d'estrenar secció, hem d'estrenar la mitja part de la treva. O sigui, ja acabeu de començar i ja teniu mitja part.
2: Home, ja ens ho mereixem.
1: Ja us esteu demanant un descansito i ara us explicaré per què no acabo de veure clar aquesta secció.
3: Bueno.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
2: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
3: Pues me he comprado una Vito.

0: De Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
0: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio Service Care.
1: Pues sí que había más.
0: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
2: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
3: Que per vendre un pis faci falta una mitjana de 8 a 15 visites i tu l'hagis venut a la primera, d'això se'n diu marcar-se un gol.
4: Gol!
3: Perquè amb compramostupiso.com vens al teu ritme i sense complicacions. Nosaltres te'l comprem directament a tu i tu t'estalvies visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
5: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manar 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manar 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
6: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
7: La belleza más pura es Cupa Stone Colección Terra, trabajada por los talleres de madristas artesans. Piedra natural sostenible y elegante. Cupa Stone Colección Terra y madristas artesans. Elegancia para siempre. Entra en madristasartesans.cat.
8: N de navegar, C de crucero, L de libertad. Este verano navega con NCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
9: Dos son compañía. Tres son multi. Tres son millor compañía. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
10: Anna Palet, de nou, benvinguda a La Treva. Que no tenies prou feina, tu aquí?
11: No, es veu que no tenia prou feina. I clar, quan em proposeu que La Treva vol tenir una secció d'esports, em va explotar el cap. Em va explotar el cap perquè els esports tenen treva, algun cop.
10: No, i d'esports, xil, eh? Que ja
12: la mitja part, de fet.
11: La mitja part, però això ens ho hauríem de mirar, perquè ara fins i tot al Mundial hem afegit pauses d'hidratació que tenen de tot menys treva, perquè també aprofiten per colar allà els seus anuncis. En fi, els esports i La Treva, bàsicament, és que no s'entenen gaire, no? I a mi em sap greu, perquè de veritat m'agradaria que fos dos conceptes que poguessin anar junts, però és que quan no tenim lliga durant 9 mesos, després a l'estiu tenim un Mundial i a l'estiu també hi ha mercat de fitxatges. Uri Mora, tu que coneixes perfectament el Sol de Vila, l'Adrià va tenir treva un 31 de desembre amb
13: Zero.
11: Les inscripcions del Barça, per
13: Zero.
11: Exemple.
13: Enviant correus i revisant a 10 minuts abans del raïm, va ser una cosa espectacular.
11: Per això, com no té treva, el millor que podem fer és passar-nos-ho bé, és buscar-li, no?, la part divertida també als esports, que en tenen i molta. I, nois, no seré gaire original, però és que és setmana de Mundial.

0: Perdons, Anna, tu estàs aquí per fer màgia i fer que hi hagi una mena de no treva a treva al Mundial. Llavors, sabem com és Trump? A veure què ens espera aquest diumenge. Bueno, aquest, o sea, la final és el diumenge a Nova York.
1: És el diumenge, sí, a Nova York, i és que, Amparo, els polítics, diguem-ne, que s'estan volent fer massa protagonistes del Mundial, massa pel meu gust, perquè ho haureu escoltat ara de l'hora que venim del Què t'hi jugues. Uh-huh. Tenim problemes amb Mariano Rajoy, qui ens ho anava a dir.
2: Sí, claro.
1: És molt 2016. És molt 2016, dir això.
3: El trobem a faltar una mica, eh?
1: Sí, el teníem ja fet meme, però ara el meme se'ns ha anat una mica de les mans, perquè Mariano Rajoy està publicant cada dia després dels partits d'Espanya un article al Debate, on bàsicament amb el seu to, que ja coneixem tots, analitza, opina sobre els partits de la selecció espanyola, però se li ha anat una mica de les mans en el darrer article, perquè bàsicament ha vingut a dir que la selecció francesa, el nostre rival a les semifinals del Mundial, és una selecció d'altíssim nivell, però que juga sense francesos, i, oh, és sorpresa, ningú s'ho podia esperar, això s'ha sentat fatal a França, perquè l'han acusat de racista cap amunt.
0: Que no tots els francesos són blancs, oi?
1: Exacte, o sigui, veure un francès negre és un concepte una mica com la treva i com els esports, que per ells no casa.
2: No connecta.
1: No casen, llavors tenim enfadats a tots els polítics de França, si ja de per si les relacions normalment entre tots dos països no acostumen a ser gaire bones, Espanya i França no som millors amics, si no mireu a les votacions d'Eurovisió, doncs ara encara pitjor. És a dir, gràcies Mariano Rajoy per provocar-nos un problema diplomàtic pràcticament amb aquesta línia del teu article, que bàsicament doncs podria haver esborrat, no? Mm-hmm. I no calia. Però és que Rajoy no és l'únic polític, ja ho comentàvem, Donald Trump també ha volgut deixar la seva. Bàsicament està molt ben connectat, qui ens ho havia de dir, amb els organitzadors del Mundial, en concret és molt amic íntim del president de la FIFA, Gian Infantino. I qui ens anava a dir també que Donald Trump intentaria fer trampes al Mundial, o sigui, com si fos un joc de cartes d'estiu amb els teus amics, que intentes a veure llançar una carta
3: el
1: per
3: Monopoly,
1: allà.
3: El Monopoly, no?
1: Exacte, a veure, agafo un parell de bitlletets d'allà del Monopoly, ningú s'adonarà. Home, Trump, clar que ens anàvem a donar.
3: Però és que a més ho va dir.
1: Exacte, bàsicament va voler anul·lar la targeta vermella que va rebre un dels millors jugadors de la selecció dels Estats Units, Balogun, però és que ell no se n'amaga.
4: It's very unfair, you can't do that, so... Yes, I asked for a review by FIFA.
1: I spoke to a man who's highly respected. No, I asked for a review, no. I asked per fer trampes. Digueu, clar, Donald Trump, el pitjor de tot és que la FIFA hi va accedir, li van anul·lar la targeta vermella a aquest jugador dels Estats Units, una cosa que no havia passat mai, que el nostre Iturralde González de Carrusel doncs s'emportava les mans al cap perquè deia jo ara què us he d'explicar, saps? Si bàsicament estan fent i desfent com els dona la gana. I... com deies, Amparo, tenim final del Mundial aquest diumenge.
0: Sembla mentida. Jo no m'entero molt del Mundial, o sigui, encara no sabem si arribarem o no, oi? O
1: sea, encara no, o sigui, i confiem, estem posant totes les nostres ganes en arribar-hi, però encara la selecció espanyola s'ha d'enfrontar a França a les semifinals, l'altra semi són França, Anglaterra-Argentina.
2: Jo te diré, Anna, que a mi aquest Mundial se m'està fent com un embaràs. O sea, jo te juro que no sabria dir-te quin dia va començar, però sent que portem mig any en el Mundial.
1: Aquesta, ja sí, certifiquem, és la darrera setmana, però són més de 40 dies perquè s'han augmentat les seleccions i...
3: I el següent, anem en principi, anem a més.
1: Exacte, anirem a més. Infantino, aquest amic íntim de Trump, que és qui decideix, diu que voldria ampliar-les fins a 60 seleccions, que bàsicament seria tothom participa. És a dir, deixem-ho
0: clar. És una tortura, és que està tot arreu, o sigui, a la ràdio, a la tele...
1: Ja em sap greu, eh? Ja em sap greu, com a representant d'esports, tenir el Mundial fins a la sopa.
3: Jugarà Andorra, pràcticament.
1: Sí, bueno, es podrà classificar tothom. És a dir, si ja hem tingut Cap Verd i Curaçao, a la selecció andorrana no la frena res.
0: Ojo la catalana, eh?
3: Aquest diumenge hi serà Donald Trump, entenc, a la final, però sí. És que no hi serà sol, hi haurà moltes persones que hi estaran i que actuaran.
1: Sí, detalls d'aquesta final, diumenge dia 19 a Nova York, al MetLife Stadium, que perquè us feu una idea és un mega recinte amb capacitat per 82.000 espectadors. El futbol ja no és futbol, ara volem que sigui espectacle. I al descans, atenció, actuaran 8 artistes. Ho heu escoltat bé? 8 artistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artistes.
2: Ni el Coachella, pràcticament.
1: Ni el Coachella. Justin Bieber, el que estem escoltant ara mateix, serà un dels caps de cartell, però també actuarà Shakira, que bàsicament té mobilitat de la FIFA.
2: És un Mundial sense Shakira.
1: Exactament. A la llista també trobem Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel. Fins i tot hi haurà una coral. És a dir, serà un megaespectacle, però clar... Per situar-vos a tots aquells que no seguiu tant els esports o els que sí,
2: situa.
1: Un descans, una mitja part, com bé es diu aquesta secció, el futbol dura uns 15 minuts, una cosa així.
0: No tinc cap, la Shakira, l'Escolaria de Montserrat aquesta, el jugament tothom.
1: A mi em donen... No, és que no surt ni a una cançó per artista. És a dir, o fan grupal, o fan duets, o la Madonna es posa amb la coral a fer la tornada d'alguna de les seves cançons.
2: Potser han contractat el Manu Guix com a Operació Triunfo i estan creant un espectacle...
1: És que aquí jo tinc moltes preguntes. És a dir, a mi no em surten els càlculs... Pitjor que compartir una etapa entre vuit. És a dir, o sigui, aquí se va liar aquest diumenge a la final del Mundial, i ja us avanço una cosa que tampoc agradarà gens als que bàsicament el que volen seguir és l'esport, el futbol, el partit, tant de bo amb la selecció espanyola. Ja us aviso que el descans es calcula que durarà uns 30 minuts. Per tant, Déu-n'hi-do el que tindrem. A tot això, jo us proposo dues actuacions que haurien d'estar, perquè on caben 8 ni poden haver-hi 10. S'ha fet molt viral un dels àrbitres com sonava quan donava la seva decisió després de la revisió del VAR.
5: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Va sonar amb aquesta contundència que li van fer fins i tot un remix.
5: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
3: Això està al nivell de... Donde... Està Curaçao, de la cançó, que també s'ha fet molt viral.
1: Efectivament, jo estic molt a favor de que aquesta cançó s'inclogui en aquesta final del Mundial, però, nois, us porto preparada també una sorpresa, així que anem a escoltar uns missatges molt especials. Bàsicament, hem demanat als nostres enviats especials del Mundial, el Santi Ovalle, el Bruno Alemany, el Lluís Flaquer...
3: Tres persones que no s'han donat res de treva aquest mes, perquè no han parat de voltar en amunt i avall, i que també volien saber una mica com s'han donat treva o com han passat aquests dies de Mundial, no?
1: Efectivament, aquests jo crec que ja estan cantant el Country Roads Take Me Home, perquè volen tornar a casa, són ja més de 40 dies lluny de casa, però estan molt pendents tots tres de com estan en aquesta estrena de la treva, i els hem preguntat, a veure, enviats especials a un Mundial, a la competició més grossa que es pot fer al món. Com us heu donat treva i, per ordre d'arribada, als nostres telèfons mòbils? Això és el que ens deia el Bruno Alemany.
6: Doncs per mi ha estat molt important l'esport. Fer esport, intento fer-ho al matí, fer una horeta més o menys al gimnàs de l'hotel, em neteja el cap, ho faig a més abans d'esmorzar, per tant ja començo a treballar amb el cap net, perquè he estat una hora fent esport i escoltant música. Han estat molt importants per mi els sopars en grup. Hi ha un grup molt maco i aquí es parla poc de futbol als sopars pròpiament, es parla molt de la vida i és divertit, i ho hem passat força bé en aquests sopars. I ho he fet aquesta última setmana. A l'habitació em poso vídeos de Chiquito de la Calzada. Mira, m'ha donat per qui en aquest Mundial i m'ha fet riure molt, el gran Chiquito.
1: Una sorpresa del Bruno Alemany. A veure què ens diu el Lluís Flaquer.
7: Hola, Anna, us saludo des de Kansas, i això en si ja ve a ser una petita treva per mi. Després de molts dies a Dallas, ciutat que no es caracteritzaria per la seva varietat de plans que et permetin desconnectar de la rutina del dia a dia, fer un viatget, encara que sigui per unes hores, ja s'agraeix. 42 dies fora de casa posen a prova la teva resistència. Ho gaudeixes, sí, però has de saber trobar els teus moments. Per exemple, perquè m'entengueu, he anat més al gimnàs aquest darrer mes que tot el que havia anat durant tot l'any. Una estona cada dia, una miqueta de peses, una miqueta de cinta... Així, flaqui, estaràs finet, pensaràs. Doncs no. Una de les coses a les que costa trobar treva als Estats Units és el menjar. Som massa fans de les salses, els fregits, les mantegues o els arrebossats. Així que gimnàs sí, però hamburgueses també n'han caigut algunes. Són 42 dies fora de casa, amb rutines ben marcades que has d'aprendre a trencar. La treva passa per trobar els teus moments. Lectura, alguna sèrie, esport i parlar molt i molt i molt amb la família. Amb ella s'aprèn que, per sort, els mundials es fan llargs per no estar junts, però ens ajuda a passar-ho al saber que per a la vida en família un mundial ve a ser una treva que has de passar, per sort, en aquest aspecte, només un cop cada 4 anys.
1: I el missatge del Santi Ovalle.
8: Hola, Anna, hola, amics de la treva. Sembla contradictori, però en un Mundial no hi ha treva. La veritat és que ja portem gairebé 40 dies fora de casa, treballant cada dia de la setmana i dedicant-li moltíssimes hores, amb moltes coses a cobrir, molts programes per fer i moltes cròniques per gravar. Poc temps de treva i de descans tenim en un Mundial, però, mira, precisament ahir en vam tenir un, i és retrobar-me amb el meu germà, amb el meu amic, amb el Bruno Alemany, a Dallas, després de molts dies fora de casa, trobar algú de la redacció de Ràdio Barcelona i del Departament d'Esports i parlar mentre preníem una cervesa i podíem...
3: Bé, veig doncs, que tant el Flac i el Bruno s'han fet moltes cerveses, molts plans amics... S'ha donat treva, també, en aquest Mundial. I, Anna, la setmana que ve més, aquí.
1: La setmana que ve més, a veure amb què dona de si aquesta final del Mundial, de la qual estarem molt pendents, i tant de bo que hi jugui la selecció espanyola.
3: Ja sabrem el guanyador, és veritat, el dilluns
1: que ve. Sí, sí, sembla mentida, però el dilluns vinent ja sabrem qui és el guanyador.
0: I entrarem treva del Mundial, per fi.
1: O potser no, ja veurem, però moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
9: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics que estan en lloc.
3: Avui és un dia especial per nosaltres, primer programa, i com a primer programa també ens fa molta il·lusió el nostre primer convidat.
2: Diuen que el primer convidat o convidada fa una mica la funció de padrí o padrina. I què millor que siga una persona que respira ràdio per tots els poros del seu cos.
0: Més de mitja vida dedicada a aquesta casa i a aquest mitjà, i que a més en unes setmanes comença un canvi de vida, d'horari sobretot, i qui sap si intentarà donar-se una mica més de treva, ja que dona la sensació que no pot parar de fer coses.
3: Ha vingut a visitar-nos l'escriptor, presentador de televisió, periodista d'aquesta casa...
2: Ara ja ex-subdirector d'Hoy por Hoy i nou editor d'Hora 25 a la cadena SER.
0: I des d'ara mateix, encara que no tenim ni idea de si estarà d'acord o no, primer padrí de la treva, José Luis Sastre.
10: Acaba d'arribar d'una setmana de vacances l'Edu Polo i m'ha demanat a veure si en un minut li puc explicar tot el que s'ha perdut. Així que jo, pels amics, el que faci falta.
11: Es un reportaje de José Luis Sastre.
12: Hay que avanzar primero el pie derecho, luego el izquierdo. En este local los sábados empiezan con una bachata. Comencem aquest hora 14 parlant-los d'aquesta operació policial de gran magnitud adreçada a la màfia.
10: Una mica caòtica sí que seria, sí.
12: Y los mejores ratos, con un poco de aguardiente, en ese local donde las penas son menos penas al son de un buen merengue. Ay, ay, ay,
10: ay. T'ho has passat bé?
13: M'ha encantat.
10: Àlex Correja, moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies. Et seguirem per Televisió Espanyola, eh?
13: Moltes gràcies.
10: Una abraçada.
13: Adéu, gràcies.
10: I deixem aquí. La informació continua a hora 14, a la cadena SER. Bona tarda.
3: José Luis Sastre, bona tarda, com estàs?
14: Mare de Déu, molt més vell que en aquests àudios. Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Molt bé, home, aquí, d'estrena, d'estrena. I m'ha agafat molts dels teus talls dels inicis, del 2005, 2006, 2007, 2008.
14: Ja, ja, sí.
3: I ara que comences vacances, la primera pregunta és obligada a tots els convidats, i és que tu com et dones treva?
14: Bueno, pues parant una mica. Sé que això és molt tòpic, però amb el ritme que portem, parant una mica, que vol dir fins i tot desactivar, no molts dies, però sí alguns dies, les alertes que rebem al telèfon mòbil, i deixant de mirar el telèfon. Sé que és molt senzill. Segurament esperàveu una resposta una mica més, no, d'allò de pues, busco un lugar perdido en el... No, no, no. M'allunyo una mica del telèfon, si puc, tot el que es pot, i així em començo a donar una mica de treva. I després fent una vida normal, en el sentit de deixar de matinar tant... Perquè, clar, ara quan em llevo a les 6-7 de del matí, ja per mi és com voy tarde al dia. No? I pues, fent vida del poble, que és el que més m'agrada, anar a comprar el pa, a veure què li falta a la casa avui... bueno, fent vida una mica més normal, que no vol dir que la ràdio no ho sigui, però sí que ho deixa de ser una mica amb els horaris aquests que ara, com comentàveu, deixaré de fer.
3: Se't fa estrany estar el juliol de vacances, després de molts anys dirigint el Hoy por Hoy durant l'estiu? Ara què fas, juliol, agost, sense feina?
14: Feina endarrerida, és a dir, tot allò que no he pogut fer durant el curs, doncs mira, llegir, mirar pel·lícules que volia mirar, allò, jo em vaig fent una llista, com tanta gent, suposo, no? Durant l'any, de quines coses m'agradaria fer, i ara tinc una mica més de temps per fer-les. I escoltar la ràdio d'una altra manera. La desconnexió no inclou apagar la ràdio, però sí que estàs escoltant la ràdio sense pensar, ui, esta disco va antes o després, o la publi, si no vas ara a la publi aniràs malament de temps escoltar-la, com a oient, que és del que es tracta això. No?
2: Tu creus que arribes a desconnectar realment quan estàs de vacances mirant una sèrie, o ja estàs pensant, ui, a Estel podria portar de convidat, es podrien fer un tema que tractar això, allò, perquè a mi personalment em costa una mica.
14: Hi ha un punt, jo crec que de la nostra professió, com de tantes altres professions, quan tu coneixes un artista, un cantant, una persona que, no sé, que estigui escrivint una cançó, i veus, aprens, si l'escoltes i si estàs una mica atent, que hi ha persones que miren la vida en cançons i hi ha persones que miren la vida en colors. I jo crec que nosaltres, al nostre ofici, escoltem i mirem la vida amb ràdio. I és inevitable, però això no es tracta de... Saps què passa? Jo distingiria aquí la ràdio de l'actualitat. De l'actualitat sí es pot desconnectar una mica, tot i que és com una droga de vegades. I no... Però de la ràdio costa molt sortir-se'n. És a dir, jo puc desconnectar de no mirar la ràdio des d'un punt de vista professional. Però mirar la vida amb ràdio no ho sé deixar de fer. És, no, és la meva manera de mirar la vida. I tu mires la vida i us passarà i escolteu algú i segur penseu quina bona entrevista tindria aquest personatge. O quina bona secció sortiria d'aquí. Però bueno, això no pots desconnectar perquè tens el cap construït després de molts anys d'aquesta manera, però a mi no m'importa, no és que no m'importa, és que no puc renunciar a aquesta manera de mirar la vida en ràdio, de la mateixa manera que quan escoltes alguna història que t'agrada molt, dius, pues d'aquí sale un libro, i això és perquè tens el cap estructurat d'aquesta manera.
0: I encara que t'agradi la vida al poble, la vida normal, i mirant a molts de ràdio, si haguessis de triar la teva treva preferida seria anar a una preestrena de Sorrentino amb ell o al backstage d'un concert de Coldplay.
14: Uau! No poden ser les dues, no?
0: No.
14: Vale. O una preestrena amb Sorrentino o el backstage de Coldplay. Diria que la segona.
0: Sí.
14: Perquè Sorrentino ja... Sí, perquè no em cal que ell em comenti la pel·lícula, no? I a un backstage de Coldplay segur que hi ha bon catering.
0: 100%.
3: Home, parlant de temps i d'aprofitar-lo, i ara que parlaves de música, jo crec que una persona que admires molt et diria lo següent. El Manolo García segurament és un dels artistes que més admires, no, tu?
14: Sí, va marcar un punt... Mira, quan jo vaig venir a... Soc de València, i quan vaig venir a Barcelona a estudiar el primer any de carrera a l'Autònoma, a mi m'ajudava molt escoltar el Manolo, perquè Manolo era... com aquell que quan estàs sol, surts de casa per primera vegada, tens 18 anys i vius sol, aquells dissabtes que encara no coneixes a la gent perquè tots els companys de classe sou de fora i encara no... Què faig, no? Que estic fora del poble, estic fora del lloc. I els dissabtes i sobretot diumenges al vespre, al Discman, que és un aparell que no us explicaré, però que és, no
3: jo, tenim jo conec, idea de qui... Jo el conec,
14: bueno,
3: jo el conec.
14: Bueno. Em posava el discos del Manolo i m'ajudava a sentir-me una mica com a casa. I després em va passar una cosa molt, molt xula. El primer dia que... Jo no sóc molt, molt mitòman i al llarg dels anys doncs, a la ràdio coneixes a molta, molta gent, no? Només recordo dos dies, i els dos van ser a Ràdio Barcelona, encara no estava a Madrid, de veure gent que dius, ostres, m'impacta tant que ni el saludaré, no? Un va ser el Serrat, un dia sortint de l'ascensor de Ràdio Barcelona. Vaig dir, uau, Serrat. I l'altre dia va ser, el següent dia va ser el Manolo, perquè va venir una entrevista amb la Gemma. Jo crec que la Gemma Nierga encara feia La Ventana. I va venir el Manolo a presentar un dels discos i jo em vaig posar al cristal, a la peixera, amb... Jo no sé amb quina cara el devia mirar. Però recordo que la Gemma, que era molt de fer aquestes coses, em va dir, Sastre, ven. Vaig dir, on? Diu, dentro. I em va posar dins de l'estudi amb ell. I tot això que us he explicat, que el Manolo era per mi com una mica de casa i la connexió amb... El Manolo sempre... Jo crec que la virtut que té és que quan estàs content et fa sentir més content i quan estàs trist et fa... sentir una mica més trist i això t'ajuda a treure tot el que portes dins i d'altra manera no sortiria. I li vaig poder explicar amb ell, ara segurament en aquell moment, ara ho recordo, tinc un record
3: José Luis,
14: dolç d'això.
3: No pateixis, sí? Perquè ho tenim. 3 de juny del 2008.
14: Ostres!
13: Me considero un inculto musical, pero me sé prácticamente todas las letras de Manolo García. Y cuando yo vine a estudiar a Barcelona, yo me ponía los discos de Manolo cuando quería llorar y no me salía, y cuando quería reír y no me salía. Y es verdad, yo me ponía los discos de Manolo y me ayudaba a sacar aquello que a veces sí. No sale.
3: Clar, això li vas dir al Manolo davant. Explicaves que et vas trobar aquesta...
14: Davant.
3: Totalment.
14: Sí, perquè la Gemma va fer aquesta encerrona. I, doncs mira, el que t'anava a dir és que... ara ho recordo d'una manera molt entranyable. En aquell moment suposo que en devia morir de la vergonya.
3: Sí. Clar, li explicaves amb ell que la seva música t'ajudava a plorar, a riure quan ho necessitaves. Encara a dia d'avui, gairebé 20 anys més tard, encara et passa? Necessites la música del Manolo o de qualsevol altre per canalitzar aquestes emocions?
14: L'escolto menys al Manolo perquè han entrat molt... Una cosa que sí que m'ha passat en aquests anys d'hoy por hoy és que he après moltíssim de moltes coses, evidentment, però també de la música. I he incorporat, perquè jo era molt de 3-4, això que deies, Coldplay, Manolo, i tenia un repertori, diguéssim, més limitat. I ara, per sort, ha incorporat a moltíssima gent, molts estils i fins i tot moltes èpoques diferents, et diria. I, per tant, el Manolo m'acompanya, és per mi un record permanent. De fet, jo crec que l'he entrevistat, el vaig entrevistar l'estiu passat, perquè sempre el demano perquè em fa il·lu, però ja ha incorporat a molta més gent.
2: Sastre, tu ja has dit que eres d'Alberic, que vas estudiar a la UAP i que després vas començar treballant també així a Ràdio Barcelona. I jo t'he de confessar que sempre has sigut per a mi un poc un punt de referència, perquè jo sóc de Pego, del País Valencià, sí. Vaig estudiar a l'Autònoma i ara estic treballant a Ràdio Barcelona. I clar, després de tants anys vivint a Barna, ara a Madrid, has arribat a sentir alguna d'aquestes dues ciutats com a casa? O al final, com la terreta, no hi ha res?
14: Mira, per mi Barcelona és una ciutat molt, molt especial perquè jo vaig anar a estudiar a Barcelona perquè volia estudiar a l'Autònoma i volia treballar a Ràdio Barcelona. Jo no volia fer les pràctiques a Ràdio Madrid o venir a Madrid. Jo volia provar a Barcelona. Per mi Barcelona era en aquell moment també sinònim de una ràdio que es feia, hi havia una molt bona oferta i amb molta qualitat de ràdio. No vol dir que a Madrid no hi hagués, però resultava més atractiva la ciutat i l'oferta radiofònica i periodística que en aquell moment donava Barcelona. Jo, de fet, això ho he explicat molts cops, quan l'Àngels ja ens vam conèixer i em va dir «Sastre, vine amb mi a Madrid», li vaig dir «No, jo és que estic molt bé a Barcelona i treballant a Ràdio Barcelona». Per mi Barcelona és la ciutat on vaig aprendre tot, és a dir, vaig passar del poble de 10.000 habitants a la gran ciutat. I em passa molt, tinc molts amics, jo, amics, els primers grans amics de veritat que vaig fer són els de Barcelona. I encara em passa que quan vinc a Barna, per mi és com si hagués estat el dia d'abans. No? El que passa que jo sempre m'he sentit molt de poble i segons em vaig fent gran, com més gran em faig, més de poble em sento. És a dir, més orgullós estic de dir, soc d'una comarca, que es diu la comarca de la Ribera, he crescut allà, vinc cada cap de setmana, és a dir, jo si treballo a Barna o si treballo a Madrid, sempre estic el cap de setmana al poble i això m'ajuda també a mirar el món, a fer ràdio, a fer periodisme des d'un determinat punt de vista, que és sense deixar-me de banda les coses que són realment importants. Per tant, sento Barcelona com casa meva, sento Madrid com la ciutat que m'acull, que també és casa meva, però jo sóc de la Ribera, sobretot de la Ribera.
3: Ara deies que al llarg d'aquests anys has descobert molts artistes. Algun que altre potser t'ha portat una mica un disgust, de forma carinyosa, amb una persona que jo crec que la temporada que ve trobaràs molt a faltar.
14: En la música tampoco nos ponemos de acuerdo. No. En lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
15: No, porque tú dices que te gusta, porque tú siempre quieres quedar bien con todo el mundo. Cuando una cosa no te gusta, perdona. Dime una música que no te... Un cantante español que no te guste.
14: Miguel Bosé. Yo no quiero quedar bien con todo el mundo. Lo que quiero es llevarte a la contraria. Tú dices que no te gusta Manuel Turizo porque es mainstream, porque lo escucha
15: muchísimo. No, eso es mentira. Sí, eso te lo estás inventando.
14: Entonces, por esta cosa de yo esta música no la escucho, estás en contra. Y digo que yo, a mí, mira, escucho Manuel Turizo, esto que es el merengue,
15: Turizio.
14: Y me pongo de muy buen humor.
15: Pero
14: digo
15: esto,
14: yo que
15: pero
14: sea esto
15: motivo,
14: Sostakovich.
15: Pero el motivo
14: no.
15: Que no me guste no es porque sea mainstream, es porque no me gusta este tipo de música. Entre otras cosas, porque no entiendo lo que dicen.
14: Ay. Tampoco es muy difícil la letra.
0: Sastre, ¿t'agrada de veritat Manuel Turizo o el que trobaràs a faltar és portar-li la contrària a l'Àngels?
14: No, però és que ho he explicat aquí. Jo aquesta cosa de es que esto es como lo escucha todo el mundo, bueno, pues sí, yo también soy todo el mundo y también, es decir, ha d'haver-hi música para todos los lugares y per cada moment de la vida. Jo a un xiringuito, ara, 13 de juliol, que és avui, a una piscina, ja m'agrada que ja suene Manuel Turizo. No necessito una música més intensa. El que trobaré a faltar són les discussions amb ella. Ja m'agrada Turizo, però no vol dir que sigui el meu músic favorit. El que passa que, clar, com me tenia que rebel·lar contra això, pues, semblava que a mi m'agradava aquesta música més comercial, que insisteixo, que no és que no li trobi pega, és a dir, que crec que fa falta.
0: Sí, que per ser mainstream no és dolent, o sea, no passa
14: correcte,
0: res.
14: Correcte, efectivament, però que era bàsicament una... Ara, com nos discutíamos, Però sí. Bueno, sí.
0: Aquest fi de curs ha estat una mica convuls. Com ho has portat? Com estàs tu?
14: Ara que estic de vacances, millor, gràcies.
0: Sí.
14: millor, sí. Ha estat... Bueno, saps que això sí que la ràdio ho ha tingut i ho hem fet, que és que tot ha sonat, tot ho hem explicat, ho hem... això és una premissa que tinc claríssima, que la nostra complicitat i la nostra confiança és amb els oients. Amb les oients no hi ha coses que ni es podien amagar ni hem volgut amagar. Ho hem anat explicant i ara, doncs, en el camí d'estar millor i aprofitant l'estiu per carregar forces i començar amb ganes la nova temporada.
0: I com et pot canviar la vida un canvi d'horari amb la teva feina, els horaris que fas?
14: Bueno, ja, saps què passa? Que jo he fet l'horari d'hora 25. De fet, nosaltres amb l'Àngels veníem d'hora 25 i ara també el seu dos a hora 25 i vam passar a l'Oi por Oi. Per tant, ja he estat aquí. Hi ha una cosa que... Ara no vull que sembli que trobaré a faltar aquest horari de llevar-me a les 3 de la matinada, però sí que té un punt... Jo he après a aprofitar molt els dies. Això que dèieu abans de... Però és que té temps de fer una mica tantes coses, que és una cosa que la gent em pregunta molt, de... Has escrit llibres, has estat a la tele, escrius al País, tens podcast, la ràdio... Com t'ho fas? Bueno, m'ho faig perquè he après a exprimir molt els minuts que té el dia. I jo que em conec, sé que quan treballàvem a la nit i tenia el temps lliure al matí, això ho feia menys. És el que ara tinc dubte de com ho faré al setembre, perquè els dies i les hores em donin tant com em donaven fins ara. Ja us ho aniré explicant. Però tinc ganes també de que el despertador no soni a les 3 de la matinada. La veritat és aquesta, sí, sí.
0: I saps que tindràs l'horari d'hora 25, d'hora 25, has tingut el d'hoy por hoy i no és l'únic que has tingut a la SER.
16: Bona tarda. Com estan escoltant, la concentració que ha convocat el PP a favor de la Constitució ha reunit milers de persones, 200.000 segons els convocants, i ha acabat sense cap referència al procés de reforma de l'Estatut.
0: Estem escoltant, creiem que és de les teves primeres intervencions a l'hora 14, del 3 de desembre de 2005. Tu, quan vas fer això, t'esperaves el que vindria després?
14: No. No, no. Jo he treballat a la ràdio en general des del primer moment i ara també, continuo així, sense expectativa del que quina seria la nova etapa. He tingut la sort de treballar en aquesta casa molts anys, però fent coses molt diferents. I això no m'ho podia ni imaginar. Jo, quan vaig arribar a la ràdio, vaig arribar com un becari d'informatius que pensava que va tenir la sort de que quan va acabar la beca em van dir, tu no voldries fer l'informatiu del cap de setmana i de seguida al migdia, i vaig anar dient, bueno, pues sí, però després va ser la graderia. Vaig passar per esports, per política. Aquí a Madrid he fet moltes coses també. Vull dir que he treballat sempre a la mateixa empresa, però amb la sort, amb la fortuna d'haver pogut fer i moltes coses que de totes, les que així d'entrada m'agradaven més i les que m'agradaven menys, de totes, no és que hagi après professionalment, que també, sinó que he conegut molta gent. Per exemple, jo sempre explico que una època en què m'ho vaig passar molt, molt bé fent ràdio i fent periodisme esportiu va ser fent la graderia, però que no, el més important que em vaig emportar de la graderia, que era una cosa que, responent a la teva pregunta, no, en absolut, quan vaig començar a fer l'hora 14 ni m'ho podia arribar a imaginar, és que els amics que vaig fer en aquella època són amics personals meus que ja em vaig emportar per a sempre, jamás. Vull dir que no, tampoc treballo amb l'expectativa de, bueno, i ara comences hora 25 i que, bueno, ara disfrutem d'hora 25. Exacte. I després, quan arribi, ja veurem.
2: I, de fet, comences hora 25. Què ens pots avançar de cara al setembre?
14: Que és un programa que encara estem pensant molt. Clar, pensar que acabo fent fa 3 dies, estava fent l'Hoy por Hoy.
2: Sí, sí.
14: Necessito una mica de calma. El que et puc avançar i el que et puc explicar és quina és la meva relació amb Hora 25. Soc molt conscient de quin és el programa que tindré la responsabilitat a partir del dia 31 del mes que ve, 31 d'agost, de posar-me, de dirigir, de presentar, que és un programa emblemàtic en aquesta casa i en la història del periodisme radiofònic d'aquest país, molt lligat a una etapa que va ser molt complicada per aconseguir algunes de les coses que ara tenim i que no hem de badar per seguir defensant, que no hem de donar per òbvies, per evidents i per ja aconseguides. Per tant, tinc no només la il·lusió, sinó també la responsabilitat de ser-ne molt conscient de quin és l'horari, quin és el programa i quina és la tasca que hem de fer en aquella hora en què la gent ens ve a buscar per obtenir un anàlisi i una informació molt rigorosa i molt amb un anàlisi que pugui aportar-li arguments. Que és això, tant el to, un to més tranquil i que no sigui en absolut apocalíptic, ara que triomfa tant gràcies a l'algoritme i a la intel·ligència artificial, a aquells que van parlant o que fan discursos en majúscules, tractar de fer discursos i trobar debats que amb minúscules i respectant el que diu l'altra persona puguin aportar i ser d'utilitat per la gent.
0: Sastre, t'has fet, Laitana, una pregunta com valenciana. Jo, com murciana, només vull saber si escoltarem al Miguel Maldonado en Hora 25.
14: És una molt bona pregunta que hauríeu de pagar molts diners perquè jo ara us donés aquesta exclusiva.
0: Vale, li treuré a ell l'exclusiva, a veure si puc.
14: Vale, vale, sort. Sort amb això.
17: I abans d'acabar, ja que eres expert tant informatiu com a magazín, com bueno, en totes les coses que hem estat comentant, i com a padrí del programa, que és un títol que t'hem posat nosaltres...
14: Moltes gràcies, però vosaltres veureu, eh? Ara si va malament la cosa, jo no vull responsabilitats. Anirà bé, anirà bé, anirà bé.
17: Llavors, quines serien les teues recomanacions per a aquest estiu?
14: És que no soni tòpic, eh? Que no soni obvi. Mireu, primer, vosaltres us heu de passar bé. És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio. I després, una cosa que sí que us agrairia molt és que no oblidéssiu mai que esteu parlant per la gent. Que hi ha gent que us està escoltant. Que hi ha gent que està temptada ara mateix de canviar el dial o de baixar del cotxe. Feu que aquesta gent, tot i que hagi aparcat el cotxe, es vulgui quedar una estona més i que no canviïn de dial. No, no és fàcil, però bueno, per això teniu tot un estiu per davant.
3: Totalment.
14: Doncs, poseu Manu Turizo.
3: Manu Turizo, no, t'anem a posar un altre que crec que tu cantes molt o que has cantat molt en una època de la teva vida i que va molt en sintonia amb la treva, amb relaxar-nos. És aquesta, a veure si la recordes. Sí, no?
14: No, no, però negaré... És a dir, no explicaré les circumstàncies en què jo he cantat aquesta cançó.
3: Moltes vegades.
14: Ni la vestimenta tampoc, ni la vestimenta tampoc.
3: Arribaves a aquests aguts o no, del Mica?
14: No, no, no. Tampoc sé si jo era molt, estava molt lúcid en el moment en què jo cantava aquesta cançó. Però això forma part d'una altra entrevista.
3: Totalment. Mira, per tancar la temporada, si no tornes, i la cantes. Només vens i cantes, ja està. Res més.
14: Vale,
3: ja,
14: vale, vale, vale. Ja ho parlarem.
3: Ja ho parlarem.
14: José Luis, molta sort, que tingueu moltíssima sort en aquesta aventura i passeu-ho bé.
3: I bones vacances, sobretot, que vagi bé la tornada.
14: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
14: Adéu.

0: 6 y 43 de la mañana, 5 y 43 en Canarias. Hora de amanecer, de prepararse un café, un colacao. Esto va en el gusto de cada uno, supongo, ¿no? ¿Qué desayunas tú, Nacho Palomo? Buenos días.
1: Buenos días, Sergio. Yo un café, sí, un café con leche.
0: A nosotros café todo el rato, claro.
1: De hecho, varios cafés desayuno a lo largo de la mañana.
0: En fin, hora de salir el sol, o de ver salir el sol. Si alguna ventaja tiene esto de la ola de calor continuada en que vivimos, es que al menos se puede ver amanecer un día tras otro. Y en ese momento del día el sol no quema tanto como para que no podamos salir a hacerle una primera visita. Así que salgan a ver salir el sol, a ver amanecer, que es sin duda uno de los momentos más bonitos del día. Siempre amanecemos en tres lugares distintos de España y esta mañana otra vez los hemos elegido relacionados con el partido de la selección.
1: Sí, y antes, ayer me preguntaba si cada día me amanecía más tarde, si efectivamente hice los deberes.
0: Sí.
1: Cada día más o menos podemos calcular que amanece un minuto más tarde y el sol se pone ya un minuto antes. O sea, perdemos como unos 2 minutos de luz cada día.
0: Todo lo que nos están quitando. Fíjate, si es importante salir a ver amanecer.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos con esos municipios. Como dices, elegidos por el partido tan importante que tiene la selección española esta noche, pueblos fronterizos con Francia. En Canfrán, Huesca, ha salido ya el sol, lo hizo a las 6:36, mínimas de 17, máximas de 28. En Llivia, en Girona, el sol también salió a las 6:27, mínimas de 16, máximas de 31. Y por último, en Lekeitio, Vizcaya, lleva nada, apenas 3 minutos el sol dando allí al territorio, mínimas de 21 y máximas de 28 grados.
0: Lo están viendo salir en el momento en que lo decimos nosotros, que es una casualidad cósmica. Eso ya es. Bueno, si están viendo salir justo el sol ahora y nos lo quieren decir, o si lo ven más tarde, no importa, cuando quieran. Saben que nos pueden mandar su amanecer al teléfono de los oyentes, que es el 638-313466. Manden uno para mañana, por favor, que es la última oportunidad que tengo de amanecer con los oyentes de la SER. Al 638-313466. Y vamos con el mapa de sonidos, que empieza hoy por Dublín, donde la protagonista de una obra de teatro le echó la bronca a una espectadora por estar grabando.
1: Sí, es la versión teatral de una rubia muy legal que al terminar el primer acto, la protagonista se dirigió a los asistentes y después ella misma en el camerino, entre actos, lo contó en su Instagram.
2: Unfortunately tonight at the Bord Gáis we've got a beautiful audience, but there's just one woman in the front row.
1: Decía que tenemos un público maravilloso, pero hay una mujer en la primera fila que ha estado grabando todo el primer acto y nos ha distraído a todos. Esta actriz pidió a los miembros del teatro que expulsaran a la mujer para el resto de la obra y añadió, dice, bueno, hay que disfrutar de estas 2 horas y media de teatro, no hace falta grabarlo todo, dijo en ese vídeo de Instagram, a lo que yo añado, grabarlo todo para subirlo a las redes sociales. Es esa necesidad de decir estoy aquí, ¿no? y de publicarlo.
0: ¿Y echaron de verdad a la mujer?
1: Pues según las informaciones no lo dicen, porque en el artículo de la BBC preguntaron al teatro y no quisieron hablar más del asunto. De hecho, la noticia la hemos conocido solo por este vídeo que subió la actriz.
0: Tom Cruise se ha hecho viral por envejecer para su próxima película. Claro, como evita envejecer en la realidad.
1: Eso es. Ayer se estrenó el tráiler de esta nueva película que se titula Digger.
3: Lo siento, señor.
4: Sé perfectamente lo que sucede porque yo pago la fiesta. Pago tu puta chaqueta de plumón de ganso.
1: Protagonizada por Tom Cruise y donde interpreta a un magnate energético de avanzada edad. Lo vemos con prótesis en la cara, pelo canoso, la piel caída también con barriga. Es una sátira. Cruise, que tiene 64 años y como decía Sergio, pues se ha esmerado por aparentar menos edad, también con la ayuda de la cirugía.
0: O sea, se ha hecho cirugía para ir para atrás antes en su vida y ahora para ir para adelante.
1: Efectivamente. Y bueno, y luego también hay que decir que está en una excepcional forma física porque en la saga de Misión Imposible él mismo es el que realiza las escenas más arriesgadas y de acción, como decimos, con 64 años. Bueno, la película la dirige el mexicano González Iñárritu, que tiene 2 Oscars como mejor director por Birdman y por El Renacido. La película se estrena en octubre.
0: Esta fotografía que me habéis mandado, porque de vez en cuando saben que me mandan fotos para ilustrar lo que hablamos en el mapa, y que la verdad me tiene loco, es Haaland, el futbolista de Noruega, eliminado ya por Inglaterra, volviendo a casa, lleva en la mano un mapache disecado, pero es que el mapache además lleva una botella. Es un mapache con un problema con el alcohol.
1: Una botella de whisky. Es una famosa marca de whisky americano. Ah. Se lo ha traído el futbolista como souvenir, como recuerdo. Cuesta más de $700 este recuerdo.
0: Mapache.
1: Bueno, es la imagen que hemos visto de Haaland aterrizando ya en Oslo, bajando del avión después de ser eliminado en el Mundial. Luego por la tarde, con el resto del equipo y ya sin este mapache, visitó a la familia real noruega en el Palacio Real, así lo contaba la televisión de este país.
3: Så Martin Ødegaard inne hos kongen og hilsa på Erling.
1: Se escucha de fondo el griterío de la gente. Bueno, calculan que 90.000 personas estuvieron a las afueras del Palacio Real vitoreando a los futbolistas por el buen papel que han hecho en el Mundial de Fútbol.
0: Pero mira, es que la botella viene vacía, ¿qué se la ha bebido el mapache?
1: No creo, yo creo que toda la plantilla del equipo seguro que han celebrado el buen papel, ¿no? En el viaje de vuelta.
0: Y Aitana y el mago Pop, que se han comprado un teatro, el Teatro Aquitania de Barcelona.
1: El motivo principal de esta noticia era porque Dani Marín quería poner la canción de Superestrella.
0: Ah, vale.
1: Lo ha dicho, pero sí, como han anunciado, la artista catalana y también el mago han comprado este teatro en la ciudad condal para, dice, bueno, pues que sea un punto de encuentro para las nuevas generaciones de creadores.
0: Gracias, Nacho.
1: Adiós.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dimarts, és 14 de juliol. Els bombers han treballat tota la nit remullant la zona de l'incendi d'Aiguamúrcia, que des d'ahir al vespre està estabilitzat. La idea és poder-lo tenir controlat al llarg d'aquest matí. És la principal notícia del dia, però abans... Abans del temps, calor i molta xafogor, el sol quedarà enterbolit per la pols en suspensió, temperatures entre 27 i 33 a la costa i entre 32 i 37 graus a l'interior. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha un carril tallat per una avaria a l'A26 a Girona i el transport públic, de moment, normalitat. Els bombers esperen poder donar per controlat aquest matí el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees. 17 vehicles i 80 bombers han estat remullant durant tota la nit un foc estabilitzat des de 7:45 del vespre. Eva Hidalgo, bon dia.
7: Bon dia. Els 220 evacuats han pogut dormir a casa i els 2.500 confinats ja han pogut sortir. Igualment, es demana prudència i evitar acostar-se a la zona. El cap d'intervenció de bombers és Ricard Expósito.
8: Després de tota la tasca de vigilància i de control dels diferents punts calents, ja hem donat l'incendi per estabilitzat. El perímetre no ha crescut. S'ha mantingut dintre d'aquests 8 quilòmetres aproximadament que tenim com a longitud.
7: És el tercer foc a Aiguamúrcia en pocs dies i Mossos i agents rurals han trobat indicis que ha estat provocat. Una de les hipòtesis és que tots els hagi iniciat la mateixa persona.
6: I Junts a Girona preveu anunciar aquest matí que abandona el govern independentista de la ciutat. Mentrestant, l'alcalde, Lluc Salellas, defensa que mantenir el tripartit és la millor fórmula per acabar el mandat. Susana Ruiz, bon dia.
9: Bon dia. Si no hi ha canvis d'última hora, avui a les 11, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, anunciarà que els 6 regidors de Junts deixen l'equip de govern després que aquest cap de setmana publiqués un article explicant que se'ls ha acabat la paciència.
6: No és l'únic moviment que sacseja a Junts, perquè a Cambrils, el regidor juntaire, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana per les municipals del 2027.
9: Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis de l'any passat, quan l'aleshores alcalde Alfred Clua del PSC el va expulsar del govern municipal per manca de respecte. El partit de Sílvia Oriols s'endú també la resta de regidors de la formació de Puigdemont a Cambrils.
6: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que amb els pressupostos que acaba d'aprovar, amb el suport d'Esquerra i Comuns, es dona recorregut a la legislatura i que pot aguantar fins al 2028. Ho diu ara, que el govern arriba a mig mandat, el 8 d'agost farà 2 anys, i descarta, de moment, fer canvis en el si de l'executiu. Laura Pons.
10: Sí, diu el president Salvador Illa que amb els pressupostos, amb els comptes del 2026, es dona recorregut a la legislatura, que pot aguantar, diu, el que queda de mandat.
11: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio y que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y, si conviene, también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos.
10: I sobre la possibilitat d'una crisi de govern, de canviar els membres del seu executiu, aprofitant que ha aprovat els comptes i que la legislatura arriba al seu equador, ha dit que no preveu fer canvis en el si de l'executiu.
11: Yo estoy muy contento del gobierno que tengo y no vislumbro cambios en este sentido. ¿No?
10: Són paraules de Salvador Illa en un esmorzar informatiu aquest dilluns a Madrid.
6: I la CUP qualifica de molt greu l'espionatge a Carles Riera i David Fernández per part del CNI. Considera que és una demostració de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme i demana responsabilitats. No és l'únic que ho fa, també s'hi apunta Junts.
12: És igualment intolerable que després dels fets les víctimes continuïn havent de lluitar perquè es desclassifiqui la informació i perquè s'assumeixin responsabilitats polítiques i penals.
13: Aquest és un fet que és impropi d'una democràcia que s'espiï doncs, a representants públics.
6: Són la portaveu CUPA Aire Sumoreno i el diputat de Junts, Josep Rius.
9: Tot plegat després que ahir la intel·ligència espanyola admetés que va infectar els seus telèfons amb el programa Pegasus durant gairebé 2 anys i 6 mesos. Així consta en la documentació desclassificada pel Consell de Ministres, en què també es detalla que aquest espionatge va ser autoritzat pel Tribunal Suprem.
6: Més detalls, Carles Couso.
14: Amb l'argument que els CUPAires feien activitats contràries a la seguretat nacional. El mòbil de Riera, exportador dels anticapitalistes al Parlament, va ser infectat amb Pegasus durant el febrer del 19, quan començava el judici contra el procés. En el cas de David Fernández, el Suprem en va avalar l'espionatge del desembre del 19 al juny del 2020. El CNI ha negat, però, que també infectés el mòbil d'un altre copaire, Albert Botran. La revelació, inèdita fins ara, surt de la querella dels 3 exdiputats per espionatge en Pegasus que investiga el jutjat número 32 de Barcelona. El magistrat havia demanat fa setmanes al Consell de Ministres que desclassifiqués tota la informació del CNI relativa a Riera, Fernández i Botran.
6: I el preu dels nous contractes de lloguer a Barcelona, que s'han firmat entre gener i març d'aquest any, ha pujat un 4,6% respecte a l'any passat. Ara se situen de mitjana al voltant dels 1.137 euros. Malgrat aquest augment intranual, el preu mitjà és uns 56 euros més barats que fa 2 anys, just abans de l'entrada en vigor del topall de preus. Pol Valero.
15: El primer trimestre del 2024, el preu dels nous contractes firmats a Barcelona va tocar sostre amb 1.194 euros de mitjana. A partir de l'aplicació de la limitació a les zones tensionades, el preu s'ha anat reduint, amb algunes fluctuacions entre trimestres, però sempre per sota d'aquest pic. A la resta de zones tensionades de Catalunya, 271 municipis on s'aplica el topall, l'evolució ha estat similar. Els preus han pujat un 3,7% en un any, però encara són de mitjana 11 euros més barats que abans de la regulació. En canvi, els llocs on no s'aplica, els preus han pujat un 7,3% respecte a fa un any i un 9,5% respecte a fa 2.
6: I els municipis, de fet, amb lloguers més cars el primer trimestre d'aquest any han estat Alella, que frega els 1.800 euros, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, per sobre dels 1.700, i Begues i Matadepera, per sobre dels 1.500. Però hi ha més coses, i és que l'exposició a la calor durant l'embràs i la primera infància podria influir en el desenvolupament cerebral infantil, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Aquestes alteracions estan relacionades amb més agressivitat en l'adolescència. Aquest estudi s'ha fet amb més de 3.200 nens dels Països Baixos, als quals se'ls ha seguit durant 15 anys.
9: El treball vincula l'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos després del naixement amb un creixement lent del tàlem, l'àrea del cervell que processa i transmet la informació sensorial i motora. L'equip investigador va observar que aquest retard s'associa a algunes alteracions conductuals durant l'adolescència. Ho ha explicat Mònica Guixens, investigadora d'Alice Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa.
16: El que sí que s'ha vist és que una reducció del creixement d'aquesta estructura del tàlem podria estar associat amb problemes de conducta i d'agressivitat.
9: En canvi, els investigadors no van trobar cap associació amb el rendiment cognitiu.
6: Són les 6:57.
17: Tot va començar com un experiment.
18: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
17: Però ara s'acosta el moment de la veritat. Dimarts a les 9, França-Espanya. Les emocions comencen a estar a flor de pell. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues tenen més ganes que mai de passar a semifinals. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassén a la sala Cotton de Casino Barcelona.
19: És gratis, eh?
17: Emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
20: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
6: Últim entrenament de la selecció espanyola abans de les semifinals del Mundial d'aquesta nit contra França.
9: En una roda de premsa, el blaugrana Lamine Yamal assegurava que la d'avui serà una nit especial.
21: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido, pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces, estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
9: Tot això ho deia ahir, dia del seu aniversari, ha fet 19 anys.
6: I mentrestant, els seus companys d'equip, que són a Barcelona, faran avui el primer entrenament de la pretemporada després que hi passessin les proves mèdiques.
9: Estan convocats 10 jugadors del primer equip, la resta encara està de vacances o al Mundial. Araujo ha passat revisió per la seva lesió al bessó, però no s'incorporarà fins al dia 20. Primer entrenament a 2:15 del matí, sota les ordres de Hansi Flick, que estrena tercera temporada al capdavant del Barça.
6: I el futbol femení, Mapi León, és nova jugadora del London City.
9: Sí, l'ara ja, exjugadora blaugrana, firma fins al 2029 i s'assuma al projecte de Michelle Kang, del qual en formen part exblaugranes com Maria Pérez, Lucía Corrales, Hanna Fernández o, més recentment, Alexia Putellas.

0: I la superestrella Aitana i el Mago Pop, que compren el Teatre Aquitania de Barcelona.
1: Hola a todos, somos Aitana.
2: Y el Mago Pop.
1: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
3: El Teatre de l'Avinguda Sarrià té poc més de 300 butaques i ha passat per diferents usos les últimes dècades, però sobretot va ser conegut per ser l'antiga seu de la Filmoteca. Tant Aitana com el Mago Pop asseguren que han pres aquesta decisió perquè volen fer una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat. I impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectadors i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona.
0: Doncs nosaltres sí que som dues superestrelles, vamos. Susana. Així arribem a les 7.
4: He cruzado ahora en el pasillo con Susana Alguea, compañera de cadenaser.com. Me ha dicho, Pedro, buenos días, vamos a por ello. Y he pensado, pues esa es la actitud. Vamos a por ello. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
1: Amb humilitat i il·lusió, Lamine Yamal espera l'Espanya-França d'aquesta nit, el partit que facilitarà o bloquejarà l'accés de la Roja a la final del Mundial. Serà a partir de les 9 de la nit. Encara haurem d'esperar unes hores. Ara ens ocupem de coses més immediates, com els tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps. Més calor i a sobre més humitat al litoral. Combinació diabòlica per aquest dimarts. El trànsit a aquesta hora, de moment complicacions ja d'entrada als accessos a Barcelona i el transport públic, ara mateix no hi ha incidències. La Generalitat vol reduir a un mes l'espera per a llicències urbanístiques. El govern ha presentat un avantprojecte de llei per reduir els tràmits i els temps d'obtenció d'aquestes llicències d'obres. Susana Ruiz, bon dia.
2: Bon dia. L'objectiu és canviar una quinzena de normatives per escurçar els terminis de la construcció de pisos, els planejaments urbanístics i permisos ambientals. Les modificacions donen més pes a actors privats.
1: Amb tota la informació, el Pol Valero.
3: Amb la simplificació de procediments, l'eliminació de tràmits duplicats o la incorporació d'informes tècnics d'entitats externes per començar unes obres, el govern calcula que les autoritzacions ambientals podrien passar de trigar 2 anys a tan sols un mes, els plans urbanístics també de 2 anys a 6 o 8 mesos i les llicències d'obres d'un any a només un mes. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
4: Si volem donar resposta al país que tenim avui aquí, no només hem de fixar el rumb que hem de fer en matèria d'industrialització del país, de competitivitat econòmica, de recerca, de construcció d'habitatges, sinó que ho hem de fer més ràpid.
3: L'avantprojecte s'ha sotmès a informació pública i el govern vol aprovar-lo al desembre i portar-lo al Parlament.
1: I l'Associació per l'Escola Bilingüe avisa Educació que lluitaran perquè canviï la retolació a tots els centres educatius de Catalunya. Avís que arriba després que el Tribunal Suprem hagi sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols, escoles i instituts.
2: L'alt tribunal ha donat la raó a l'Assemblea per l'Escola Bilingüe, que va recórrer un document sobre l'organització dels centres de fa 4 cursos on es deia que els cartells que es pengen a les escoles per assenyalar on és la biblioteca o el menjador han d'estar en català. L'Educació diu que aquesta decisió no tindrà cap efecte pràctic, però des de l'Assemblea diuen que la decisió del Suprem obliga a canviar coses a Catalunya i també a la resta de comunitats bilingües.
5: En una situació normal, la Generalitat doncs, donaria un plànic de canvi de regulacions i de manera gradual aquestes s'anirien canviant i deixaria d'intentar excuses falses.
2: És Anna Losada, portaveu de l'Assemblea.
1: I Junts obre la porta a facilitar la tramitació de la llei del nou model de finançament que han pactat republicans i socialistes.
2: Els de Puigdemont han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a la norma perquè ells aposten per un concert econòmic. Amb tot, podrien facilitar que el text seguís el seu tràmit parlamentari.
1: Laura Pons.
6: Sí, els de Puigdemont creuen que el nou model de finançament es queda curt, que és insuficient i per això han anunciat una esmena a la totalitat, això sí, amb una alternativa.
7: Presentarem una esmena a la totalitat, però que incorpora precisament l'alternativa a un finançament que és el del concert econòmic.
6: Són paraules de Josep Rius, portaveu de Junts. Amb aquest moviment, Junts podria facilitar que la norma segueixi el seu tràmit parlamentari perquè, si no recolza la proposta del Partit Popular i de Vox, que també han presentat esmenes en contra, la norma seguiria viva al Parlament. Una tramitació que està previst que comenci quan tornem de les vacances d'estiu.
1: I ha quedat en llibertat l'exdiputat de Junts i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, per masturbar-se en públic davant de menors d'edat, Ferran Dalmau.
8: Segons ha sabut Ser Catalunya, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, està acusat d'exhibicionisme. Després d'entrar sense autorització diumenge a la tarda a un hotel de Santa Susana, al Maresme, dirigir-se a la zona de piscines, on hi havia una 50ena de persones, moltes d'elles infants i adolescents, tombar-se a una gandula i masturbar-se visiblement, segons han descrit els testimonis i ha confirmat també personal de l'establiment. Mentre es masturbava, Albó presumptament també va agafar pel braç a una jove, que ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan la policia local de Santa Susana el va detenir, l'exalcalde socialista i exdiputat de Junts va demanar un habeas corpus, forçant el jutjat de Guàrdia d'Arenys a revisar si es tractava d'una detenció il·legal, un supòsit que ha quedat descartat.
1: I el govern continua sense posar data per la reobertura de Collserola i la resta de parcs tancats per la pesta porcina africana. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, diu que els boscos estan pitjor del que pensaven.
2: I ho atribueix al fet que no s'hagi fet prou gestió forestal. La intenció inicial era reobrir l'accés a Collserola abans de l'estiu, però després el Departament d'Agricultura ho va deixar per finals d'estiu. Ara mateix no hi ha data fixada.
1: Són les 7:25.
9: Tot va començar com un experiment.
10: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
9: Però ara s'acosta el moment de la veritat. Dimarts a les 9, França-Espanya. Les emocions comencen a estar a flor de pell.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimarts, és 14 de juliol i diversos moviments s'accessen Junts per Catalunya pensant en les municipals. A Girona, si no hi ha cap canvi d'última hora, la formació de Puigdemont anunciarà que deixa el govern després de la polèmica per la publicació d'un article de la vicealcaldessa Gemma Geis qüestionant l'equip de govern, justament. L'altre canvi el trobem al sud del país, a Cambrils. Allà, els tres regidors de Junts es passen a Aliança Catalana. És la notícia amb la qual encapçalem la jornada. N'hi ha d'altres, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
2: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. Tenim paciència perquè tenim fins a tres avaries actives. La primera, des d'ahir al vespre, encara deixa el vehicle al voral de la C58 a Ripollet en direcció Sabadell i provoca un quilòmetre de lentitud en sentit nord. Per altra banda, la segona avaria, que talla un carril de circulació, en aquest cas de la C25 a Vilobí d'Onyar en direcció Lleida, doncs provoca també un quilòmetre de lentitud, i la darrera avaria ha estat a la A26 a Sant Ferriol en direcció Olot, que també talla un carril de circulació. Tot plegat, això seria més enllà de les retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer, el temps. Núria Saró, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Estem en la tercera onada de calor i avui a Ponent un cop més podran fregar els 40 graus. A la costa les màximes moren al voltant dels 32 i a l'interior entre els 35-39 graus. Una jornada amb calitja que anirà en augment, deixarà una mala qualitat de l'aire i aquesta tarda podríem tindre algun ruixat molt local al Pirineu, Prepirineu. Ara mateix els termòmetres van des dels 20 graus a Girona, 22 marquen a Lleida i 26 tant a Tarragona com també a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Junts a Girona preveu anunciar aquest matí que abandona el govern independentista de la ciutat. Mentrestant, l'alcalde Lluc Salellas defensa que mantenir el tripartit és la millor fórmula per acabar amb el mandat. Carles Couso.
5: La vicealcaldessa Gemma Geis anunciarà a les 11 del matí, si no hi ha canvis d'última hora, que els 6 regidors de Junts deixen el govern municipal. Tot plegat després d'un article aquest cap de setmana on deia que a ella i al seu partit se'ls havia acabat la paciència. Gemma Geis i Lluc Salellas ahir en el ple municipal.
6: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
7: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any, continuar-ho fent així fins que els gironins i les gironines votin.
5: Des del juny del 2023, Girona està governada per Guanyem Girona, partit vinculat a la CUP, Junts i Esquerra Republicana.
1: No és l'únic moviment que sacseja Junts, perquè a Cambrils tots els regidors de la formació es passen a Aliança Catalana. Susana Ruiz.
8: La formació de Sílvia Oriols ha fitxat Enric Daza com a candidat a l'alcaldia de cara a les properes municipals i també s'emporta a les altres dues regidores de Junts. Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis de l'any passat, quan l'aleshores alcalde, Alfred Cua, del PSC, el va expulsar del govern municipal per manca de respecte. Les dues regidores no van ser expulsades, però van abandonar el grup. Aquest és el segon candidat que Aliança suma a unes municipals procedents directament de Junts. L'altre va ser Eric Esteban, com a alcaldable d'Amposta.
1: I els bombers dubten de si podran donar per controlat l'incendi d'Aiguamúrcia. Com a mínim no serà així durant aquest matí. El foc ha cremat ja 154 hectàrees. Eva Hidalgo, bon dia.
9: Bon dia. 25 dotacions dels bombers treballen ara sobre el terreny després d'un dia en el que es van evacuar de casa seva 220 persones per precaució. Ja han pogut tornar, passar la nit a casa i recuperar parcialment la normalitat, igual que els 2.500 confinats. El cap d'intervenció de bombers és Ricard Expósito.
10: Després de tota la tasca de vigilància i control dels diferents punts calents, ja hem donat l'incendi per estabilitzat. El perímetre no ha crescut.
9: És el tercer foc a Aiguamúrcia en pocs dies i Mossos i agents rurals ho estan investigant. Han trobat indicis que hauria estat provocat.
1: I el Congrés dels Diputats votarà avui la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que inclouen una injecció extra de 6.200 milions d'euros que el govern transferirà a les comunitats autònomes per accelerar els tràmits i les ajudes econòmiques a les persones dependents. Catalunya és la comunitat on més persones estan pendents de rebre aquests ajuts.
8: Són gairebé 81.000 persones persones que en el millor dels casos ja tenen reconegut i aprovat un grau de dependència, però que encara no han rebut cap ajut econòmic per pagar els cuidadors que necessiten. També n'hi ha que resten a l'espera que la Generalitat valori el seu grau de necessitat. Representen el 34% del total de persones que esperen en el conjunt de l'Estat, on la xifra de persones que reben alguna prestació ha assolit la xifra rècord d'1.707.000.
1: Són les 7:56.
11: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: D'aquí a un parell de dies, dijous, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre la llei d'amnistia. Un pronunciament que el PSC, Esquerra i Junts espera que plani el camí perquè se'ls apliqui als líders de l'1 d'octubre.
12: Espero que sea una sentència clara i, sobretot, que s'apliqui con diligència.
13: Posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
14: El que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre, però en qualsevol cas doncs hi ha el Tribunal Constitucional i el Suprem que alguna cosa hi tindrà a dir, segur.
1: Són paraules de Salvador Illa, Elisenda Alemany i Josep Rius. I ha mort als 91 anys l'escriptor barceloní Luis Goytisolo. N'ha informat la Reial Acadèmia Espanyola, de la qual era acadèmic des del 1995.
8: Goytisolo és autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia. Va col·laborar també amb diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de la seva obra assagística, el volum El Porvenir de la Palabra. Va rebre, entre d'altres, el Premi Nacional de les Lletres el 2013. Membre d'una nissaga destacada d'escriptors, va morir ahir a la localitat tarragonina de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà.
15: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.
1: Quizá Gaitana i el Mago Pop compren el Teatre Aquitània de Barcelona.
15: Estoy con mis amigas.
1: El Teatre de l'Avinguda Sarrià, que té poc més de 300 butaques i ha passat per diferents usos en les últimes dècades. Ho fan, diuen, per una aposta decidida o com una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Doncs saludem ara una altra superestrella, que és la Laura Estrada. Què tal, Laura?
16: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé.
16: Quina banda sonora tan fantàstica.
1: Home, has vist? No l'havia sentida mai, aquesta.
16: No, mai. No, és molt nova.
1: Laura, què tenim avui aquí a Catalunya?
16: Mireu, farem tertúlia esportiva perquè, no sé si ho sabíeu, que Espanya juga contra França. Tertúlia esportiva per parlar d'aquest partit, del que hem de saber. Avui s'estrena el racó de pensar la Laura Grau, que ens ve a parlar de, crec, d'un aliment molt comú ara que és estiu. És el gelat. Home. No sé si us costa a vegades triar el gust o no dels gelats quan aneu a comprar, si
1: no,
16: sou indecises.
1: Soc, no, jo sóc de...
16: Ho teniu clar.
1: Xocolata belga, sempre.
16: Mira,
17: seríem de... Jo vaig canviant.
16: Parlarem de gelats. Però sobretot de les decisions, de si ens costa, no ens costa, si ens comparem molt amb els altres. Sempre ho intentem fer així, el racó de pensar, buscar coses més profundes, podríem dir. També entrevistarem, bueno, serem, de fet, al final del programa, amb l'Arnau Font, que és el desenvolupador d'un joc molt... que crec que si no el coneixeu potser us descobreixo un nou vici. És els 947, serveix per endevinar tots els municipis de Catalunya. És un joc que, si us agrada la geografia...
1: Com endevinar tots els municipis?
16: Entra a la web, els 947.cat, sí. Llavors et surt un mapa sec, i tu et situen amb un punxó i has d'endevinar quin municipi és. Com més a prop estàs, per exemple, més punts obtens.
1: Home, això m'encanta. Jo que jugo sovint a quants habitants té aquest municipi.
16: Fixa't.
1: Imagina't.
16: El teu joc perfecte.
1: Doncs escolta'm, Laura, que vagi molt bé el programa.
16: Fins
1: ara. A Catalunya, a partir de doble programació a SER Catalunya i a la cadena SER.
18: Son las 8, las 7 en Canarias y vamos a vivir el último encierro de San Fermín. Adelante, Javier Laquidain.
19: Octavo y último encierro, San Fermines 2026. Toros de Jandilla, ya en las calles de Pamplona. Ahí están ascendiendo la cuesta de Santo Domingo al encuentro con los mozos. De momento, los cabestros de Macua son los que van liderando este encierro. Y detrás, agrupados, los seis Jandilla, los cinco negros y el colorado, que es el que va cerrando ahora mismo este encierro al encuentro con los mozos a la altura de esa imagen de San Fermín. Ahí está, las primeras carreras. Ojo hacia el lado izquierdo donde va uno de esos cinco toros negros de Jandilla.
20: Y ojo,
19: por detrás,
20: porque hay un montón, se acaban de caer un grupo de corredores en la parte alta de Santo Domingo, donde los toros claramente de Jandilla, dos de ellos, dos de los toros negros, están cogiendo en la delantera. Los cabestros, va uno rapidísimo, ojo, que acaba de embestir contra el vallado. Ahí puede haber habido algún incidente con el resto de toros que han pasado detrás, con ese toro que, como decíamos, va en solitario. Ahora se queda un mozo tendido en medio de la plaza consistorial.
3: Cuidado, entran en Mercaderes, va por delante ese toro negro que quiere embestir a los corredores, se mete ya en la curva, cuidado, van bastante pejados, un toro casi se resbala, entran en Mercaderes en esta
19: feta. Ya están por esta feta, ahí están los toros, de momento dos de los cabestos son los que van liderando este encierro, pero uno de los negros que va haciendo derrotes hacia el lado izquierdo, un mozo que intentaba ponerse a la altura de ese toro, se ha estado a punto de llevar por delante, ahí están las carreras, de momento casi por el centro de la calzada, esos cinco negros y por el lado izquierdo va el colorado. Pero de momento, bonitas carreras. Otro de los mozos intentaban poner al suelo. ¡Ojo! Se ha caído el colorado. Se ha llevado por delante un mozo. Se ha caído encima. Vamos a ver si puede levantarse porque son los cinco de Jandilla, los cinco negros por delante. Y ese colorado que se ha quedado por detrás y que puede provocar bastante
21: está
19: peligro
21: de en su carrera. Llegan ya los cabestros primero, después el resto de la manada con carreras por el centro. De momento, sin problemas. ¡Ojo que se cae uno! ¡Ojo que se cae uno! Y además acaba de pararse para tratar de impitonar a un corredor que finalmente no, se vuelven a caer, ojo que todavía hay problemas con toros que se han caído varias veces, están ya en el callejón.
22: Sí, ya están entrando los tres primeros toros aquí en la plaza de toros, acompañados por muchísimos corredores. Hay varias caídas, han entrado de momento 4, 5, 6, ya están los 6, van a enfilar seguramente ahora hacia corrales, vamos a ver si no se despista ninguno. Los pastores que ayudan en esa labor, ya enfilan todos los toros, los corrales de la plaza.
19: Pues aquí concluye este octavo y último encierro San Fermines 2026 con Jandilla en un tiempo de 2 minutos y 21 segundos.
18: Y un encierro peligroso, uno de los más peligrosos de estas fiestas. Pues nada, el último y se acabó. Este también lo van a poder ver en cadenaser.com.

0: Ripollet en direcció Sabadell. La segona talla un carril de circulació a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida i la tercera avaria a la A26 a Sant Ferriol, que en direcció Olot doncs, també talla un altre carril de circulació. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible al transport públic. De moment no hi ha incidències i el tercer al temps. Núria Seró.
2: Avui les temperatures inclús seran una mica més altes que les d'ahir i el pitjor dia d'aquesta tercera onada de calor serà demà. Avui esperem una jornada amb calitja que deixarà una mala qualitat de l'aire i també tindrem que parlar d'algun ruixat molt puntual aquesta tarda tant al Pirineu com també al Prepirineu. Avui les màximes es podran enfilar fins als 32 graus tant a Barcelona com també a Tarragona, 37 a Girona i 39 previstos a Lleida.
1: Avui és un dia clau pel futbol espanyol. A les 9 de la nit, Espanya-França. Només una de les dues seleccions es classificarà per la final del Mundial, que es disputarà diumenge. Els espanyols volen repetir la gesta del 2010, quan van guanyar la competició. Enviat especial al Mundial, Santiago Valle, bon dia.
3: Bon dia. Espanya busca la que seria la segona final de Mundial de la seva història davant França, que busca la tercera consecutiva. És una de les semifinals més maca de la història dels Mundials i Lamine Yamal, l'estrella d'Espanya, a la prèvia del partit, ha assegurat que la nit d'avui serà especial.
4: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
3: L'únic dubte a l'11 de la Fuente és saber si aposta per Pedri a l'11 titular o continua fent-ho per Fabián com a l'anterior partit.
1: De fet, una trentena d'ajuntaments catalans instal·laran pantalles gegants per seguir aquesta nit la semifinal entre Espanya i França. Susana Ruiz, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la gran majoria dels municipis que s'han sumat a la iniciativa estan governats pel PSC, tot i que també n'hi ha d'altres colors polítics, com Badalona i Castelldefels, amb alcaldies del PP, o els comuns, el Prat i Montornès del Vallès. A la llista també hi ha confirmats dos municipis on governa Junts, per Vela Roja, Martorell i Vilaseca. L'Ajuntament de Barcelona s'ha desmarcat d'aquest desplegament i només posarà pantalla per la gran final, tant si Espanya es classifica com si no.
1: I a aquesta hora, dispositiu en marxa, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva en el marc d'una investigació per un tiroteig al barri de la Mina el mes de maig. Segons ha informat la policia, s'estan fent entrades i escorcolls en totes aquestes poblacions. Quan tinguem més informació, us la farem arribar. Però hi ha més coses, i és que l'Associació per l'Escola Bilingüe avisa Educació que lluitaran perquè canviï la retolació de tots els centres educatius de Catalunya. L'advertiment arriba després que el Tribunal Suprem hagi sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols, escoles i instituts. Solera Domínguez.
6: L'alt tribunal dona la raó a l'Assemblea per l'Escola Bilingüe, que va recórrer un document sobre l'organització dels centres de fa 4 cursos, on es deia que els cartells que es pengen a les escoles per assenyalar, per exemple, on està la biblioteca o el menjador, havien de ser en català. Educació diu que aquesta decisió no tindrà cap efecte pràctic, però des de l'Assemblea, la seva presidenta, Anna Losada, creu que la decisió del Suprem obliga a canviar coses a Catalunya i també a la resta de comunitats bilingües.
7: Si la Generalitat no compleix, doncs buscarem les eines necessàries per fer complir aquesta sentència, perquè el que volem és que les escoles tinguin la rotulació en català i en castellà i que l'ensenyament sigui en català i en castellà.
6: Educació diu que el tribunal no obliga a que es canviïn ara els rètols a tots els centres, però durant el procés l'advocat de la Generalitat va advertir al tribunal que si donava la raó a l'Assemblea caldria canviar la nomenclatura dels espais amb més de 5.000 centres educatius.
1: Doncs encara en l'àmbit escolar avui compareixeran al Parlament la consellera Núria Parlon i el director de la policia Josep Lluís Trapero. Han de donar explicacions sobre les infiltracions de policies en moviments socials i independentistes.
5: Sí, s'han d'abordar les infiltracions dels últims anys, però sobretot la més recent, que fa referència a les assemblees de docents abans de la vaga del mes de maig.
1: I un estudi de l'Hospital del Mar de Barcelona vincula els traumes patits en els primers anys de vida amb més risc de patir malalties físiques, no mentals, en l'edat adulta. Estem parlant de patologies molt prevalents, com càncer o afectacions cardiovasculars, entre d'altres.
5: Les persones que durant la seva infantesa o adolescència han patit algun abús emocional, físic o sexual, o que han estat desateses pels seus pares, multipliquen el risc de desenvolupar de grans alguna de les 15 de patologies analitzades, entre les quals càncer, migranya, diabetis o intestí irritable. Els investigadors han pogut establir associacions molt clares, com explica el doctor Benedict Amann, autor principal de l'estudi.
8: Por ejemplo, el bullying, el acoso escolar, está muy vinculado a la cefalea y también con una asociación fuerte también que el abuso sexual está muy relacionado a la obesidad.
5: S'estima que el 60% de la població adulta ha viscut alguna experiència traumàtica.

0: traumàtica en els seus primers anys de vida.
1: Són les 8 i 27.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Oi por oi, Catalunya.
1: La Generalitat vol reduir a un mes l'espera per a llicències urbanístiques. L'executiu ja ha presentat un avantprojecte de llei per reduir els tràmits i el temps d'obtenció d'aquestes llicències d'obres.
0: L'objectiu és canviar una quinzena de normatives per escurçar els terminis de la construcció de pisos, els planejaments urbanístics i permisos ambientals. Les modificacions donen més pes a actors privats.
1: Ens ho explica el Pol Valero.
5: Amb la simplificació de procediments, l'eliminació de tràmits duplicats o la incorporació d'informes tècnics d'entitats externes per començar unes obres, el govern calcula que les autoritzacions ambientals podrien passar de trigar 2 anys a tan sols un mes, els plans urbanístics també de 2 anys a 6 o 8 mesos i les llicències d'obres d'un any a només un mes, Albert Dalmau, conseller de Presidència.
6: Si volem donar resposta al país que tenim avui aquí, no només hem de fixar el rumb que hem de fer en matèria d'industrialització del país, de competitivitat econòmica, de recerca, de construcció d'habitatges, sinó que ho hem de fer més ràpid.
5: L'avantprojecte s'ha sotmès a informació pública i el govern vol aprovar-lo al desembre i portar-lo al Parlament.
1: I últim minut per donar un cop d'ull a què diuen els diaris.
0: La Vanguardia explica que l'Agència Catalana del Consum investiga la venda d'ulleres insegures per mirar l'eclipsi del 12 d'agost. Ja sabeu que contemplar-lo sense les proteccions adequades pot provocar greus problemes irreversibles als ulls. El diari Ara porta a la seva primera plana que un de cada 4 focs forestals són provocats i ho afirma després d'analitzar les dades dels últims 40 anys a Catalunya que certifiquen aquesta intencionalitat. El periòdico diu que 7 de cada 10 persones que estiren al metro sobreviuen amb greus seqüeles. Els últims 6 mesos hi ha hagut 3 suïcidis i 14 intents fallits al suburbà de Barcelona. I el País recorda que avui s'entreguen els Premis Princesa de Girona al Teatre del Liceu, cerimònia que comptarà amb la presència de la família reial al complet.

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Pleno a esta hora en el Congreso, se debaten, entre otros puntos, la senda de déficit. Aldo Gómez.
1: La sesión empieza ahora a las 12 con el debate sobre el techo de gasto, la reforma del sistema de la dependencia. El Gobierno confía en poder aprobar este último punto, aunque da por hecho que la senda de déficit no se va a aprobar por el no de Junts, PP y Vox. Cámara Baja, Josué Coello.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, está a punto de comenzar el penúltimo pleno del curso político en el que el Gobierno sufrirá un traspiés con la senda de déficit. Los votos de PP, Vox y Junts tumbarán lo que en la práctica es el paso previo a la presentación de los presupuestos. Los socios de gobierno advierten a los de Puigdemont de las consecuencias para Cataluña de tumbar esa senda. Aina Vidal es diputada de Sumar.
3: Creo que los partidos catalanes tienen que ser muy cuidadosos a la hora de escoger su voto y votar el techo de gasto. Creo que deberían dar explicaciones a sus conciudadanos, a los que representan, para poder explicar por qué van a negar a sus comunidades autónomas que hagan políticas públicas, insisto, para mejorar su sanidad, su educación y un largo etcétera de recursos públicos.
2: Si los votos de Junts facilitarán tumbar esta senda de déficit, a la vez los votos de los independentistas permitirán convalidar el decreto que mejora la financiación para dependencia.
1: Esta mañana declara además en la Audiencia Nacional de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en el marco del caso Leire 10. El juez Pedraz además ha citado para el 9 de septiembre a Ana Fuentes, a la gerente del PSOE, al actual gerente de los socialistas, y también al abogado Ismael Oliver. De otra causa, de la de la Dana en Valencia, acabamos de conocer la transcripción de la declaración de la alcaldesa de la capital, de María José Catalá. Ante la magistrada, se quejó de no haber recibido toda la información el día de la tragedia. Dijo, y es textual, si nadie nos avisa, no podemos anticiparnos a un tsunami. Valencia, Ana Durán.
4: La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró en esa declaración como testigo ante la jueza de la Dana que no recibieron ningún aviso sobre el desbordamiento del barranco del Pollo. Defendió que poco después de las 10 de la mañana y a raíz de la alerta roja, sí que se convocó el CECOPAL, que es el organismo de gestión local de la emergencia, porque Valencia, asegura Catalá, no estaba en el CECOPI al no ser un municipio ribereño de las cuencas afectadas. No fue hasta pasadas las 8 de la tarde cuando recibieron el primer aviso de entrada de agua en la pedanía de la Torre por parte de los bomberos, que cuando llegaron se encontraron ya una situación muy complicada. Poco después, el alcalde pedáneo sí que le llamó para contarle que estaba totalmente inundada esta pedanía. Aseguró además Catalá que nadie le informó de que estaban elaborando el S-Alert y que tuvo conocimiento de que había fallecidos durante el transcurso de la noche.
1: Crecen un 15% las condenas por delitos sexuales para adultos y un 6% en menores. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron delitos contra la seguridad vial, delitos de lesiones o hurtos. Mariola Lourido.
5: El año pasado, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, hubo 4.500 adultos condenados. Los menores fueron casi 600. En ambos casos, casi el 98% hombres. Los jóvenes cometieron en 2025, según el INE, 841 delitos sexuales. Más de la mitad fueron agresiones sexuales sobre adolescentes de menos de 16 años y 70 de ellas consideradas violación. Los adultos cometieron más de 6.000 delitos sexuales, un 20% más, según esta estadística, en cuyas tablas se destaca sobre todo el incremento de agresiones con penetración cometidas por los menores.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
8: Suena bien.
7: 4,3 litros de consumo a los 100.
8: Suena a Qashqai Power.
7: Y al 0% TAE.
8: Suena a que estreno Nissan.
7: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en Nissan.es.
9: 5, 6, 7, 8, valorado.
10: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
9: en España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
12: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
14: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
15: Tot va començar com un experiment.
16: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
15: Però ara s'acosta el moment de la veritat.
17: Dimarts a les 9, França-Espanya. Les emocions comencen a estar a flor de pell. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues tenen més ganes que mai de passar a semifinals. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chacén a la sala Cotton de Casino Barcelona.
18: És gratis, eh?
17: Emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
19: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
20: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
21: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
20: Referents amb tu.
21: Penso en tu.
22: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
23: Migdia central, Eli Pagant.
24: Què tal? Molt bon migdia. Com estan? Comencem. Passen 6 minuts a les 12. Som dimecres 14 de juliol. Tenim en aquests moments 31 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central. Avui nosaltres els volem parlar del concert que farà Mari del Mar Bonet a les nits de la Duquesa, aquest cicle de Cardona. Avui nosaltres, doncs, avui en aquest migdia central, aquí tindrem en aquest programa, és a la Mari del Mar Bonet. Aquest cicle que va començar el passat divendres 10 de juliol amb Santiago Auserón i que continuarà el proper 25 de juliol amb aquest concert d'estiu, amb aquests nits a la Duquesa Cardona de Maria del Mar Bonet. Avui podrem parlar amb ella, podrem parlar amb Maria del Mar Bonet i també podrem escoltar la seva música. En aquest migdia central d'avui, dimarts, també ja ho saben, farem efemèrides, serà moment de repassar què tal va ser històricament aquesta jornada, aquest 14 de juliol, efemèrides, parlarem de naixements, parlarem de necrològiques i també, com sempre, acompanyat de música. Abans de començar, ja ho saben, el que ens toca fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. En surt ahir a la Catalunya Central amb un incendi a Lladurs, al Solsonès.
25: Un incendi forestal a Lladurs, al Solsonès, va cremar aquest dilluns 3 hectàrees i mitja de superfície vegetal. El foc es va declarar al migdia, a la zona del Collet de Lladres, i va avançar ràpidament per una àrea de difícil accés. Els bombers hi van treballar amb 23 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris amb el suport de les agrupacions de defensa forestal. Poc abans, a les 6 de la tarda, l'incendi va quedar estabilitzat. Segons els agents rurals, el foc es va originar per la revifada d'un incendi de la setmana passada, causat per l'impacte d'un llamp. Tot i el risc inicial, la superfície afectada va ser de 3 hectàrees i mitja.
24: Els incendis és el risc d'aquests dies, però també la calor. Estan activats els avisos de protecció civil per incendis i també avisos de calor. I és que a mesura que passi la setmana, especialment demà dimecres, serà el dia més complicat, volem dir. També aquesta propera matinada, la nit de dimarts a dimecres, serà difícil de dormir.
25: Protecció Civil manté activades les alertes dels plans Procicat per calor intensa i Infocat per l'elevat risc d'incendis. Incendi forestal davant un dimecres que es preveu especialment complicat. Les temperatures poden arribar als 38 i 40 graus en diversos punts a la Catalunya central, amb el pic de calor previst durant les primeres hores de la tarda. Aquesta matinada, de dimarts a dimecres, tampoc donarà treva. La calor nocturna s'estendrà a més comarques i dificultarà molt el descans. Les zones amb més preocupació són la Catalunya central, el Solsonès, la Noguera, els voltants de Cardona i l'interior del Pla de Lleida. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi i protegir-se dels efectes de la calor. També recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i tenir especial cura dels infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. Els bombers també mantenen reforçat el dispositiu operatiu per donar una resposta ràpida davant qualsevol foc que es pugui declarar.
24: I l'Ajuntament de Manresa ja ha fet públic el nom de la persona que farà el pregó de la Festa Major de Manresa. L'enginyera aeroespacial manresana Estel Blai Carrera serà l'encarregada de pronunciar el pregó institucional de la Festa Major de Manresa del 2026. L'acte tindrà lloc el dissabte 29 d'agost a 12:45 del migdia al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Nascuda a Manresa l'any 1986, Blai és doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya i desenvolupa la seva carrera en l'àmbit de la recerca i la gestió de projectes espacials. Actualment treballa a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i també és gerent sènior de desenvolupament de negoci a Global Trust. És especialment coneguda per formar part de la missió Hipàtia 2, una expedició internacional que simula la vida a Mart, i l'any 2027 en serà la comandant. A més de la seva tasca científica, destaca pel seu compromís amb la divulgació i amb la promoció de les dones en les disciplines STEM. Aquest any també ha estat distingida amb el Premi Rosa Argelaguet per la seva trajectòria professional. 917 noms per preservar la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a la ciutat de Manresa.
0: Memòria.cat ha posat en marxa un nou portal web que recull, un per un, els noms i cognoms de les víctimes mortals vinculades a Manresa, identificades fins ara a causa de la Guerra Civil, la repressió franquista, els primers anys d'exili i la deportació als camps de concentració nazis. El portal és el resultat de més de 40 anys d'investigació històrica i actualitza l'estudi que l'entitat va publicar ara fa dues dècades. Per elaborar aquest cens, l'equip de Memòria.cat ha consultat diversos registres civils i parroquials, padrons municipals, arxius militars i hospitalaris, així com documentació conservada a Catalunya, a l'Estat i a França.
1: Són dos anys, aquests últims dos anys, 2025-2026, que amb en Ramon Fons i en Pere Gasol hem estat ampliant la llista que ja teníem, buscant per tot arreu i sabent que és una llista, sobretot la dels desapareguts al front, que no la tindrem mai completa, perquè hi ha buits documentals i perquè el règim franquista ja va fer tots els possibles perquè la gent, les famílies republicanes no sabessin on havien anat a parar els seus familiars.
0: La base de dades recull, de moment, 917 víctimes mortals vinculades a la ciutat. D'aquestes, 813 estaven domiciliades a Manresa quan van esclatar els fets. A més de les persones mortes al front o víctimes de la repressió i dels bombardejos, el web incorpora per primera vegada els manresans i manresanes que van morir durant els primers anys d'exili i els refugiats de guerra que van perdre la vida a la capital del Bages.
1: Són 37 persones, entre els quals dos germans de 4 i 6 anys, i una dona que no va poder aguantar més i es va tirar des del pont vell. S'han anat obrint d'altres arxius, altres inventaris, altres fonts d'informació que fa uns anys no hi eren. I tot plegat ens ha portat a dedicar-nos a fons a actualitzar al màxim les llistes que ja teníem.
0: Els impulsors remarquen que es tracta d'una investigació oberta que continuarà ampliant-se a mesura que apareguin noves dades i fan una crida a familiars i ciutadania perquè ajudin a completar-la.
1: Ens agradaria molt poder rebre noves informacions de persones que ens facilitessin informació que no tenim, tant de camps que ens falta cobrir, com per exemple algunes dates de mort, alguns llocs de la mort, que segurament la família no ho té, però que si per casualitat ho tingués, que això ens ho faciliti. O, naturalment, si hi ha alguna mancança amb algun nom i cognom de persona desapareguda o morta per la Guerra Civil i que nosaltres no tinguem coneixement, que no aparegui la llista, que això també podria ser.
0: L'objectiu? Preservar la memòria de totes aquestes persones i fer visible el cost humà que la Guerra Civil, la dictadura franquista i l'exili van tenir per Manresa. Perquè més enllà de les xifres, darrere de cadascun d'aquests noms hi ha una història que forma part de la memòria col·lectiva de la ciutat.
1: A vegades, quan dius 900 morts, no impacta tant com dir no, aquest nom, aquest altre. 21 anys, 23 anys, 18 anys, posar noms i cognoms a tot el que va ser la barbària produïda per aquest cop d'estat militar.
24: El Consell Comarcal del Bages ha presentat una nova plataforma per trobar sòl industrial.
0: Investing Bages és la nova eina presentada pel Consell Comarcal del Bages que permet consultar de manera centralitzada informació sobre els polígons d'activitat econòmica del Bages. Mitjançant el nou web es podran cercar empreses i localitzar naus i solars disponibles.
2: És una web amb tots els més dels 100 polígons d'activitat econòmica de la comarca, la informació de més de 1.500 empreses industrials, de 100 empreses innovadores i amb 700 oportunitats de naus o solars disponibles actualment.
0: A principis del 2000, aquest ens supramunicipal ja va ser pioner creant aquest instrument. Ara, però, es fa un pas endavant i es modernitza.
3: Incorporem i incrementem de manera destacada també la informació. Fins ara disposàvem només de la informació de polígons i de la informació d'empreses. Ara com ara incorporem també de manera georreferenciada tota informació que pot ser d'interès per al conjunt de la població, però especialment per les empreses, com podrien ser també doncs, les parades de bus, els punts de càrrega de vehicles, els centres de recerca, el conjunt d'empreses innovadores.
0: Tot plegat amb l'objectiu de fer visible el potencial del teixit productiu de la comarca i en favor del procés de reindustrialització. Des del Consell Comarcal defensen que la base industrial és sòlida i diversa i que està arrelada. De fet, més d'un 16% de les empreses vegenques pertanyen al sector industrial, un percentatge per damunt de la mitjana catalana.
4: Això, evidentment, és una oportunitat clara, tant per les empreses que ja estan al nostre territori com per aquelles que volen venir i es volen situar aquí per tirar endavant noves activitats. Per tant, es busquen aquelles que busquen un lloc ben situat, competitiu i amb capacitat de futur.
0: Més enllà del llançament del nou web, també s'ha presentat la renovació de la senyalització dels polígons que es farà al llarg de l'estiu.
24: Arriba la recta final de les votacions dels pressupostos de Sant Fruitós de Bages.
5: A Sant Fruitós de Bages, el termini per participar en la 6a edició dels pressupostos participatius finalitza diumenge. Els veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronats al municipi encara poden votar fins a dues propostes per decidir el destí de 70.000 euros del pressupost municipal. La principal novetat d'enguany és que per primera vegada els ciutadans poden votar a través de l'aplicació mòbil. En aquesta edició s'han seleccionat 16 projectes elaborats a partir de les aportacions de les associacions veïnals que opten a ser executats tant al nucli urbà com als barris i urbanitzacions. Del pressupost total, 30.000 euros es destinaran al projecte guanyador del nucli i els 40.000 euros restants es repartiran entre els 4 barris, amb una partida de 10.000 euros per cadascun.
24: Anem a la informació esportiva. El Kids Anas Manresa seleccionarà un jugador perquè faci la pretemporada amb el primer equip. Aquesta nova iniciativa del bàsquet Manresa es va presentar ahir a la capital del Bages.
5: La Fundació Bàsquet Manresa posa en marxa el Somni, una iniciativa única que donarà a un dels jugadors externs inscrits en una convocatòria oberta l'oportunitat de viure una experiència inoblidable, estrenar-se al costat dels jugadors i del cos tècnic del primer equip del Kids Anas Manresa durant la pretemporada. L'experiència tindrà lloc els dies 12 i 13 d'agost.
6: S'entregarà les samarretes, començarem amb les proves físiques. Les proves físiques hi ha test de salt, test de velocitat, test de força. Hi ha uns barems que, amb l'ajuda del Christopher, hem dissenyat. Llavors, els que passin aquesta prova seguiran el procés amb la part de tècnica individual i els, podem dir, un 20, un 30%, depenent dels inscrits, passaran el dia 2, que seria el dia 13.
5: La inscripció té un cost de 80 euros i tothom s'hi pot apuntar. La persona seleccionada entrenarà al mateix nivell que els jugadors del primer equip.
8: Hi haurà una adaptació important en els primers dies i el més important no són els tryouts, sinó el que les persones o el que passa el tryout deberà estar en molt bona forma, perquè des del primer dia nosaltres començarem corrent a tope.
5: La iniciativa es diu El Somni, per un motiu. És una experiència que evoca la pel·lícula Invencible, un film que narra la història real de Vince Papale, un treballador d'un bar que es va presentar a unes proves obertes dels Philadelphia Eagles i va acabar fent-se un lloc a la plantilla de la franquícia de la NFL. Igual que en aquella història, El Somni vol demostrar que de vegades una oportunitat pot canviar-ho tot.
24: Sintonia de les portades. Comencem, com sempre, amb el que explica a hores d'ara l'edició digital del diari Regió 7. Parlen amb Daniel Corrales, diabètic de Manresa, sense sostre, amb aquest titular: al carrer no pots controlar la malaltia. També es fan ressò de la viuda del líder veïnal de la Balconada de Manresa, Juan Manuel Zornosa, diu que se l'ha homenatjat tard i malament. Els bombers de Manresa han estat aquí. L'emotiu missatge deixat al pessebre de Setmanat, que es va salvar de l'incendi. El diari Regió 7 també es fa ressò que busquen l'autor d'una ganivetada en una baralla a Manresa que va tenir lloc divendres passat a la via de Sant Ignasi, de la capital del Bages. Del Regió 7 a l'equip Berguedà, patrocini Canal deixarà l'alcaldia de Vià el 2027 després de 16 anys i apadrina una nova llista independent al poble. L'enginyer i bomber Marc Serra encapçalarà la nova candidatura. Ara Vià formarà eminentment per persones que s'estrenen en política municipal, però també amb Sara Sobirana, membre d'anteriors governs de Canal, i Josep Sobirana, excap de l'oposició per Esquerra. Crisi d'efectius a Correus al Berguedà, denuncia l'equip Berguedà. La CGT alerta que a l'estiu més de mig Berga quedarà sense carter assignat. Anem avançant del Berguedà, ens anem al Solsonès, ens anem al Nació Digital Solsona, que evidentment parla d'aquest incendi d'ahir la tarda a Lladurs, que va cremar aquestes 3 hectàrees i mitja. També es fan ressò que el 19è concurs de gossos d'atura d'Odèn consolida gairebé 2 dècades de promoció de cura de bestiar a l'aire lliure, al territori i al món rural. També expliquen que el rasca mega milionari de l'ONCE deixa 100.000 euros a la ciutat de Solsona. I acabarem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia amb l'infonoia.cat. Detenen 4 persones per enterrar tones de brossa procedent de França a l'abocador de Pujal. I que l'Ajuntament d'Igualada presenta les millores del nou contracte de recollida de gestió de residus i de neteja viària. Dels titulars de portades ens anem a la informació meteorològica, que de fet ens porta poques novetats. Malauradament hem de parlar de 2 temes, que és de sol i de calor, sol matí i tarda. Això sí, a la tarda poden créixer nuvolades, núvols alts que deixin entrenyinat el cel. Ens anem a les temperatures. Avui hem tingut mínimes de 19 graus a Manresa, a Igualada i a Vic, 17 a Solsona i 18 a Berga. Avui les màximes que a la Catalunya central tornaran a ser altes, de fet continuen sent altes, i és que avui podem arribar a la Catalunya central en algun punt a 37 graus de temperatura. Per tant, moltíssima precaució.

0: Ja són aquí les rebaixes d'estiu de Kibuk.
1: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
0: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
1: Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Kibuk, per fi a casa.
2: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no, no ha contractat la llum a Factor Energia i no, no s'estalvia en 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
6: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93 874 43 64.

0: Phishing, xarxes insegures, segrest de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori, posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim l'experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877-0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
1: Anar en patinet mola, però et saps les normes? Sabies que el teu patinet ha de tenir timbre, frens, llum davantera, posterior i de frenada? Sabies que està prohibit circular amb auriculars, utilitzar el mòbil o conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues? Fem-ho bé. Manresa, més ben parida. Ajuntament de Manresa.
2: Migdia Central, Eli Pagant.
3: I avui, en aquest migdia central de casa nostra, de Ràdio Manresa, ens acompanya una veu imprescindible de la música mediterrània. Aquest estiu la podrem escoltar en un dels concerts més especials del cicle Les Dits de la Duquesa, de Cardona, en un entorn únic i amb un format íntim. Avui ens acompanya en aquest migdia central la Maria del Mar Bonet, a qui li donem la benvinguda en aquest programa i en aquesta casa, Ràdio Manresa. Maria del Mar, molt bon dia, què tal, com estem?
4: Bon dia, molt bé.
3: Gràcies per ser avui aquí, per acceptar la nostra invitació, Maria del Mar. Vostè actuarà el proper 25 de juliol en aquestes nits de la Duquesa. Maria del Mar, amb moltes ganes d'actuar a casa nostra, al Bages, i en aquest cas, doncs, a Cardona.
4: I tant, m'encantarà, sí, sí. I moltes ganes.
3: No sé si feia molt de temps que no venia per la comarca del Bages.
4: És que, miri, jo no acostumo a apuntar les coses mal fet. S'hauria d'apuntar sempre el mapa de possibilitats, perquè després recordes més i et fas més evident les persones que has conegut, tot això, no? Però, mira, sóc un desastre amb aquest tema. No m'apunto les coses, però jo no crec que faci tant de temps que he visitat Cardona, o que he cantat, no?
3: Uh-huh. Arriba, doncs, a aquest proper 25 de juliol, amb aquestes nits a la Duquesa, que enguany aquest certamen, aquest cicle arriba a la seva tercera edició, és un format molt singular, aquest espai com el Vilà, no? I amb aquest cicle de la Duquesa, és un concert que estarà envoltat de natura, amb un públic reduït. Entenc que ha de ser també especial, no, Maria del Mar, actuar amb aquest tipus de propostes?
4: Molt especial, molt bonic. Sobretot si és a l'aire lliure, a l'estiu, no? té molt que veure també amb quan la gent està d'estiueig, està descansant i té ganes d'anar a sentir un concert en plena natura. Això és molt bonic, no?
3: I la connexió suposo que també és diferent amb el públic, no? Potser no sé si l'ambient també és més relaxat, perquè a més aquí en aquest format també de la Duquesa, no? Doncs hi ha sopar, és un ambient més relaxat.
4: Jo crec que, a més, bueno, jo vinc amb tots els músics que tinc ara, que són 5 músics magnífics, gent que toca també amb altres grups i altres cantants, però que tenen una història, tenen un historial com a músics molt bons, cada un d'ells, no? Aleshores, quan fan un solo, quan comencen a tocar sols, és una meravella sentir-los també en llocs com aquests, no?
3: Uh-huh. I, a més, les persones que vinguin, doncs, en aquest concert de les nits de la Duquesa amb la Maria del Mar Bonet, hi podran escoltar el seu darrer treball, Maria del Mar, L'aigua no cansa. Què ens pot explicar? Sí. Què ens pot dir d'aquest Aigua no cansa?
4: Bé, és una frase que jo vaig trobar amb un llibret que havia escrit el pare Ginart de Mallorca, que va escriure 4 toms de cançons populars, va recollir de les illes, no?, de Mallorca. I aquest home era un franciscà i té un llibret molt bonic que parla de la seva infància.

0: francesa i parla de que quan la cançó popular és viva, no, que corre, que la gent la canta, que la gent la transforma, això és com l'aigua que no cansa, deia, no? I això em va inspirar molt amb els temes del meu disc, que també tenen aquest ingredient de cultura popular.
1: Mm-hmm. L'aigua també com una musa, Maria del Mar?
0: Home, l'aigua ha inspirat sempre moltíssim. L'aigua, a més, és un element bàsic per l'home, no? A part de que nosaltres estem fets molt d'aigua, no? Tenim molta d'aigua en el cos, doncs sentir, per exemple, una font petita que hi cau un gotineig de gotes musicals, no? Sempre són musicals les gotes de l'aigua, no? O una cascada, o sentir passar el riu, que l'altre dia érem a Andorra i veiem passar aquell riu amb força que venia de les muntanyes, no? I és com una orquestra gran que toca, no? És fantàstica l'aigua, inspira molt i és musical absolutament.
1: I, Maria del Mar, clar, vostè ja ha començat a presentar aquest disc, s'ha presentat, doncs, ja, no?, també es presenta i s'ha presentat en llocs especials, també, doncs, un lloc especial, arribar a Cardona i al Bages per presentar aquesta Aigua no cansa.
0: I tant, m'encanta poder-ho presentar i poder continuar amb les presentacions, perquè tot just acaba de sortir i és un disc que jo crec que ens agrada molt, ha tingut molt bones, boníssimes crítiques i estem molt contents.
1: Uh-huh. A banda de l'aigua no cansa, no sé si Maria del Mar, quan vostè actua, el públic mateix demana alguna cançó d'aquestes emblemàtiques? Això passa sempre.
0: Home, sempre, no? Passa, perquè un disc té una duració curta, no? Un disc no és d'una hora. Són 9 cançons, vull dir que no. Aleshores, clar, evidentment, nosaltres fem un recital amb coses meves de tota la vida, amb coses més actuals, però sempre fem una cosa molt, molt que té a veure amb tota la meva carrera musical.
1: Hi ha alguna peça que sempre reclamen, Maria del Mar?
0: Oh, hi ha de tot. Això em veto aquí que no puc assegurar-te què és el que demanaran, no? Però la gent ja està acostumada a demanar, no? Si volen sentir alguna cosa, la demanen i ja està.
1: Uh-huh. I
0: si la podem cantar, la cantem, clar.
1: Perfecte, no? I, Maria del Mar, què li agradaria que s'endugués al públic, doncs, que vindrà, doncs, aquest proper 25 de juliol, aquesta nit de la Duquessa a Cardona, una vegada hagi acabat aquest concert i amb la presentació, doncs, aquí d'aquesta aigua no cansa?
0: Sobretot que estiguin contents del que han sentit, contents del nostre recital, contents de veure que no parem, que encara que tinguem ja uns quants anys, fem discos nous i cançons noves, tot això a mi m'interessa molt.
1: Mm-hmm. L'estiu es presenta bé, Maria del Mar, ara sí que és moment de... No? Van sortint a l'estiu molts festivals de diferents formats, de grans formats, aquest de la Duquessa, doncs, que és en aquest format íntim, però és un moment de molta activitat, de festivals a l'estiu.
0: Sí, això està molt bé perquè, bueno, perquè acompanyen a la gent que està de vacances, no? L'estiu és per això, per sortir al vespre i anar a fer un ball o anar a fer un sopar o anar a sentir un concert. És magnífic, no?, acompanyar a la gent amb tots els seus estiuets per aquestes contrades tan boniques, no? I jo penso que sí, que estem molt contents de tenir un juliol magnífic.
1: Doncs, Maria del Mar, a gaudir molt d'aquest estiu, a gaudir molt d'aquest concert del proper 25 de juliol, en aquest cicle que arriba a la seva tercera edició, aquesta nit de la Duquessa. Maria del Mar, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I que vagi tot molt bé. Molta sort. Adéu-siau.
0: Igualment, una abraçada.
1: I acabarem aquesta entrevista amb música, evidentment amb Maria del Mar Bonet.

0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
1: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
2: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
3: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
4: Aquest cap de setmana rematem la festa major del Pont de Vilomara i Rocafort. Divendres al vespre, correfoc estàtic i concerts. Dissabte al matí, vine a refrescar-te al tobogan aquàtic. I a la tarda, rua de carnaval d'estiu. Sardanes i botifarrada, seguida de ball de festa major i DJs. I el diumenge, més cultural, amb matí de gegants i castells. I tarda d'artistes a la plaça Major. No t'ho perdis!
5: Ven y Puyagán, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Yoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Puyagán más cercano, compra online en ipuyagán.com.
3: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
6: Ja són aquí les rebaixes d'estiu d'Equívoc.
7: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
6: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
7: Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
6: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Equívoc, per fi a casa.
8: Migdia Central, Eli Pagan.
9: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
2: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
3: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.

Comencem l'espai d'efemèrides avui. La música se'ns ha escapat, no s'adequa gaire al que anem a explicar. Ens anem a l'any 1915, ens anem a la ciutat de Barcelona, tal dia com avui es va crear la Borsa de Barcelona, aquesta borsa de valors destinada a la negociació en exclusiva de les accions i valors convertibles o que atorguin dret a l'adquisició. Doncs la Borsa de la ciutat de Barcelona es creava tal dia com avui. De fet, la que havien triat és aquesta, que si escau molt millor.

Ara sí, la que els posàvem abans, molt més escaient. 1959, a Barcelona, tal dia com avui, s'inauguren els estudis de Miramar, des d'on emetia Televisió Espanyola, des de Barcelona. Van ser aquestes instal·lacions de la ciutat de Barcelona, de les quals Televisió Espanyola emetia la programació de la ciutat comtal, feta tant en l'àmbit català com també per l'estat espanyol. Uns estudis que van tenir un paper destacat en la producció i emissió de programes de televisió, tant a nivell local com també internacional. A més, van ser pioneres en la producció de programes en català durant la dictadura franquista, tot i que aquests espais en aquest idioma van ser residuals fins l'any 74. Any en què es va iniciar una producció en català continuada. Els estudis de Miramar es van especialitzar en programes d'entreteniment i concursos i van acollir espais com, segurament recordaran, el Balcón del Mediterrani, Amigos del Martes, Carrusel, Ayer Noticia, Hoy Dinero, Panorama, Discorama, Club Miramar o Cosas. A més, van comptar amb professionals reconeguts com José Luis Barcelona, Federico Gallo, Enrique Martín, Enric Marquí, Martí Maqueda, Mario Beut, Juan José Castillo, Mónica Randall, Marisol González o Aurora Claramunt. I ara ens anem a l'any 1983. Tal dia com avui a la ciutat de Barcelona, el Parlament de Catalunya promulga la llei 19/1983. Per la qual es refunda el cos de Mossos d'Esquadra com a policia local de la Generalitat de Catalunya. Com a policia local, no, com a policia de la Generalitat de Catalunya. Com a policia integral de Catalunya té encomanades les funcions de policia de seguretat ciutadana, policia administrativa, política, policia judicial, policia de proximitat, resolució de conflictes, cooperació amb les policies locals i altres competències que li siguin encomanades o transferides des de la Generalitat. L'any 2024 el cos tenia 19.029 Mossos distribuïts en un complex organigrama d'organismes centrals i territorials. La seu central operativa està a Sabadell.

canviat sobtadament. Ens anem al 1789, si sona la Marsellesa, ens anem a França. En aquest cas, ens anem a París. Els revolucionaris, tal dia com avui, un 14 de juliol, assalten la Bastilla i n'alliberen els presos. Va ser l'inici dels canvis polítics produïts per la pressió popular, la qual seria permanent durant tota la Revolució Francesa. Aquesta revolució que va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat va durar de l'any 1789 al 1799. I ara canviem ben bé de terci i de tema. Al 1969 ens anem a la frontera d'Honduras i El Salvador, inici de la Guerra del Futbol, o la Guerra de les 100 Hores, fou la guerra breu entre El Salvador i Honduras, entre el 14 i el 18 de juliol de 1969. La Guerra del Futbol, batejada així pels grans mitjans de comunicació internacionals i acceptada pels grans mitjans nacionals, també anomenada la Guerra de les 100 Hores, fou una guerra breu entre El Salvador i Honduras que va resultar amb la mort aproximada d'unes 2.000 persones. La situació social en ambdós països era explosiva i es buscava per part dels militars governants una sortida convenient per als grups en el poder polític de cada país. Els mitjans de comunicació van encoratjar l'esperit contrari als nacionals de cada país, veí resultant en l'expulsió de milers de salvadorencs que treballaven a Honduras, tant els temporers que recollien collites d'estació com els migrants. Això va atibar els ànims en general amb el resultat d'un conflicte militar que va servir per desviar l'atenció cap a fora del país amb dos exèrcits rearmats i amb el trencament de la integració centroamericana expressada en el mercat comú centroamericà. Encara que no existeixen fonaments per demostrar-ho, s'assenyala que la tensió existent entre els dos països va esclatar durant la segona eliminatòria de la Copa del Món de Futbol del 1970. Per això aquest nom.

Avancem, ens anem ara a l'any 1965. Ens anem a Nuremberg, Alemanya. La societat Fraunhofer tria el nom de MP3 per al nou format d'àudio digital comprimit que farà possible la gran expansió de la distribució de música per internet.

0: amb aquest MP3 ens anem al capítol de naixements.
1: Que té pèls al molí. Muntanya
0: i un pastor. Segur que molts de vostès recorden aquesta cançó, aquest Tots són pops de la trinca. Dins la mar una sirena diu... Per il·lustrar aquest Tots són pops, que tal dia com avui de l'any 1946 a la ciutat de Girona naixia Toni Cruz, actor, cantant i productor de televisió català, un dels integrants de La Trinca. I tu per què no puges aquí dalt? Un Toni Cruz que naixia tal dia com avui i que malauradament ens deixava fa molt poc, l'11 de juliol de l'any 2025, després d'un càncer, tenia 78 anys.

Oh, que verd que n'és el camp, ja es veuen papallones, totes blanques i bufones com la flor del romaní. Vine, nina, vine, vine, vine, nina, vine amb mi, que bonica n'és la prima.

Tots som pops. Deixem el Tots som pops, deixem la trinca i fem a una altra persona que avui fa anys, en fa 50. Ens en anem a acabar, ens en anem al Baix Llobregat, ens en anem a parlar que l'actriu de cinema catalana i també doncs, ara col·laboradora de molts programes de televisió, Mari del Pilar Peña Sánchez. Tal dia com avui doncs, neix Candela Peña. Avui en fa 50 anys. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia. Días contados, La Celestina, De qué ríen las mujeres, algunes altres són, algunes d'aquestes són pel·lícules protagonitzades per Candela Peña. Segurament ara vostès també l'han vist més en aquestes sèries de televisió com ara El caso Asunta. Doncs bé, avui la Candela Peña en fa 50.

I ens queden 4 minuts, però no volíem deixar aquest naixement. A l'any 1910, a Melrose, Nou Mèxic, als Estats Units, naixia William Hanna, animador i director i productor de cinema animat, cofundador dels estudis Hanna-Barbera, entre d'altres, doncs fundador d'aquesta sèrie tan coneguda, d'aquesta melodia com són els Flintstones, els Picapedra.

Hem triat Queen, doncs, per il·lustrar que tal dia com avui de l'any 1935 moria Francisco Cepeda, ciclista basc, primera víctima mortal del Tour de França.

Ens queden 2 minuts per arribar a la 1 del migdia, efemèride musical. Tal dia com avui, aquesta cançó, By the Way, de Red Hot Chili Peppers, arriba al número 1 del Regne Unit. Amb ells acabem. Tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12. Adéu-siau, bon migdia i guardin-se del sol i de la calor. Fins demà!

0: Treva. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, família. És la 1:05 d'aquest dimarts 14 de juliol. I avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, el Dia Internacional del Tauló, de l'Auxiliar d'Infermeria i també de l'orca, l'animal. Però per sobre de tot, avui cal parlar de la calor.
2: Per tant, important hidratar-vos molt bé, refrescar-vos i, sobretot, si teniu a prop una piscina o amics en piscina, millor que millor en aquesta onada de calor. Avui, tota l'enveja a la gent de Viella, que tenen les temperatures mínimes a Catalunya, i un petó també a la gent de Lleida, que pot arribar fins als 40 graus. On també va pujar molt la temperatura va ser a Polinyà, que ahir es va imposar a Cantalejo en el primer programa del Gran Prix d'aquest estiu.
3: I ben...
2: Visca Polinyà. Visca
1: Polinyà, que no és qualsevol cosa, eh?
2: Total.
3: I venim amb un programa on el Santi Jiménez s'estrena la seva secció, on parlarà d'un dels membres més grans de la història. Ho deixem aquí. I després la nostra convidada canvia el rol d'entrevistadora per entrevistada. Avui vindrà a la Pija i la Kinky, dic, a la Treva, la Màriam Maturana.
1: I recordem que tenim el WhatsApp del programa on ens podeu enviar les vostres opinions sobre el tema del dia, el 648-83-43-78. Avui parlarem d'un dels elements que s'ha convertit en imprescindible per a molts en el nostre dia a dia, el tàper. Tot això i més en aquest dimarts. Això és La Treva.

Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.

0: Nois, és l'hora de fer el dinar i avui hem de parlar d'un invent que va sorgir com una mena de ferramenta emancipadora i que ha acabat sent un mecanisme de tortura per a la classe treballadora.
1: La meritocràcia?
0: No, el Tupperware.
2: Tupperware.
0: El Tupper s'ha guanyat un lloc d'honor en el nostre dia a dia, tant que quan jo m'imagine als homes de l'antiguitat, ja me'ls imagine en un Tupper baix del braç. Però la realitat és que aquest any es compleixen 80 anys de la inversió d'aquest utensili.
3: Clar, per nosaltres potser 80 anys és moltíssim, però no deixa de ser en el món de la història com a la cantonada. Però jo voldria reivindicar una cosa. Estem parlant del Tupper. M'agrada molt els orígens, la carmanyola de tota la vida, de portar la fiambrera en castellà, no?
0: Sí, sí. Jo he de dir que a València lo de carmanyola no s'ha fet servir mai, no? Però és una paraula que he incorporat al meu vocabulari perquè m'agrada molt.
3: I no hi ha una carmanyola en valencià?
0: Jo he fet servir Tupper.
3: Vale.
0: Jo he fet servir Tupper. I, de fet, el nom del Tupperware abans va ser el Bol Meravella, un recipient que oferia beneficis únics en comparació amb els envasos tradicionals. Llavors, l'any 1946, en fa 80, el Tupper, d'ahir el seu nom, va començar la comercialització després d'introduir les revolucionàries tapes hermètiques, coincidint amb l'inici del baby boom de la postguerra.
1: O sigui, que n'hi havia molt de nens que havíem de menjar, exacte, molta gent amb molta família, llavors havíem d'aprofitar el dinar.
0: Clar, perquè lo de les tapes hermètiques sembla una tonteria, però és que realment és com lo que li dona sentit a tot l'invent. Si no, no pots emportar-te un caldo o algo que siga mínimament que es puga desprendre per una motxilla o per un bolso. És que és literalment
1: però, la que aguanta bon el menjar.
3: Total, Aitana, però porteu caldo en el tàper? Jo són coses que, per exemple, jo porto coses com carn, com macarrons, com pasta, però caldo em semblaria... Perquè sí que
1: a mi el caldo em fa pànic. A mi el caldo em fa pànic. El caldo millor en un...
3: Com se t'obri, sí, això?
1: En un recipient de vidre.
3: Tu sí.
0: Jo confio. Jo confio en la vida, en general.
3: Tu confies en el Tupper, no?
0: El Tupper, sí, totalment. Sí. Però, de fet, a la gent li va costar confiar en un inici i és com que necessitàvem veure la demostració en persona.
4: A Tupperware party is new products and ideas, but it's also friends.
0: Això que sembla un musical,
3: sí, és això.
0: En real és You Are the Company of Friends.
3: Que són una mica com les famoses festes del Tupper.
0: Efectivament.
3: És això.
0: Sí, sí, va ser això. A la gent li faltava aquesta demostració i llavors Brownie Whisk, al 1948, va dir, mira, anem a treure els tàpers de les prestatgeries i anem a portar-lo a casa dels consumidors. Llavors, ahí van néixer les famoses festes Tupperware, que se celebraven en cases particulars per explicar com es feia servir aquest nou invent.
1: I que, a més, van ser superimportants per les dones, perquè en aquell moment, que les dones, després de la Segona Guerra Mundial, ja no havien tornat a treballar més, i llavors elles estaven a casa, no podien fer res, i era la forma de guanyar diners elles mateixes, de tenir una mena d'autonomia econòmica i, a més, també de dir-li al seu marit com, oye, jo també puc fer coses, no només cuidar els nens.
0: Totalment. Este model de venda directa va arrasar entre els anys 50 i 70 a mig món, tot i que a Espanya no va arribar fins al 1966, és a dir, bastant més tard, perquè la postguerra va impedir el desenvolupament primerenc d'aquesta nova indústria dels envasos de plàstic amb tancaments hermètics, perquè estaven ancorats en les tradicionals carmanyoles, com
3: m'he
0: dit tu.
1: O sea, Franco era de carmanyola, sinó de Tupperware.
0: Sí, totalment, totalment.
3: I una pregunta, això de les festes del Tupperware, tenen alguna cosa a veure amb el típic tupper sex que s'ha explicat,
0: sí,
3: tota la vida?
0: Sí, sí, de fet és una expressió que va derivar de les festes Tupperware, perquè clar, al final hem de tenir en compte que, tot i que era una mena de negoci, al cap i a la fi eren dones parlant en reunió. Llavors, el que començava explicant com funcionava un tàper, pues de cop una s'animava i començava a explicar com li anava amb el seu marit, i l'altra deia, pues jo m'he comprat no sé què, i van acabar parlant fins i tot dels utensilis sexuals que començaven a fer-se servir en aquella època, i d'ahí que de Tupperware a Tupper Sex hi ha una línia...
3: M'encanta la línia temporal.
0: Molt fina.
3: Com va canviant del Tupperware, Tupperware a Tupper Sex. Al final, pues una ordre del dia que, òbviament, tot el món fa... Molta gent, bueno, no sé si tot el món, però que és una cosa bastant habitual.
0: Sí, és que és el que passa al final amb les comunitats, no? Que el fet de fer comunitat pot ser una excusa, no? Una cosa que fas per feina o una cosa que fas per un motiu molt concret, però acabes parlant de tantes coses que pot derivar en...
1: Clar, i el que és flipant, que a mi em sembla, és que abans era com una mena d'instrument perquè les dones s'independicessin, uh-huh, perquè diguéssim, vale, tenim una... Sí, una sortida nosaltres mateixes, però ara mateix és que som esclaus del tàper. O sigui, tothom ha de portar tàper, no hi ha una opció. Abans que deies tu que ningú confiava en el tàper, i ara és que tothom o confies o mai menjaràs un caldo.
3: O gastes molts diners.
0: Però és això. Ja no és que confies, és que depens d'ell. Perquè si tu ara fas un horari d'oficina de 9 a 5, has de dinar allà. Llavors, no pots anar cada dia, tot i que hi hagi un menú de l'empresa, perquè t'acabaràs deixant el sou allà. Llavors, acabes depenent de fer-te un tàper, però també la pregunta és, quan et fas aquest tàper?
1: Exacte, que és el pitjor, perquè a més, com que tenir una mena la culpabilitat, la responsabilitat de hem de menjar bé, hem de cuidar-nos, llavors això implica fer-nos nosaltres un tàper que sigui sa i treure temps.
0: Què fas? T'aixeques més d'hora? Renuncies a anar al gimnàs, que això ja en parlaré un altre dia, de si ja vas per gust o per obligació, per a fer-te el tàper, o fas un dia especial de batch cooking?
3: Espera. És que comenceu a parlar de conceptes que jo em perdo. Què és això de batch cooking? Perquè... Sí, alerta boomer, sí.
0: Alerta
3: sí.
0: Boomer.
3: Ara, que tampoc tinc 84 anys, però no ho havia escoltat mai, això.
0: És veritat que és un terme que, si no ets de la gent Z, igual et perds una mica.
1: Sí, o si no t'agraden els influencers de cuina, perquè el batch cooking és com que és dedicar-se una tarda sencera, que normalment la gent ho fa els diumenges o els dissabtes, quan té temps, i es dediquen tota la tarda, en lloc de fer
3: tot
1: el vermú, o anar-te al teatre, doncs et poses a preparar
0: cuina,
1: el tàper.
0: Cuina.
1: I a més que jo li veig una cosa que és com que et prepares el mateix i llavors després sí. Estàs tota la setmana menjant el mateix.
0: Sí. Clar,
3: però hi ha una cosa que pot passar. Si tu fas una truita el diumenge i te la menges el dijous, home, això, tot i que estigui a la nevera i ben conservat, no és el mateix.
0: No és el mateix, però és que a més són com receptes molt concretes, perquè clar, és que el que passava abans és que les àvies... Bueno, les àvies, mares, les dones en general, perquè eren les que passaven més temps a casa i treballaven a casa, cuinaven de calent i feien molt de menjar perquè més vale que sobre que falte. I llavors, clar, ho guardaven en tàpers i tenien el típic fill net que estava estudiant i llavors agafava els tàpers i tenia tota la setmana arreglada. La diferència és que ara les dones treballem fora de casa i no ens podem permetre invertir tot aquest temps diari en cuinar, en estar a la cuina, i acabem buscant un espai extern, forçant-nos, com si diguérem, no? Una rutina més, una productivitat més.
1: No, i com ho deia la Inés Hernán, cariño, no passa res perquè avui no t'hagi donat temps per fer-te el tàper, perquè és que és com una obligació més, com anar a la feina.
3: I depèn de com tinguis la vida, que si tens molta vida social, família, fills, etcètera, doncs a mi bé no et dona la vida per tot.
0: De fet, és que a mi m'agradaria incorporar a la conversa a una de les millors cuineres que tenim en este país, és a dir, a la Carme Ruscalleda.
3: No,
0: bona tarda,
3: veritat?
0: Carme.
2: Bona tarda, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, també, i tant, escoltant-vos.
0: A tu què et sembla això del batch cooking? Tu practiques això?
2: No, jo hi dedico la cuina cada dia. Al final, quan estava dient aquella truita que potser me la faré diumenge i me la passaré i me la menjaré dijous, aquí està molt relacionat amb el que tu esperes del que menjaràs. Jo, com que em vull divertir menjant, vull que sigui bo, vull que m'alimenti, vull que em mantingui en forma, i dedico temps. I no és tant de temps. Al final, és un premi dedicar temps a la teva carmanyola. Seria molt fàcil al vespre. Al vespre no has de fer 100 carmanyoles, n'has de fer una o dues. És poc temps. I deixar anar la inspiració, les ganes, el bon gust. Evita posar-hi en aquesta carmanyola un odor que ja saps que sol fer una oloreta que quan estava sembla una mica una bomba fètida. Evita posar-hi una tonyina, que és molt bona, però guardada també fa una reacció estranya. Has de tenir molt clar que aquesta carmanyola hi ha d'haver sempre la proteïna, la vitamina i l'hidrat de carboni. Això ho has de tenir claríssim. I que pots jugar a moltíssimes coses. De llegums en tens moltíssimes, però pots jugar amb arròs, amb pasta, amb patata. Sempre tinguent en compte també de com ho cous tot. Perquè si la pasta et passes, allò serà una cosa enganxifosa que valdrà més una bona gana que una bona vianda.
0: Però, Carme, a mi, per exemple... Jo estic en un punt intermig. Ni m'encanta cuinar, ni tampoc ho odie, ¿vale? El que passa és que a mi m'agrada cuinar quan és el típic dia que no tinc res a fer, no? Que dic, mira, he vist una recepta o vull replicar algo que em fa la meva àvia a casa. Però per aquells dies que vaig molt justa, què em recomanaries tu com a recepta així ràpida que siga eficient per emportar-me en un tàper?
2: Mira, jo primer et voldria recomanar un concepte molt important. Tu has de posar a la llista de les teves coses prioritàries l'alimentació. Per tant, tu has de voler menjar bé. Aquesta és la prioritat. No és allò de que és que em toca fer-ho. No, no, és que t'has d'alimentar. I depèn de què mengis, si aquesta carmanyola quan la destapes és menjar gris, seràs una tia grisa. Per tant, ha de ser plena de color, plena de vida. Jo què et recomano? Doncs, escolta'm, què t'agrada l'arròs? Doncs mira, ja ho tenim bé. Fas un arròs, no et passis de cocció, perquè si no serà com un sushi d'aquell que no te l'acabes d'empassar. Per tant, aquell arròs l'escorres i ja tens un arròs. Això es fa sol. Es fa sol.
0: Home, Carme, es fa sol tu, però, que portes molts anys d'experiència.
1: Carme, a mi em passa que jo faig el que deies tu, no? Hidratos, proteïna, una mica de verdura...
2: Sí,
1: però és que unes barreges, t'ho juro, que és que jo he vist molt de pinsos de gossos que tenen millor pinta. Perquè agafo ous, agafo tonyina, agafo i ho barrejo tot perquè sigui sa, però és fastigós. O sea...
2: Aquí també has de posar-hi una educació, que és el bon gust.
1: Sí.
2: Divertir-te, clar. És que t'agrada divertir-te.
1: És que no, a mi m'encanta...
2: Doncs aprèn de cada pífia.
1: Clar.
2: Si la cuina precisament t'enganxa, perquè cada dia aprens. Aprens sí. allò que has de fer i allò que no has de fer. I t'he de dir una cosa, quan una cosa et surt bé, apunta-te-la. Quan no et surt bé, no cal que te l'apuntis.
1: Sí,
2: te'n recordes sempre. Per tant, fes-te una llista d'aquelles coses que són fàcils, que t'han agradat. Home, has de dedicar més que fer un pinso per un gatet o un gosset. Ets una persona que has de cuidar de tu. La clau és que has de posar la llista de les coses interessants de la teva vida, l'alimentació. I a més, ara et renyaré, has tingut la sort de néixer a la Mediterrània.
1: Sí, totalment.
2: Tenim un llegat culinari.
1: I jo amb una mare que cuina,
2: increïble. Imagina't. I a més, pertanys al primer món. Tu quan et lleves pots decidir què menjaràs per esmorzar, per dinar, per berenar, per sopar. Home, tia, no em diguis que hi dediques el pensament de donar a menjar un gosset o un gatet.
3: I Carme, ara que et parlaves de la importància de menjar bé, una mica la contrapunt del tàper, no sé si s'hauria de reivindicar una miqueta que les feines, hi ha a totes les feines pràcticament un microones, però que hi hagi una petita cuina per això que dèiem, si tenim una hora per dinar, pues que en 20 minuts puguem fer alguna recepta fàcil a la feina i poder-ho menjar pues, recent fet, no?
2: Bé, a la feina jo penso que has de poder menjar, has de tenir un espai per poder seure, per poder conversar i per poder escalfar. Jo sí que et recomanaria una cosa. Quan prepares el tàper, que solen ser de plàstic, no guardis el producte calent directament al plàstic. Això ho has d'evitar, perquè aquí el plàstic t'està donant uns microplàstics que no t'interessen. I si llavors és de plàstic i l'escalfes amb el plàstic, no t'interessa. Busca un altre material, que no et doni aquest problema. Això d'entrada. I busca el que sigui molt bonic. Mira, els que ho tenen molt desenvolupat, el del tàper, que és els japonesos. Els japonesos, quasi bé tota la canalla, mengen amb tàper a l'escola. I això és un bento. Potser heu sentit la paraula aquesta, bento. Hi ha ventos, que és que les posaries tu de decoració, perquè l'obra hi ha dos o tres pisos amb diferents seccions perquè tu hi puguis posar, si has posat una mica de fuet, si has posat una mica un producte cracant, que no es toqui, no s'ho
1: pateixi.
2: Home, clar, destapes el vento i em fot una il·lusió. Escolta, la il·lusió d'allò que menjaràs, que fa olor,
0: que
2: és bonic, això ja és salut. Home, foto a la llista de les coses que t'interessen.
0: És salut, però també és veritat que tu et fas el tàper, que a mi m'ha passat, aquell dia que dius, avui tinc temps, li dedique, recepta de TikTok pas per pas, el fiques a la bossa, arriba a la feina, i ja no és el tàper que tu havies fet. És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
2: No, jo estic d'acord. Si tu has fet una cosa per primera vegada que has vist a TikTok i t'estrenes en el tàper de l'endemà, et garantitzo que potser serà una pasterada. Aquí has de posar coses segures, coses que tens dominades, coses que fins i tot no les barregis. Mira de posar-les separades i que tu, quan t'ho vas a menjar... Home, mira, una vinagreta que tingui un punt de cítric, de pell de llimon i de taronja, amb una mica de mostassa, amb un bon oli, i has posat aquest producte que et menjaràs fresc i tu ho aneixes al moment, és que els àngels hi cantaran. Fot-hi il·lusió, fot-hi enteniment. Però posi exigència i bon gust.
0: Vale, estic molt d'acord, m'ho apuntaré tot, és a dir, experimentaré, no amb els tàpers, aniré primer a lo segur. I fotré molta il·lusió per a que em cridi a la vista.
2: Sí, exacte, sí. I em deies, no tinc temps. És clar que tens temps, el que passa és que el temps no el vols gastar en això. El dia continua tinguent 24 hores. Quan parlàveu d'abans les mares i les àvies, aquelles dones ho feien tot mà i tenien temps fins i tot de fer punt del coixí o punt de creu. Hosti, no et queixis, ara tens tu una cuina robotitzada. El que has de posar-vos a la llista de les coses interessants.
0: No, però sí que és veritat que al final el temps es tracta també de prioritats, no? I que al final si...
2: És que és una prioritat l'alimentació.
0: Clar, però...
2: És una prioritat l'alimentació.
0: Al final tu et dediques a la cuina i a mi el que em passa és que jo, tot i que hagi acabat la meva feina, surto i de vegades acabe fent coses relacionades amb la meva feina perquè em surten natural, no?, d'anar al cinema, de veure una pel·lícula, i la gent em diu, com tens temps d'això? I jo dic, com no tens tu temps d'això? Llavors també entenc que per a tu, que et fa il·lusió la cuina, és més fàcil trobar el moment. Per a mi és més una tasca que he de fer. Però que sí,
2: això t'ho has de proposar. Això t'ho has de proposar. I et, sí, i et garantis una cosa. Com més practiquis a la cuina, més et rendirà el temps, més descobriràs coses bones, més t'atraparà, tindràs més il·lusió i si fas una feina creativa, seràs més creativa.
0: Doncs moltes gràcies, Carme. Crec que ja tenim tots els deures ben clars que hem de fer, que és il·lusionar-nos una mica de la cuina i dels tàpers, no?
2: Del menjar, del menjar. T'has d'il·lusionar del menjar. Ja trobaràs solucions per cuidar-ho.
3: I prioritzar l'alimentació, òbviament.
0: Exacte.
2: I tant!
0: No
2: i tant.
0: Menjar pinxos.
2: Mira, no et conformis amb qualsevol cosa. Saps què diuen al meu poble, que és qualsevol cosa?
0: Què diuen?
2: Merda de gat.
0: Ala! Pues jo crec...
3: Que fa l'empara.
2: I tu no vols pas menjar merda de gat.
0: Jo crec que amb això... Deixem la conversa aquí dalt, Carme. Moltes
2: molt bé,
0: gràcies.
2: Perfecte.
3: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé. Una abraçada.
2: Adéu-siau, adéu-siau. Treva. Secessió temporal d'hostilitats entre amics que estan en lloc.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.

0: Santi Jiménez, benvingut a la treva.
1: Jo em pensava ser a la trena, per això vas acceptar. És la treva, de veritat.
0: És la treva, de donar-te treva.
1: No la trena.
2: No. No.
3: Ah, ho dius tan seriós, això, que penses que era la trena?
1: Jo penso que era la trena, que és l'únic lloc on em poden acceptar.
0: Sí, si, no, si vols ho canviem per tu.
1: Bueno, sí, sí. No, no, no, ja que està fet, ja... Hòstia, a més, hem fet les promocions i tot, ja seria un...
0: No, ja, seria, no, ja no seria podem, molt difícil.
2: No podem...
0: Doncs vens a parlar d'història perquè, o sigui, nosaltres estàvem obsessionats amb uns vídeos que ja deia, en el que la IA, supercutre IA, t'explica la història d'un personatge històric.
1: I la IA és una puta merda.
0: Exacte, per això vam triar un Santi Jiménez en lloc de la IA.
1: No, no, no, a mi no em van... Bueno, no, no sé si em van crear la IA, no, no sé. Aquí no sé què dir-te. Bueno, què?
0: Doncs, què hem de fer, de què vens a parlar d'avui?
1: Vamos, a veure, això es dirà el nom de la secció, que no ho has dit, molt malament. Bueno, jo no sé, ni em sabia el nom del programa. Per tant...
2: Això no va dir-te, el nom del programa no, però de la secció sí,
1: eh? Oh, és història confidencial, però es podria dir gambarrades de la història, perquè traurem draps bruts a, uns, a una sèrie de personatges i xusma, que, i els representarem per la nostra audiència de la trena com una sèrie de gent que... no són realment el que va passar. Seria com a Lola Gamberro,
0: sí,
1: de la història, no?
0: Sí, com el xafardeig.
1: Sí, perquè a Lola sempre tots queden bé.
0: Exacte, sí. I aquí anem a la merda.
1: L'espuma de la vida, que deien, exacte, no? Per això. I avui què? Que...
0: avui parlem de grans membres de la història.
1: Molt prosopopèllic, això.
0: Exacte, volies parlar d'una persona gran...
1: Gran vols dir alta.
0: O important.
1: No, no, importants no.
3: Reis i reines avui, o no?
1: No, no, no, quan diem grans membres de la història de la humanitat no em referiré a personatges que hagin canviat el curs de la història. O sigui, Alexander Fleming, Einstein, o... que també té el seu. Però coses d'aquestes com gent que la humanitat va ser poc després d'ells va canviar, no? No. Quan parlo de membre... em refereixo al membre, a l'estricte sense de la paraula membre, és a dir, el samaler, el rabo, la polla, el penis, la tita, la cigala, el pardal, la pitxa, com li vulgueu dir.
0: Va, comença a ser la secció més falocèntrica de tota la radiodifusió.
1: Bueno, ja canviarem. Portes, ah, vale, vale. Canviarem.
2: T'anava a dir això per començar, però després...
1: És que era una prova a veure si ens fotien fora, ja directament el segon dia.
2: Sí, sí, estem al fil, eh? Estem al fil.
1: S'ha de començar entrant al genoll.
2: Clar.
1: I després, si t'ho accepta l'àrbitre, ja segueix així.
0: Pots fer el que vulguis, la resta.
1: I ja tira, sí. Sí, sí que és falocèntrica, ho reconec. Aquest primer... Bueno, el primer i potser el segon, sí, sí. Però, bueno, a veure, parlarem de personatges sinistres que es van fer famosos, a més de per ser absolutament inútils i uns canalles i uns cretins, que van tenir la seva llegenda, que, mira per on, la van basar en el seu apèndix sexual. Anirem pel primer, que sé que t'agrada molt. No, no els apèndixs sexuals, eh?
0: No, vull dir bueno.
1: Vull dir el personatge, eh?
0: Doncs aquest personatge m'agrada molt perquè a mi em recorda aquesta cançó.
4: Ahora mi oscuro propósito se cumplirá. Con ello, los Romanov morirán. La noche fatal viví.
0: Estem escoltant la cançó de Rasputin.
1: La noche es fatal i tu també, eh?
0: És que... Vale, perquè aquesta és la meva peli preferida, val?
1: La teva peli de la història del cinema?
0: No, de la història del cinema de dibuixos animats.

0: Bueno, tampoc ho millores massa, eh?
1: És Anastasia, que explica la història, doncs, de la família Romanov, i ells es basen en que en lloc d'assassinar a tota la família del tsar Nicolás II amb la seva dona, bueno, i els fills, que la seva, una de les seves filles petites, l'Anastasia, va sobreviure, bueno, i va...
0: Imagina't la pobra nena, quin trauma.
1: Exacte, però ella va tornar sense memòria, i llavors és com que s'ha de...
0: Home, clar, pel trauma, clar, exacte. Se li entén.
1: I s'ha d'ajuntar amb l'àvia.
0: Ah, hòstia, això és pitjor, perquè l'àvia dels Romanov devia ser un...
1: Era, no, aquesta va morir després a Anglaterra perquè tenia cosins allà i era...
0: Home, era família de la reina Victòria.
1: Era dolenta. I, doncs, en aquesta pel·li Rasputin era el malvat. I llavors, la meva cosina i jo, no sé com vam arribar un dia, amb 11 anys, a buscar en Google... El cipote de Rasputin.
0: En sèrio?
1: El cipote de Rasputin.
0: Veus com els nens estan entrant a la pornografia molt abans que ens imaginàvem.
1: I per la història.
2: I per culpa de les pel·lícules de Disney.
1: Exacte.
0: I per culpa de Disney. Disney produeix la pornografia.
1: Uau.
0: Collons. Bueno.
1: Qui era aquest senyor?
0: I vas trobar el que significa el nom de Rasputin?
1: No, o sea, no tinc ni idea d'aquest senyor més que la peli.
0: I la polla. Vale, vale. Doncs Rasputin, que en teoria es diria Rasputini, seria de pronunciar, en rus vol dir literalment dissolut, de costums viciosos i conducta immoral i desenfrenada.
1: Una pel·la.
2: És això que el nom fa la persona, al final, no?
0: També... Sí, la persona i els apèndics, sí. Ja veurem que no és simplement una casualitat. Va néixer Rasputini on Déu va perdre les espardenyes, a Prostokoye, Sibèria, un forat pudent que està a 2.000 quilòmetres de Sant Petersburg, que aleshores, com bé saps els que heu vist la pel·lícula, era la capital de l'imperi rus. Un poble que, on, segons el cens de 1897, ell va néixer 28 anys, tenien una cosa comuna, tots els habitants. Tots eren analfabets.
3: Pensava que anaves a dir una altra cosa, que anava en relació
0: amb aquesta
3: persona.
0: No, no, no.
3: A saber com estava en Sibèria.
0: No va haver-hi una mesura general del poble, però sí, tots eren analfabets. Ell ho va ser tota la vida. No sabia ni llegir ni escriure. Va morir sense saber llegir. Això Anastasia no ho expliquen. Canta molt bé, amb una mena així, però no. A més, era raret tirant a idiota.
1: Què feia?
0: No era per culpa seva. Bàsicament, allà hi havia molta pobresa i, bàsicament, el que ell es dedicava era, per poder menjar, robar-li collites o robar coses als pagesos. Els pagesos, quan el pillaven, no era el tio més hàbil ni el més ràpid del poble, s'ha de dir, li fotien unes païses que el van deixar tonto de petit. A més, es veu que tenia també una sèrie de tics i tal.
2: És a dir, podríem dir que li feien estar bullying, pobret meu.
0: Més que bullying, el torturaven. Bullying seria una manera molt suau de dir-ho. Ell, per exemple, fins i tot els habitants del poble reconeixen que el van enxampar robant unes collites i li van fotre tal meneo d'hòsties que ells reconeixen que es va quedar estrany i mig imbècil. És a dir, les hòsties que li van quedar van ser... No només també el que escaven els pagesos, sinó també aquests sí que li feien bullying, els altres nens que el veien raret perquè no parava a moure's i tenia tics. I aleshores ell que decideix, amb 14 anys, decideix marxar, té una visió divina i se'n va al bosc a viure sol.
1: Vale, un ermitaño.
0: Sí, una mena, sí, una cosa així. I aleshores, ell, com té la visió divina, s'apunta a un monestir. Un monestir on entra en una secta, que són els Iliti. Que estaria traduït els flagel·lants, els que es... Heu vist aquests, fins i tot a Setmana Santa, gent que es curra a si mateixa, com això. És una sèrie de tipus raros que entenien que per arribar a la fe feia falta el dolor. Però que un cop ja havies patit el dolor, aleshores tot... I, home, una cosa, has fet la feina, aleshores festa. I què feien després de flagel·lar-se? Orgies!
1: Clar, s'ho mereixien, suposo.
0: Clar, el que passa és que després de flagel·lar-te certes postures amb una orgia poden... una mica dures i poden fer una mica de mal, no? Era una mica de Jueves del Sado, però la Rússia profunda. A Rasputin li va encantar la idea i aquí el nano ja va destacar, per motius que ja veurem. Era bo pagant-se, era bo rebent cops i era molt bo a les orgies.
1: Val.
0: Bueno, però... és una cosa, cadascú pot tenir les seves coses.
3: Rasputin és el mateix que tots coneixem, que era de la família del tsar, que ajudava. No, com arriba? No res a veure.
1: No,
0: no té res a veure. El tio que sí que tenia era molt carisma i molta memòria, perquè hem dit que no sabia llegir, sinó que, a més, ell recitava les escritures perquè les memoritzava de sentir-les. El tio tenia aquest
2: és a dir, que tenia potencial. Segurament, si no hagués sigut analfabet...
0: Si no hagués sigut analfabet, hagués sigut pitjor per la humanitat, segurament. Vale. Però, clar, aquell, això que deies, que deia l'Uri, no? Diu, hòstia, tenim la idea de que formava part de la família Zara. No, no formava part de la família... De la...
1: Estava amb ells.
0: Ella estava amb ells i va entrar perquè els Art Nicolau i Alexandra, els papàs d'Anastàsia,
1: exacte,
0: que tu coneixes, molt bones persones, els dos, tenien el poble massacrat i passant gana com un fill de puta, però bueno, a la pel·lícula queda molt bé.
1: Sí.
0: Estaven molt preocupats perquè no tenien fills homes.
1: Vale, perquè tenien quatre noies.
0: Tenien quatre noies. Vale. I aleshores ells intentaven tenir un... I aleshores va néixer el Tsarevich Alexei, després de molts intents. Però de seguida van veure que alguna cosa a l'Alexei i al Tsarevich anava malament.
1: Era una mica Carlos II.
0: Sí, tenia hemofília.
1: Val.
0: Tenia hemofília. I l'hemofília era una enfermedad molt greu en aquella època. L'esperança de vida de l'hemofília en aquella època, i a Rússia més, a més, imagina't, les condicions higièniques impressionants de lavabo d'autopista o d'estació de Rodalies, podrien ser pues, de 14 anys com a màxim, no? Aleshores, ell va arribar a l'acord. Com va arribar a l'acord, no? Ell va dir-los que podia curar els Tsarevich, perquè hi havia una època en el qual la família aquesta russa de Tsarevich, ajuntats, cunyades i cosins, estava molt de moda a Rússia l'ocultisme. I aquest tio, és veritat, la imatge que té, que és allò com el mago Fèlix.
1: Exacte, com un savi que fa màgia oscura.
0: Exacte, no, no. I aleshores ell, la Sarina, ell va arribar, quan el nen sagnava pel llombrígol, li va imposar les mans, i amb les mans va parar l'hemorràgia i va evitar la mort del Tsarevich, cosa que no va evitar uns anys després. Però bueno...
1: I d'aquí de convertir-se en la verge de Lourdes, del Tsar, després, quan passa tota la Revolució Russa, què fan amb ell?
0: Ell el veia, el poble el tenia com fama de sal, la Sarina l'adopta, i ell allà hi entra a la cort com un membre més, i a més el tio era molt alt, valia gairebé 2 metres, unes grenyes, una barba i un rabo que no tenia ni el dimoni. I aleshores el tio es converteix en un membre més de la cort i es dedica a cardar molt. Però, clar, ell, per exemple, tenia moltes amants dintre, se suposa, de la cort, i a més contractava al dia unes 3 prostitutes.
1: Ah, val, a més, per tenir de sobre.
0: Sí, sí, sí, ell donava molt amor. Ja se sap, aquesta gent de la religió sempre estan disposats a donar amor a qui se'ls hi posi. Perquè, a més, ell, recordeu la seva ideologia, ell havia de pecar, però pecar molt.
1: Val.
0: Aleshores, podien dir que la policia russa, ell es fa molts enemics, comença a perseguir-lo i a tenir informes d'ells, i resulta que es veu que no tenia aquestes 12 amatòries, sinó que diuen que o bé era gay o bé era impotent. I que ell ho feia com per tenir totes aquestes aventures, perquè les declaracions de les prostitutes que estaven amb ell eren que quan les contractava les posava al llit, els feia un petó al front i es posava a pregar al llit de genolls.
1: Com que ho feia per amagar les seves inseguretats.
0: Segurament. I a les dones de la cort amb les quals estava, els hi feia, mitjançant aquestes coses que tenia com d'ocultisme, els hi feia uns massatges que feien entrar en èxtasi, el que es coneix com una palla.
1: I, Santi, ja, perquè
3: es coneix, eh?
1: Hem d'acabar ja, perquè hem d'acabar ja, sense acabar el temps, però com arriba el cipote de Rasputín a estar en un...
3: Però això és una llegenda, no?
1: No, està de veritat.
0: A veure, Rasputín l'assassinen els seus, molt ràpid, l'assassinen uns prínceps i uns rivals seus, que l'enverinen amb un pastís, l'enverinen amb vodka, l'enverinen amb vi, i el tio segueix viu. Com veuen que no es mor, li foten 2 tiros, quan van a veure si està mort, el tio s'aixeca, surt corrents, cau en el riu Neva, amb un forat de gel, i aleshores el treuen. I el seu cos queda allà. Aleshores, el seu cos, després de la Revolució Russa, és venerat com si fos un santón de l'antic règim. Vale?
1: Val.
0: Aleshores, un ministre de Stalin i de Lenin, perdona, decideix que se l'ha d'incinerar. I quan van a incinerar-lo, el desenterren, on estava, veuen que li falta el rabo.
1: Oh, my God.
0: Vale. Wow. Per què? Aleshores, hi ha unes teories que són o que les infermeres, quan van portar-lo i fer-li per embalsamar-lo, van dir que allò no es podia quedar allà i que s'havia de guardar.
1: S'havia d'estudiar.
0: S'havia d'estudiar com una cosa així. I van de suposar que va haver-hi. I hi ha el misteri. Diuen que una noble russa que va fugir de la purga dels bolxevics el va tenir en un altar a casa seva a París.
1: Val.
0: Després això ha anat voltant i ha acabat, a l'actualitat es pot observar, conservat en formol al Russian Museum of Erotica de Sant Petersburg. Una peça de 30 centímetres que va voltar per tot el món fins que l'uròleg Igor Zanakin el va comprar a un antiquari francès per $8,000 després de que el pardal recorregués mig món.
1: Doncs Santi Jiménez, moltes gràcies. Ara es veu que no podrem veure en cap no, exposició.
0: Haig de dir-vos...
2: El pots seguir buscant per Google, com feies.
1: Exacte.
0: Haig de dir-vos que tot és fals. Que és veritat, eh? El penis és fals.
3: Veus? Sí,
0: és fals. Però la història és divertida.
3: Ha caigut un mite, total.
2: Ha caigut un mite.
1: Doncs Santi Jiménez, moltíssimes gràcies. Ens veiem dimarts vinent.
0: Molt bé.
3: Amb més membres o no?
0: Possiblement, i membre espanyol. Ah? Que ja se sabe que pitxa espanyola nunca me ha sola.
4: Dos són companyia. Tres són multip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
3: I avui ha vingut a donar-se a Treva la guionista, que no còmica, també llicenciada en Belles Arts, però més que artista, divulgadora, cultural, l'ovella negra de les influencers espanyoles, la bocachancla que no té por ni enfrontar-se amb el mateix Vaticà, la comunicadora i, sobretot, també, la rubia, la del podcast, sí, home, la presentadora de La Pija i la Kinky. La nostra Kinky, la Marian Maturana.
5: De música de mi època. Pues, por ejemplo, ¿os gusta...?
6: A mí me gusta mucho Serrat.
7: Me gusta mucho José Luis Perales.
6: A mí me gusta mucho Beethoven. Uf. Me encanta Beethoven, me sé todas. La sé tocar con la flauta.
8: Muy bueno hacer buenas noches a todo el mundo. Soy de Cartagena.
9: Un inciso. ¿Por qué tantos tíos están estudiando comunicación audiovisual si luego nunca se comunican?
10: No sois solo unas chicas.
11: ¿Vale? Lo que sois perdidas y tenéis que espabilar porque os están comiendo por los pies. Y que os coman a vosotras me da igual, pero que me coman a mí.
12: El sol, la espalda revolotea las faldas bajo un manto de guirnaldas para...
3: La Marian és de Cartagena, però ens ha demanat que podem fer l'entrevista en català i si hi ha alguna part que no entén, que ens ho pot dir, que li repetirem la pregunta sense cap mena de problema. Marian, com estàs?
13: Bona tarda, chicos, ¿cómo estáis?
1: Molt bé.
3: Benvingut a la Treva, i la primera pregunta que fem als convidats és: tu com et dones treva a la teva vida?
13: Pues yo realmente me doy tregua siguiendo pa'lante, aunque parezca contradictorio, pero... Sí, me he dado cuenta que es un poco así, de sigue para adelante, porque como no es tan importante, creo que no hay mayor tregua que darte cuenta de que todo es relativo y que no queda otra que para adelante como la talicante.
1: Y ser una kinky impostada, que es el que vas a ser cuando eras adolescent, ¿va a ser como la forma de donarte treva durante la adolescencia, al instituto?
13: Yo realmente es que nunca, o sea, no el macarrismo lo he conseguido con la mayoría de edad. Yo en el instituto era una persona muy calmada, muy introvertida y para nada contestataria. Esto me ha venido pues con la conciencia de la adultez, creo yo.
3: En el moment de l'estiu, que és en aquest que estem, no sé si és el que aprofites per marxar de Madrid, per relaxar-te a la teva terra, voltar, viatjar, què acostumes a fer?
13: Buah, mira. El jueves me voy por fin a mi puta casa.
1: Wow.
13: Vamos, lo estoy mirando como se mira el mar en el horizonte, ¿eh? Nunca mejor dicho, porque me vuelvo a Cartagena, es verdad que por poco tiempo, por una semana, pero tengo muchas ganas, tío. Esto es... O sea, el calor de Madrid...
3: Insoportable.
13: Es insoportable.
2: ¿Y qué
13: es asfixiante?
2: ¿Qué es el primer que fas cuando arribes a Cartagena?
13: Cargar el móvil, porque el tren es muy largo.
1: Porque dura como 5 horas.
13: Queda siempre sin batería. No, sí, 5 horas, porque nos pusieron el AVE, pero claro, el corredor mediterráneo decidió que mejor que por Cartagena pase por Murcia.
1: Cariño, que vas a contar, yo soy de Murcia y sufro lo mismo.
2: Y yo de Valencia, o sea que, por favor, desde así corredor mediterráneo ya, que estén patín mol.
13: Sí, por favor, ya está, por favor, ¿eh? Así que nada, cargo el móvil y se me bufa el pelo, que a mí me encanta. O sea, el pelo bufado es símbolo de vida.
3: Potser també a Cartagena és la teva treva, no?, de tornar amb la teva família, amics, amb la teva zona de confort, en definitiva.
13: Pero... Bueno, no tanto, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, volver a casa está muy bien, pero volver a casa por Navidad es, creo que es más un anuncio que una realidad. Así que no hay mucha tregua tampoco, porque llegas, te ven tus padres, te dicen, ah, pues te has puesto el pelo más oscuro, ah, pues me gustaba más antes, ah, oye, ¿qué te estás utilizando? No sé qué. O sea, no hay tregua del todo, tienes que... Ahí reconecto otra vez con la niña y digo, ay, mamá, ya está, por Dios. Luego, pues, acabo de llegar, déjame, luego hablamos. Así que tampoco es tanta tregua, ¿eh?
1: Claro, y tú vas marchar a Madrid al 98 y no sabías si estudiar periodismo o Bellas Artes. ¿Cómo te vas a decidir?
13: Pues mira, no lo decidí yo, lo decidió mi padre, porque dijo, mira, vas a acabar en el paro, estudies tanto periodismo como estudies Bellas Artes. Así que al menos estudia Bellas Artes, que es lo que de verdad te ha gustado toda la vida. Y dije, pues mira, también es verdad. Y además periodismo se podía estudiar en Murcia y yo lo que quería era irme.
1: Y Perfer Bellas Artes, ¿te va a servir el ser una noia? Aquí le agradaba Tumblr, el WeHeartIt, Twitter, o sea, todo eso donaba inspiración, donaba personalidad.
13: Bueno, yo creo que para estudiar Bellas Artes tienes que ser una persona de referencias. Y Tumblr, WeHeartIt, Internet, la cultura de Internet, no deja de ser un caldo de cultura de referencia muy potente y muy actual. Entonces yo creo que más, o sea, era como mi pulsión de recolectar, ¿no? De recolectar referencias visuales, imágenes. Así que sí, pero para mí, o sea, no es tanto Tumblr, sino esa pulsión de ver qué hace la gente, ¿no?
3: Explicaves que els teus pares et van convidar a fer Belles Arts per fer alguna cosa a la vida, però llavors va arribar el 30 de gener del 2022.
14: Buenos días.
15: ¿Quiénes somos?
14: La Pige, la Kinky.
15: No sabemos quién eres.
14: Ah, yo soy María. Yo soy la Kinky, perdón. Es que me lío, tío.
13: Me
14: sé,
13: muero, ¿eh? O sea, escucho esto y me muero.
3: No pots, no?
13: Me da una vergüenza que me muero i una ràbia.
3: Total, el primer tall del podcast de la Pija i la Kinky. En aquest moment et canvia la vida?
13: No creo que fuese ese momento en el que me cambió la vida, pero, bueno, yo, o sea, no, es que, claro, no te sabría decir, como he dicho al principio, soy una persona que relativiza mucho. Entonces, no te sabría decir si eso me cambió la vida o simplemente... era un camino diferente al que, no sé, no te lo sé explicar. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que fue una cosa tan escalonada y que al principio fue tan autogestionado que las cosas siguieron por su camino con un factor tremebundo de suerte. Pero hostia, así que creo que lo acompañamos bien nosotros a la suerte.
2: És això, jo t'he escoltat a tu parlar de la importància del factor sort, no?, en aquestes coses i en aquestes oportunitats, però també amb tot el que heu aconseguit vosaltres, suposa que et sents orgullosa de la feina i eres capaç de reconèixer-te-ho a tu mateixa, no?
13: Fíjate, tía, yo no sabría si decirte que estoy orgullosa de la Pija y la Kinky, pero porque yo el tema del orgullo es una cosa... El orgullo hacia mí mismo es una cosa que no practico mucho, porque no termino de ubicar cuál es su utilidad. Entonces, para mí, yo las cosas las hago porque hay que hacerlas. Así, o sea, siempre ha sido mi filosofía de vida esa. Entonces, echando la vista atrás, más que orgullo, lo que veo en este recorrido es sorpresa, ¿no? Me paro a pensar en ciertas cosas y digo, guau, tío, es que yo hice esto. ¡Qué fuerte! Pero no me reconozco en el pasado, ni siquiera en el pasado cercano. Y es lo que te decía, de las cosas las hago muchas veces porque siento que tengo que sacarlas. Creo que tiene un poco que ver con lo que he dicho al principio de cómo entiendo yo la tregua, ¿no? O sea, que creo que soy una persona muy pragmática y muy espartana en el ritmo de las cosas y en el ritmo de la vida.
3: Home, hi ha un moment que deies que no saps com ha arribat a aquest punt, que és una entrevista icònica que et van escoltar doncs, molta gent que potser no coneixia el podcast, que és a Pedro Sánchez, no? També amb Carlos Peguer, que no l'hem anomenat del podcast, i segurament va ser un punt clímax de molta gent que no es coneixia i que es va començar a conèixer.
13: Sí, la verdad es que... Uau, fue... Ahí sí que me enteré.
3: Veu preparar l'entrevista sí. Com sempre feu o va ser diferent perquè, òbviament, venia el president?
13: Fue exactamente como siempre, bueno, hablo en mi persona, fue exactamente como siempre lo hago, que es no haciéndolo. O sea, yo las entrevistas no me las preparo porque siento que lo hago muy mal. O sea, sí que cuando todo se profesionalizó en el sentido de que nos fichó Spotify para dejar de... O sea, el podcast dejó de ser autogestionado, de pronto vi que había tres cámaras en lugar de un iPhone grabándome y que había gente controlando, que había un sonidista, que había un realizador y dije, vale, por esta gente... Tengo que mostrar cierta profesionalidad. Tengo que fingir un poco que sé... Bueno, que sé, no. Pero que estoy implicada. Entonces, claro, para mí la implicación era performearla un poco, ¿no? Sentarme, pensar qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Y sí que hubo un par de episodios que yo me preparé y dije, buah, tía, se te da como el culo... Uh-huh. esto sigue yendo a pelo porque así no llegas a ninguna parte. Y el episodio de Pedro Sánchez fue así. O sea, yo no llevaba nada preparado. Es un poco de... A mí me gusta más que guíe la conversación del invitado. Esto a lo mejor parece que es un poco laxo, pero me siento mucho más cómoda porque ya me encargaré yo, si abre dos temas, ya me encargaré yo después de que abra ocho para yo elegir cuál quiero llevar y todo eso.
2: I tu, per exemple, has tingut algun cop un debat amb el tema de l'intrusisme laboral? Perquè al final avui en dia estem molt acostumades a que en el que és el món de la comunicació, tant influencers o fins i tot en el món actoral, es barreja una mica tot. Tu t'has plantejat això?
13: Me lo he planteado, pero creo que no computa en el tema de la pizca de la kinky. Al fin y al cabo, la pizca de la kinky es un formato que creamos nosotros y que no tenía una intención de convertirse en un programa de comunicación. No creo que lo sea. O sea, no creo que comuniquemos, creo que entretenemos en todo caso. Entonces, claro, yo podría entrar a este debate. O sea, consideraría que es un debate lícito si Carlos y yo hubiésemos sido alguien previos a la Pija de la Kinky y una empresa hubiese decidido ponernos como presentadores de la Pija de la Kinky. Uh-huh. Pero al fin y al cabo la Pija de la Kinky nace de una forma muy natural, muy orgánica y completamente autogestionada. Así que no termino de creer que nos apela mucho ese debate del intrusismo. A lo mejor ahora, en el punto en el que estamos, si nos llegasen ciertas oportunidades y si las cogiésemos, sí que podría rescatarse ese debate. Pero de primera no me veo especialmente apelada.
3: Heu portat a moltes persones a entrevistar-les. Hi ha alguna en la que te'n penedeixis d'haver portat o que pensis després era un capull, era una capulla i no hagués fet falta portar-la?
13: Sí. A veces nos equivocamos, sobre todo porque La Pija y la Kinky es un programa que va a pelo. O sea, es una hora de charla, no es La Revuelta, no es El Hormiguero, menos mal. No hay, es que por no haber, no hay ni sintonías. No hablemos ya de secciones ni de colaboradores. Entonces, claro, cuando tú estás hablando con una persona durante una hora, tú le ves el alma, ¿eh? Le ves las costuras. Porque no sé cómo reacciona. ¿El qué, perdón?
3: Que et pot caure bé o malament, ¿no? Al final.
13: Ay, perdón, no te he entendido ahí.
3: ¿Te puede caer bien o te puede caer mal esa persona?
13: Sí, hombre, 100%, 100%. Pero yo... no, sí, es que es eso. Y a veces nos está pasando mucho, ¿eh? Porque sí que la Pija y la Kinky sigue teniendo como esa cosa... Sigue teniendo un espíritu de autogestión que es que nosotros decidimos quién va 100%. O sea, todo tiene que pasar por nosotros respecto al invitado.
3: La persona que no et va caure bé no ens ho diràs, no entenc?
13: No, tío. ¿Cómo comprenderás?
3: ¿Alguna pista?
2: Es como un cura. Secreto de confesión.
13: Sí, os tendría que matar. Literal. Como todos los oyentes.
1: Y María, una cosa...
13: No, pero yo creo que no es complicado saberlo, ¿eh? O sea, creo que...
1: Es nota en el episodio.
13: Sí, se nota.
1: Y María, perdón.
13: No, dime.
1: No, que una cosa es la Pija la Kinky, una otra cosa eres tú, que ahora estás exiliada de Twitter per neofascisme, però que representes una mica aquesta generació, com el del debat a la xarxa social, el donar veu a certes coses. Et consideres referent de la generació Z?
13: No. Però, bueno, a ver, jamás diria les paraules de soy la referente de la generació Z. Me parece como un poco ¿cómo se dice? El personaje de Lena Dunham en Girls, lo de soy la voz de una generación, no sé de cuál. Pero a ver, yo creo que simplemente estamos tan acostumbrados a la gente descafeinada que vemos por pantallas, o sea, se ha normalizado tanto la tibieza en las personas normales, entre comillas, las personas que creíamos como normales, que eran como tú y como yo, se han vuelto tan tibias y tan pro-sistema, que a lo mejor siento que yo desentono un poco en ese panorama, pero no me entiendo como como voz de la generación Z ni de lejos, más que nada porque me creo plenamente miembro de mi generación. Entonces no siento que despunte por encima ni por debajo, esa es la cosa, por eso no creo que pueda ser referente de ello.
1: ¿Pero crees que a moltes nenas joves también el si va bé com escoltar-te a tu mullar-te en algunes opinions i algunes coses? No perquè vulguis sentar càtedra, sinó perquè potser també s'han de tenir a gent al cap que parli de Palestina?
13: Hombre, yo espero que sí. Al fin y al cabo yo hablo para que alguien me escuche, ¿no? Y para que alguien me entienda y que a lo mejor esa el haberme escuchado le abra otra... No pretendo cambiar la mentalidad de nadie, pero sí que me gustaría que si tú me escuchas y eres contrario a lo que opino, o a lo mejor no contrario, pero simplemente no has caído en pensar que existe esta otra vía de pensamiento, sí que me gustaría pues que haya gente que me escuche y que tenga esa reacción. Al fin y al cabo, pues como he dicho, por eso hablo, para que la gente me escuche.
2: Es que de fet, ara que estem en el Mundial, fa uns dies es va fer viral un vídeo que a tu et relacionaven en el Mundial de les Girls, que vas haver de sortir a desmentir-ho, a dir, jo no participaria d'això, perquè al final és un contraintel·lectualisme. Vull dir, és que al final crec que està bastant clara la teva posició respecte a això.
13: A mi, sí, eso, yo de hecho lo hablé con Carlos, que en cuanto vi el vídeo de tío, de verdad, o sea... Me molesta porque ya no hay forma de desvincular. Siento que en internet, en el momento en el que te meten en un cajón, es muy complicado salir de ese cajón, aunque lo digas por activa o por pasiva, como por ejemplo en mi caso. Yo siento que dejo una postura muy clara y que, de hecho, soy fiel creyente de que ahora mismo las cosas no vale con decirlas una vez. O sea, estamos tan enterrados en un contenido tan invasivo, tan infinito, que las cosas no vale con decirlas una vez porque esas cosas perecen. Entonces soy una persona muy pesada respecto a lo que pienso y a lo que opino, y siempre que puedo lo digo, porque creo que si no se disemina en el espacio y en el tiempo, y este es un ejemplo de ello. No me puedo creer que a mí se me concebiese como una persona que podía encajar en esto, y sobre todo me sorprendió como que la gente no esperase mi reacción, o sea, que esperase que me quedase callada. Yo, como he dicho, soy contestataria y estas cosas tengo que ponerle freno, primero porque no comulgan para nada con lo que yo opino, y segundo porque se está utilizando mi imagen para ello.
2: Que para la gent
13: que demarcarse.
2: Que para la gent que no sàpiga el que és el Mundial de les Girls, bàsicament és que arrel dels vídeos per TikTok dels jugadors i tot el que sortia de contingut més futbolístic, es van fer virals vídeos de nenes dient: "Per a les girls que no conegueu el futbol, aquest és el nòvio de la Georgina, aquest és el nòvio de la Inés García", com fent entendre que les noies només podíem arribar a empatitzar en el Mundial si parlàvem de safareig o de qui era el nòvio de la influencer, que és com, tu pots connectar més o menys en el futbol, però per l'amor de Déu, estem al 2026, clar que hi ha ties que els encanta el futbol, clar que hi ha ties que potser encara no saben que els agrada el futbol, no s'han donat l'oportunitat de que això els agrada, i si les encasillem en el Mundial de les Girls, tampoc ho faran mai.
13: 100%. Mira, primero, el Mundial de las Girls ya existe, es el Mundial femenino.
2: Totalmente.
13: Segundo, que a todos nos gusta el fútbol, no es obligatorio, no lo ponen en el BOE, no hace falta si alguien no lo ve. Y tampoco pasa nada si hay gente que solo lo ve en el Mundial o en la Eurocopa, como por ejemplo en mi caso. Yo veo el fútbol solo en el Mundial, igual que veo solo el tiro con arco en los Juegos Olímpicos, porque siento que existe como una cosa muy de nuestra sociedad, de cuando son eventos multitudinarios como el Mundial o los Juegos Olímpicos, de pronto despiertan como cierto interés, ¿no? Como un cierto interés colectivo, y esas cosas me gustan. Yo, cuando acabe la final, que creo que es el 19 de julio, diré, no me acuerdo de nada, no sé quién coño es esta gente. Aún así, sé lo que es un fuera de juego y no me hace falta que digas quién es el novio de Inés García. De hecho, no sé quién es Inés García. Me enteré por el vídeo este.
1: Y, Marian,
13: ya... Y que me parece como ridículo... ¿Sabes lo que pasa? Que, y creo que por esto estamos tan enfadadas, que yo pensaba que esto era una cosa que habíamos dejado atrás no hace tanto tiempo. O sea, yo creo que esto es una batalla que habíamos ganado recientemente, y por lo visto no. O sea, pero siento que es como la pata de elefante de Chernóbil, ¿sabes? Que sigue latente. Entonces, por eso, de pronto, es una cosa como con la que hay que actuar con tanta vehemencia y con tanta contundencia.
1: Y porque todo torna, per desgracia. Y, Marian, ya para acabar, ¿quina sería la teva biografía eterna de Twitter?
13: Uf, qué complicado. A ver, yo digo mucho lo de en Marianne con NG al final porque la gente lo escribe mal y todo eso, me da un poco de rabia, pero no te diría que esa... No, mira, me voy a quedar con
3: una. Deixarem anar a l'aire.
2: Sí, mira, deixarem que ho imaginen, sí.
3: Marianne,
2: sí.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos, i demà tornem a estar aquí a la Treva a partir de la una amb la Mar Picó, amb la secció de la SU.
2: I amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Noemí Pérez a les xarxes i tot l'equip.
3: Adéu.
16: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Liébana.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es al margen del Mundial la noticia de la mañana. La Audiencia de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación para cargo público. Además, también condena, pero con 18 años de inhabilitación, al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. El tribunal, por unanimidad, considera que hubo un delito de prevaricación en la contratación de David Sánchez en la Diputación de esta provincia, pero les exime a ambos del delito de tráfico de influencias que pedían las acusaciones y por eso no les impone pena de prisión. Ampliamos, Pedro Jiménez.
18: La Audiencia de Badajoz condena al exjefe del PSOE extremeño, Miguel Gallardo, a 18 años de inhabilitación y al hermano del presidente del Gobierno y Luis Carrero, antiguo asesor en Moncloa, a 9. Junto a ellos, condenan a otros 8 funcionarios, todos por delitos de prevaricación cometidos en la adjudicación de los cargos públicos en la Diputación de Badajoz que ocuparon David Sánchez y Carrero. La sala, por unanimidad, reconoce que no cuenta con prueba directa, pero porque se trata, dice, de una actividad criminal de despacho que se orquestó en el seno de una administración presidencialista y añade que el nepotismo y el enchufismo de familiares fomenta la corrupción.
17: La defensa de Gallardo ya ha dicho que van a recurrir la decisión de esta sentencia y acaba de terminar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué dicen desde el Gobierno? Guillermo Lerma, buenas tardes.
19: Buenas tardes. En Moncloa califican de barbaridad la sentencia de la Audiencia de Badajoz, que dicen han condenado sin pruebas al hermano del presidente del Gobierno, al que siguen considerando inocente. Es la valoración que hacen en privado desde el Ejecutivo. En público, la ministra portavoz, Elma Saiz, muestra respeto por la resolución y confía en que otras instancias corrijan este fallo.
20: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
19: La están haciendo desde el PSOE. Pachi López habla de cacería.
21: Es una auténtica barbaridad que nosotros acatamos como siempre. Ya se ha anunciado que se va a recurrir, pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
19: El Gobierno lamenta que las acusaciones populares hayan conseguido su objetivo, que es intentar desestabilizar al Gobierno de coalición.
17: La cascada de reacciones es constante. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha calificado esta sentencia de desproporcionada. Para el PNV es una condena importante, dicen, mientras que desde el Partido Popular, su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, ha dicho que en cualquier país una sentencia así haría caer al Gobierno.
22: Bueno, pues evidentemente estamos ante otro día histórico de la democracia española. Ya son muchos, hoy es uno más. Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia.
17: Es la última hora que ampliaremos a partir de las 2:30, pero a esta hora se está produciendo una foto histórica en Bruselas. Allí la Unión Europea, junto con el Reino Unido y España, están firmando el acuerdo que va a regular el estatus de Gibraltar tras el Brexit. A partir de esta noche desaparece el paso fronterizo en esta zona, desaparece la verja. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
23: Sí, un tratado que es ya una realidad y que cierra un capítulo pendiente en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit y que permitirá, como dices, el derribo de la que es la última barrera física en la Europa continental. Años de negociaciones que culminan con un acuerdo que tiene naturaleza de tratado y que acaban de rubricar el negociador del bloque, el comisario de comercio y el representante británico en un acto con la presencia del ministro Álvarez y del ministro principal de Gibraltar. El acuerdo entra en vigor de forma provisional esta misma madrugada, aunque todavía tiene que ser ratificado por la Eurocámara y el Parlamento Británico.
17: Además, en unos minutos vamos a hablar también del caso que hemos conocido esta mañana en La Rioja. Allí la policía está investigando a un chaval de 14 años que cogió fotos de las redes sociales de sus compañeras de clase y utilizó la inteligencia artificial para desnudarlas. Después subió las imágenes falsas a una web de adultos donde alcanzaron cerca de 40.000 visualizaciones antes de borrarlas. Nuestros compañeros de Radio Rioja acaban de hablar con el psicólogo educativo Juan Cruz Rada, que les ha contado que cada vez se ven más casos de este tipo porque en estas páginas les pagan dinero por subir estas fotografías.
24: Se está instando a los jóvenes a la opción y la posibilidad del dinero fácil, de que a través de las plataformas pueden conseguir dinero de una manera sencilla aprovechándose de las debilidades de los demás. Y este adolescente o este niño lo que ha hecho ha sido precisamente eso, porque no ha entendido las consecuencias que tiene para él y especialmente y de manera más flagrante y más importante para las niñas a las que ha puesto en esta situación.
17: Aunque el tema de conversación durante toda la mañana y hasta ahora en la mesa, antes o durante la comida, es el Mundial.
0: Mundial 2026, Cadena Ser.
17: Porque en algo menos ya de 7 horas España se juega por segunda vez en la historia pasar a la final. La cantidad de camisetas de La Roja que se ven ya esta mañana, hasta en la redacción, es directamente proporcional a los nervios que ya empezamos a tener. Todo preparado en Dallas, a las 9 España-Francia. Antón Meana, muy buenas.
3: Esto es insoportable, Líbana, ¿qué tal? A 7 y 5 de la mañana aquí en Dallas y no hay quien duerma. La selección afortunadamente ya se ha levantado, tienen un desayuno previo porque hoy juegan aquí a las 2 de la tarde. Van a tener la última charla de Luis de la Fuente y ahí le va a decir a los jugadores el 11. Hay una duda importante, saber quién va a ocupar el puesto definitivo en el centro del campo. Se lo disputan Pedri, Fabián y Merino. El resto está claro, con Olmo enlazando entre Lamín y Oyarzábal y atrás los de siempre. Porro en la derecha, Cucurella en la izquierda y el centro de la zaga, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.
17: Hablamos en nada, Meana.
3: Hasta ahora, un abrazo.
0: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
17: Y solo nos queda el tiempo. Ojo al calor esta noche, sobre todo para todos aquellos que en el Mediterráneo se echen a la calle para ver a España. Nuria Sero, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Hoy el calor es muy intenso, especialmente en el este peninsular, también en Baleares y en el Valle del Ebro. Hoy se podrán rozar los 40 grados. Atención mañana, que ya está activado el aviso rojo por calor, tanto en la ribera del Ebro, en Zaragoza, como también en el litoral de Valencia, por máximas que podrán superar los 40 grados. Esta tarde tendremos precipitaciones, ahora ya está lloviendo en Galicia, y tendremos algún chubasco fuerte entre Galicia, Asturias, tormenta que puede ir con granizo, también algún chaparrón entre Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, y mañana aquí mucha atención porque podremos tener algún reventón cálido.
17: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Miguel Hijosa y Juan Carlos Fernández en la técnica comenzamos. Son las 2 y 7 minutos.
16: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
5: Junts marxa de l'Ajuntament de Girona i trenca el pacte independentista amb la CUP i amb Esquerra.
6: Aquest període de reflexió s'ha acabat i per tant volem anunciar que nosaltres hem pres la decisió de deixar de formar part del govern de la ciutat de Girona.
5: Gemma Geis argumenta discrepàncies amb l'alcalde Lluc Salelles que queda en minoria i amb el dubte de si Esquerra farà el mateix. Ha evitat però valorar si això té a veure amb les darreres enquestes en què Aliança Catalana guanya terreny a Junts a menys d'un any per les municipals. El Congrés aprova aquesta tarda una reforma de la llei de dependència per reduir l'espera per accedir a les ajudes. En els primers 5 mesos de l'any a Catalunya, 4.300 persones han mort esperant que l'administració el reconegués al seu grau. Es tarda de mitjana 266 dies en fer aquest tràmit. Reduir d'un any a un mes la concessió de llicències d'obres és el que vol fer el govern per acabar amb el col·lapse als ajuntaments. Entre altres, es planteja que algunes revisions les facin entitats privades i no tècnics municipals. Tot això avui que els socis de l'Europa ja han votat no compartir estadi amb el seu màxim rival, el Sant Andreu. El 65% ha rebutjat en consulta la proposta de la seva directiva, mentre l'Ajuntament no els posa gespa natural al Nou Sardenya.
7: A mi personalment em semblava que el Narcisala era més un camp de futbol. Evidentment, jo entenc que hi ha implicacions emocionals molt fortes i tal com s'ha expressat tota la gent que ha votat lliurement, doncs per suposat que ho respectem.
5: L'Europa jugarà la temporada que ve a Can Dragó. Avui, que és dimarts de Mundial, a les 9 Espanya-França juguen a arribar a la final i una trentena d'ajuntaments catalans han instal·lat pantalles gegants, la majoria governats pel PSC com Sabadell o Mataró, també del PP com Badalona o Castelldefels, però fins i tot també en alguns ajuntaments de Junts com Martorell o Vilaseca. De seguida us repassem la llista on, per cert, no hi és Barcelona Ciutat. Tot això en un dia en què els termòmetres tornen a pujar. Calor extrem avui, Núria Serós.
4: Hola, molt bona tarda. Avui es podran fregar els 40 graus a Ponent. I atenció que demà les temperatures encara pujaran més, especialment al litoral i prelitoral. Està activat l'avís vermell tant al Baix Llobregat, també al Vallès Occidental i al Vallès Oriental per les temperatures altes que hi haurà durant les hores centrals del dia. I és que bona part de Catalunya està en avís per calor. Molta atenció que les temperatures seran altes de dia i també de nit. Avui tenim el cel enteranyinat, fruit dels núvols de tipus alt, també la calitja, i tenim força núvols baixos, especialment al litoral prelitoral de Tarragona. Demà continuarem amb un cel enterbolit per la calitja i també podríem tindre algun esclafit càlid.
5: A la tècnica hi tenim en Pol Llergo, la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
16: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
5: Què tal? Bona tarda. És l'últim gran pacte independentista 3 que encara aguantava. Fins avui, Junts trenca amb la CUP i amb Esquerra i marxa del govern municipal a la ciutat de Girona. El per què l'ha explicat aquest migdia en una roda de premsa qui fins ara era la vicealcaldessa de la ciutat. Gemma Geis, Carlos Couso, Ràdio Girona, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Joan.
5: Ha explicat Geis que no hi ha hagut cap detonant, sinó ha vingut a dir que fa temps que hi ha desavinences amb l'alcalde Lluc Salelles, però a ningú se li escapa que aquest trencament arriba a menys d'un any de les pròximes municipals i amb Aliança Catalana guanyant terreny en totes les enquestes, no, Carles?
8: Sí, la que serà la candidata de Junts a les municipals de l'any que ve ha explicat que fa mesos que veuen difícil canviar el rumb del govern. Ha mencionat molts dels temes que els han dut a prendre la decisió: neteja de la ciutat, asfaltatge, tenir projectes aturats o arribar a acords amb la Generalitat que després no s'han traduït als pressupostos. Però ho han englobat, sobretot, en un argument clar: massa protagonisme per l'alcalde i poc cas a les carpetes clau pels de Junts.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària.
8: La portaveu de Junts ha negat que el pas ara es faci per les enquestes que indiquen que Aliança Catalana podria entrar a l'Ajuntament amb força o per un moviment preelectoral.
9: El primer és la ciutat de Girona, els gironins i els seus problemes, i intentar resoldre'ls.
8: Gemma Geis ha assegurat que faran una oposició responsable i facilitaran l'aprovació de tot allò relacionat amb els acords del govern tripartit independentista que avui s'ha trencat.
5: L'alcalde Lluc Salelles donarà la seva versió, Carles, aquesta tarda.
8: Sí, sí, serà 4:45 que farà una roda de premsa. No s'espera que anunciï ja el nou cartipàs. Gent del seu entorn ens expliquen, de fet, que el to i el missatge serà semblant al que ja va tenir ahir en el ple municipal.
10: I jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, continuar-ho fent així fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
8: I tot això embolica que fa fort, mentre Esquerra Republicana, el tercer soci del govern, avui el segon, de moment no ha dit ni mu, però també va anunciar fa unes setmanes que estaven en un procés de reflexió sobre el seu paper dins l'executiu.
5: Doncs pendents de les explicacions aquesta tarda de l'alcalde de la CUP, Lluc Salelles, després d'aquest trencament amb Junts. Gràcies, Carles, bona tarda.
8: Gràcies, Joan, bona tarda.
5: L'actual portaveu del govern català, Sílvia Paneque, va ser candidata del PSC a Girona en les anteriors municipals i avui se li ha preguntat si es planteja tornar. I ha dit això.
11: Vostès entendrien que una consellera amb els reptes que té per endavant, com d'altres consellers i conselleres, estigués pensant en altres coses que no fossin l'habitatge, la mobilitat, la millora de Rodalies? Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses.
5: Recordem que el PSC va guanyar les darreres eleccions municipals. El PSC va ser el partit més votat, tot i que va empatar a 8 regidors justament amb la CUP. Al Congrés a Madrid aquesta tarda Junts tornarà a votar amb PP i Vox per rebutjar els objectius de dèficit de Pedro Sánchez. Aquest pas previ per uns pressupostos que el president espanyol vol aprovar abans d'acabar aquesta legislatura, però que, tal i com està la relació amb els seus socis, difícilment aconseguirà. El que sí que s'aprovarà aquesta tarda al Congrés és la reforma de la llei de dependència, una llei que, segons el govern espanyol, ha d'acabar amb una de les grans crítiques de famílies i també d'afectats, que no es tardi tant de temps en reconèixer aquest grau de dependència i, per tant, per poder accedir a les ajudes. De fet, a Catalunya, en els primers 5 mesos d'aquest any, hi ha hagut 4.000 persones que van morir esperant, sense rebre els diners que els pertocava. Soledad Domínguez.
12: El PSOE té garantits els suports per convalidar el decret que reforma la llei i que preveu que l'Estat injecti 6.200 milions d'euros extra per millorar les prestacions i els serveis que s'ofereixen a les persones en situació de dependència. Les associacions de familiars es mostren optimistes, però també cautes. Montse Sánchez és membre de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer. Passava aquest matí per l'Aquí Catalunya.
25: Sobretot es minimitzi tot el tema burocràtic, tot el tema de llistes d'espera, per poder ajudar realment en el dia a dia.
12: A Catalunya, segons el darrer balanç al Ministeri, hi ha 80.800 persones que estan esperant o bé que es tramiti o bé que es faci efectiva l'ajuda que els pertoca. La Generalitat té previst començar a pagar el pròxim mes d'agost els primers ajuts exprés i a partir de la tardor una prestació compensatòria d'entre 100 i 200 euros per les persones que esperen plaça en una residència. El decret encara haurà de passar pel Senat, però per Catalunya suposarà una injecció de gairebé 1.400 milions d'euros en 2 anys i el compromís que l'Estat, a diferència del que ha passat fins ara, pagui la meitat del que cada any es gasta en atendre la dependència.
5: I l'administració, la burocràcia, també està dificultant molt un altre tràmit bàsic, que és el padró municipal. Atenció a la dada. En 2 de cada 3 grans ciutats catalanes, aconseguir aquest padró té moltíssims impediments. Ho denuncien les entitats socials a través d'un estudi que ha recollit totes les traves que s'han anat trobant centenars de migrants en aquests darrers mesos. Oriol Soler.
1: El padró dona accés a coses tan bàsiques com una targeta sanitària, l'escolarització dels menors o ajudes per menjar i per higiene. És bàsicament un registre on han de constar totes les persones que viuen a un terme municipal, sigui quina sigui la seva situació administrativa i visquin com visquin els afectats. Doncs on aquesta feta a 54 entitats socials, fent seguiment dels seus acompanyaments a centenars de persones, mostra que això no es compleix a 2 de cada 3 ajuntaments de grans ciutats. Cautar Lucaini, d'Entitats Catalanes d'Acció Social.
2: No és una política social, no és una prestació, no és un privilegi i tampoc, com deien el Carlos i l'Helena, no és una facultat discrecional de l'administració, no? És una obligació administrativa. Les persones tenen l'obligació d'empadronar-se al municipi on estan residint.
1: Entre els principals impediments hi ha la preparació de la pròpia documentació, la presentació de la sol·licitud i la resolució. El camí té constantment punts morts on tot s'atura, impediments per bretxa digital, per l'idioma o per papers. Entre les ciutats assenyalades hi ha les més poblades del país, com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Lleida, Terrassa o Badalona.
13: Justament a Badalona, la Policia Nacional ha detingut 2 homes per venda fraudulenta de padrons. A canvi, de preus que anaven dels 500 als 1.000 euros, oferien a migrants la seva adreça per fer el tràmit.
1: Les víctimes eren persones immigrants en situació irregular que volien demostrar el seu arrelament a Espanya i els 2 detinguts els deien que podrien empadronar-se a casa seva, que els signarien el permís necessari, però a canvi d'aquests pagaments que arribaven a més de 1.000 euros. Anaven a caçar possibles víctimes a les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona i oferien els seus serveis. Se'ls acusa de delicte d'afavorir la immigració il·legal i la Policia Nacional no descarta que hi hagi més detinguts.
13: Parlàvem de la burocràcia. En aquest cas, el govern sí que ha decidit posar-hi solució finalment en el cas de les llicències d'obres. Un avantprojecte de llei per reduir el temps per otorgar-les perquè es passi d'un any actual a tenir aquestes llicències a només un mes. Els promotors immobiliaris ja ho celebren.
14: En el moment que necessitem produir molt més habitatge, aquesta espera encara es faria més eterna. Per tant, és una norma absolutament indispensable de simplificació que esperem que vegi la llum el més aviat possible.
13: És Carles Sala, de l'Associació de Promotors de Catalunya. L'executiu de Salvador Illa comença a tramitar perquè sigui una realitat l'any que ve canvis normatius per reduir tota aquesta burocràcia en matèria urbanística i ambiental. L'objectiu, construir més ràpid i afavorir noves inversions empresarials. Pol Valero.
15: El govern vol aplicar canvis a una quinzena de normes i reglaments per simplificar els procediments i eliminar tràmits duplicats. Insisteixen que no canvien els requisits, només la burocràcia, i que d'aquesta manera calculen que les autoritzacions ambientals podrien passar de trigar 2 anys a tan sols un mes, els plans urbanístics també de 2 anys a 6 o 8 mesos i les llicències d'obres d'un any a només un mes. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
18: Si volem donar resposta al país que tenim avui aquí, no només hem de fixar el rumb que hem de fer en matèria d'industrialització del país, de competitivitat econòmica, de recerca, de construcció d'habitatges, sinó que ho hem de fer més ràpid.
15: L'avantprojecte s'ha sotmès a informació pública i el govern vol aprovar-lo al desembre i portar-lo al Parlament. Els canvis han de servir, entre altres coses, per accelerar la construcció de pisos i assegurar-se que aterren a Catalunya projectes industrials que ara van a altres comunitats que posen moltes més facilitats, com per exemple l'Aragó.
13: Com pot ser que es pugui ara escurçar tant el temps per donar una llicència? Doncs el govern el que fa és implicar-hi el sector privat en tot aquest procés.
15: Entre els canvis contemplats hi ha que part de les comprovacions es facin des de fora de l'administració. Per exemple, en el cas de les llicències d'obres, ara els tècnics municipals han de verificar que els projectes compleixin totes les normatives tècniques i urbanístiques i en molts ajuntaments estan saturats. Amb la reforma es crearan unes entitats col·laboradores amb l'administració en matèria urbanística, anomenades ECAU, unes entitats privades que emetran un certificat dient que el projecte compleix les normes per poder començar les obres. Aquestes ECAU estaran formades per tècnics especialitzats, necessitaran una autorització de la Generalitat i hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil de 5 milions d'euros.
13: Això aquest matí en què diverses entitats en defensa de l'habitatge han entrat a l'Ajuntament de Barcelona per denunciar que s'estan reduint els recursos per a les persones desnonades. En concret, denuncien que s'estan posant més traves per accedir en aquests allotjaments temporals un cop una família es desnona i que la llista d'espera per accedir-hi cada vegada és més llarga. Àlex Calatrava.
26: Una 50ena de membres de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, COSAC, i altres plataformes per l'habitatge encara esperen dins l'Ajuntament una reunió amb el govern municipal. Denuncien que s'han reduït els habitatges d'urgència anomenats ATU de 3.000 places a únicament 2.000. Això fa que les famílies triguin més a accedir-ne a un.
27: Van al Quest
3: que és un servei on en principi només t'han d'atendre d'urgència en 3 dies, i hi ha famílies que ja porten 15 dies inclús en el CUES, quan ja se'ls ha donat una plaça en un ATU.
26: És l'Aleix Sabartés, portaveu de reallotjaments de COSAC. La reducció de places es pretenia compensar amb uns ajuts de 500 i 1.500 euros, una política que defensen que no està sent eficaç per trobar habitatges per a aquestes persones al mercat.
3: I per tant, creiem que per voler reduir aquests costos de tota aquesta transferència de capital, de diners públics a capital turístic, voler reduir aquests costos, no?, en pro d'unes ajudes molt menors.
26: L'Ajuntament els ha promès reunir-se en els propers minuts després que acabi la reunió de l'àrea de drets socials.
13: 2 minuts i actualitzem la investigació sobre l'origen del foc a les Gavarres i també sobre l'Esvoranc al barri del Putxet.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona.
1: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: Anar en patinet mola, però et saps les normes? Sabies que el teu patinet ha de tenir timbre, frens, llum davantera, posterior i de frenada? Sabies que està prohibit circular amb auriculars, utilitzar el mòbil o conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues? Fem-ho bé. Manresa, més ben parida. Ajuntament de Manresa.
3: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
4: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les 2, hora 14. Tenim sol, tenim calor, tenim 33 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Amb una nova jornada de calor, hores ara, per exemple, tenen 35 graus a Súria. 35 també els que hi ha a Valls de Torroella, 34 a Cardona. Si ens anem al Berguedà, 32 graus a la ciutat de Berga i a Solsona. A hores d'ara ja voregen també els 35 graus de temperatura, 36 graus a Santa Maria d'Oló. Com els dèiem, amb una jornada de molta calor, el pic ens hauria d'arribar demà dimecres.
5: Protecció Civil manté activades les alertes dels plans Procicat per calor intensa i Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal davant un dimecres que es preveu especialment complicat. Les temperatures poden arribar als 38 i 40 graus en diversos punts a la Catalunya central, amb el pic de calor previst durant les primeres hores de la tarda. Aquesta matinada, de dimarts a dimecres, tampoc donarà treva. La calor nocturna s'estendrà a més comarques i dificultarà molt el descans. Les zones amb més preocupació són la Catalunya central, el Solsonès, la Noguera, els voltants de Cardona i l'interior del Pla de Lleida. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi i protegir-se dels efectes de la calor. També recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i tenir especial cura dels infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. Els bombers també mantenen reforçat el dispositiu operatiu per donar una resposta ràpida davant qualsevol foc que es pugui declarar.
4: Com el foc que es va declarar ahir a aquesta hora a Lladurs, al Solsonès, i que va cremar 3 hectàrees i mitja.
5: Un incendi forestal a Lladurs, al Solsonès, va cremar aquest dilluns 3 hectàrees i mitja de superfície vegetal. El foc es va declarar al migdia, a la zona del Collet de Lladres, i va avançar ràpidament per una àrea de difícil accés. Els bombers hi van treballar amb 23 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris amb el suport de les agrupacions de defensa forestal. Poc abans, a les 6 de la tarda, l'incendi va quedar estabilitzat. Segons els agents rurals, el foc es va originar per la revifada d'un incendi de la setmana passada causat per l'impacte d'un llamp. Tot i el risc inicial, la superfície afectada va ser de 3 hectàrees i mitja.
4: I ja se sap qui serà la pròxima.

0: Part de la missió Hipàtia 2, una expedició internacional que simula la vida a Mart, i l'any 2027 en serà la comandant. A més, a la seva tasca científica, destaca pel seu compromís amb la divulgació i amb la promoció de les dones en les disciplines STEM. Aquest any també ha estat distingida amb el Premi Rosa Argelaguet per la seva trajectòria professional. 907 noms per preservar la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a la ciutat de Manresa.
1: Memòria.cat ha posat en marxa un nou portal web que recull, un per un, els noms i cognoms de les víctimes mortals vinculades a Manresa, identificades fins ara a causa de la Guerra Civil, la repressió franquista, els primers anys d'exili i la deportació als camps de concentració nazis. El portal és el resultat de més de 40 anys d'investigació històrica i actualitza l'estudi que l'entitat va publicar ara fa dues dècades. Per elaborar aquest cens, l'equip de Memòria.cat ha consultat diversos registres civils i parroquials, padrons municipals, arxius militars i hospitalaris, així com documentació conservada a Catalunya, a l'Estat i a França.
2: Són dos anys, aquests últims dos anys, 2025-2026, que amb en Ramon Fons i en Pere Gasol hem estat ampliant la llista que ja teníem, buscant per tot arreu i sabent que és una llista, sobretot la dels desapareguts al front, que no la tindrem mai completa, perquè hi ha buits documentals i perquè el règim franquista ja va fer tots els possibles perquè la gent, les famílies republicanes no sabessin on havien anat a parar els seus familiars.
1: La base de dades recull, de moment, 917 víctimes mortals vinculades a la ciutat. D'aquestes, 813 estaven domiciliades a Manresa quan van esclatar els fets. A més de les persones mortes al front o víctimes de la repressió i dels bombardejos, el web incorpora per primera vegada els manresans i manresanes que van morir durant els primers anys d'exili i els refugiats de guerra que van perdre la vida a la capital del Bages.
2: Són 37 persones, entre els quals dos germans de 4 i 6 anys i una dona que no va poder aguantar més i es va tirar des del pont vell. S'han anat obrint d'altres arxius, altres inventaris, altres fonts d'informació que fa uns anys no hi eren. I tot plegat ens ha portat a dedicar-nos a fons a actualitzar al màxim les llistes que ja teníem.
1: Els impulsors remarquen que es tracta d'una investigació oberta que continuarà ampliant-se a mesura que apareguin noves dades i fan una crida a familiars i ciutadania perquè ajudin a completar-la.
0: I ens anem als esports, i és que el Quitzenat seleccionarà un jugador perquè faci la pretemporada amb l'equip manresà, amb el Quitzenat.
3: La Fundació Bàsquet Manresa posa en marxa el Somni, una iniciativa única que donarà a un dels jugadors externs inscrits en una convocatòria oberta l'oportunitat de viure una experiència inoblidable, estrenar-se al costat dels jugadors i del cos tècnic del primer equip del Quitzenat Manresa durant la pretemporada. L'experiència tindrà lloc els dies 12 i 13 d'agost.
4: S'entregaran les samarretes, començarem amb les proves físiques. Les proves físiques hi ha test de salt, test de velocitat, test de força. Hi ha uns barems que, amb l'ajuda del Christopher, hem dissenyat. Llavors, els que passin aquesta prova seguiran el procés amb la part de tècnica individual i els, podem dir, un 20, un 30%, depenent dels inscrits, passaran el dia 2, que seria el dia 13.
3: La inscripció té un cost de 80 euros i tothom s'hi pot apuntar. La persona seleccionada entrenarà al mateix nivell que els jugadors del primer equip.
0: Són 2:45, bona tarda.
5: Con Javier Liébana.
6: 2:30, 1:30 en Canarias. 1:30 en Canarias es el tema.
7: Porque desde
6: lo
7: el primer
6: que lleva hablando casi todo el mundo toda la mañana en trabajos, bares, playas, con un café, sentándose ahora mismo a comer o paseando por la calle en este 14 de julio.
8: Como buen seguidor de La Roja, uno espera sufrir.
9: Va a ganar. O sea, yo tengo la confianza la misma que tuve con la Eurocopa.
10: Ay, pues un poquito de nervios, sí, porque ya es semifinales, pero yo creo que sí que vamos a ganar.
11: Yo estoy expectante. O sea, yo tengo ahí mis camisetas de España que me llevan acompañando todo el Mundial. O sea, yo confío que surtan efecto y este año goleemos a Francia como debe ser.
12: Te doy un resultado, un 2-1 o un 2-0.
10: Justito, yo diría a lo mejor un 1-0.
13: Yo veo un empate durante los 90 minutos y después una victoria en penaltis. Probablemente lo vea en casa con mis padres.
11: Quizás vaya a la sede que han puesto aquí en Colón, a la Plaza de la Selección, a compartir el fervor con todos.
14: ¡España va a ganar el Mundial!
7: Mundial.
6: Y es que pese a lo bien acostumbrados que estamos por el buen fútbol que hemos visto los últimos años, España se juega hoy pasar a la final de un Mundial por segunda vez. Estamos a poco más de 6 horas de un partido histórico.
14: Mundial 2026.

0: Bona tarda, Cristina. Què et passa pel cap i també pel cor quan sents l'himne d'Alemanya, el teu país d'origen?
1: És complex, això, però... Bé, primer de tot, que ja porto més anys aquí que ja. Després, que tampoc hi vaig néixer ben bé, o sigui, jo amb l'himne alemany...
0: Bueno, i vas créixer.
1: Vaig créixer, des de que puc pensar. Però, sí, precisament amb els himnes i les banderes...
0: No et portes bé?
1: No els hi tinc gaire estima.
0: O sigui, encara que tu portes aquí des de que tens 19 anys,
1: sí.
0: Quan a tu et pregunten d'on ets, què dius?
1: Del món.
0: Dius del món? Ets d'aquestes que dius del món? No dius Alemanya?
1: A veure, jo suposo que alguna cosa a Alemanya tinc i com més gran ens fem, potser encara es nota més. Això és el que em diuen. El que passa que a Alemanya jo crec que sempre és... He estat una mica més mediterrani i per això també aquí m'hi trobo molt bé.
0: Però, per exemple, el Mundial de Futbol, val? Que no sé si el segueixes, no fas...
1: Segon tòpic, tota la meva família és superfutbolera, menys jo.
0: Però tu si vols que guanyi algú, qui és? És Alemanya, és
1: avui
0: Espanya?
1: Avui vaig amb Espanya, home.
0: Amb Escòcia, si es pogués, eh? Si estiguessin tots, qui guanya aquí? Perquè a més ets una enamorada d'Escòcia.
1: És tot un... Bueno, aquí m'has fotut un gol, sí.
0: O sigui, si haguessis d'escollir al començament del Mundial, tu diries que guanyi Escòcia abans que Alemanya i Espanya.
1: Sí? No, avui vaig amb Espanya perquè li dec a la meva parella, perquè si no... I a més avui ho mirem amb uns amics, sí.
0: Que, tornant a l'himne alemany, és un himne que té molts anys de vida. De fet, la música és del compositor Joseph Haydn, que el va compondre l'any 1797, però pel que es veu, quan va haver-hi la unificació d'Alemanya, l'any 91, es va acordar que només es cantaria la tercera estrofa.
1: Sí, és que aquest himne té moltes històries, no? I per això potser també jo... Els himnes a vegades s'utilitzen, no? Haydn no té la culpa, però sí... I nosaltres, de fet, penso que el futbol és el que molta gent els ha fet sentir l'himne d'una altra manera i poden cantar amb molta alegria i també doncs, ho celebro, no? Però sí, clar, és que som un país amb molta història.
0: Efectivament. Que, de fet, diria que la primera estrofa de l'himne... No sé si dir-ne prohibida, però no està gaire ben vista perquè és la que utilitzaven durant el nazisme.
1: Exacte.
0: I a tot això, tu ets de 1976 i vas viure dels uns, no? Des de que tenies un any fins als 18 a Alemanya.
1: Recordo.
0: Per tant, tu vas viure a l'Alemanya que no estava unificada, que hi havia l'Alemanya de l'est i la de l'oest. Tu a quina pertanyies?
1: Jo a la de l'oest.
0: A la capitalista, perquè ens entenguem.
1: Exactament, sí. O sigui, jo vaig viure a Berlín i Berlín estava ocupat. I si us feu la idea, no? El mur partia la ciutat. I això vaig viure durant 13 anys de la meva vida. O sigui, jo vaig viure amb una Berlín partida pel mig. I a la meva banda, diguem, hi havia... Jo era a la zona ocupada pels francesos. Hi havia els americans i els anglesos. Diguem, aquesta és a l'oest, i l'altra part era dels russos. I nosaltres vivíem allà, però a més vivíem molt aquesta Alemanya partida, perquè la meva mare va fugir de l'est abans que es fes el mur, com molts alemanys més.
0: Que per això van fer el mur.
1: I per això van fer el mur.
0: Perquè fugien de la part comunista.
1: Bàsicament, i ja era difícil, o sigui, ells ho van deixar tot, era tot top secret, i si els haguessin enganxat amb algú de la família... O sigui, van fugir sis germans i els pares i van anar amb tren a l'altra banda i van dir si no venien tots junts perquè s'hagués vist molt i van quedar en un lloc i si no arribaven tots haguessin tornat enrere tots.
0: Aquest era el pacte?
1: Uh-huh. I no hi havia mòbils, vull dir que van...
0: O entrem
1: van...
0: tots...
1: Van
0: no
1: quedar
0: ningú.
1: En una estació a una hora concreta, sí, i van dir, bueno, si no arribaven tots... tornarien enrere. Sí.
0: En parlarem amb més profunditat, perquè és molt interessant, no?, de tot plegat, però per obrir boca una mica, Cristina, la caiguda del mur de Berlín i la unificació d'Alemanya, tu t'agafa en plena adolescència, ara ho deies, tenies 13 anys quan cau el mur, que no cau, el tiren, però es coneix com la caiguda.
1: Sí, sí.
0: A partir d'aquest moment, tu vas notar molt canvi en el teu dia a dia?
1: Sí.
0: En què?
1: Totalment. Bueno, també per... per poder per primera vegada anar a veure d'on era la meva mare, no? O sigui, nosaltres sí que podíem anar a l'est, nosaltres com a de l'oest, diguem, tu podies passar la frontera, però clar, la meva mare tampoc és que li feia gaire gràcia, no?
0: Clar, perquè ja podíem veure, dir, fuig de
1: bueno,
0: Dresde...
1: Ella tenia aquesta por, no? De que, clar, i a més et podien passar-les molt... molt canutes a la frontera, i, o sigui, jo havia anat a la Berlín de l'est amb una tieta àvia que em volia ensenyar, que és la part on està tota la història, no? La illa dels museus, o sigui, la part més històrica de Berlín la vaig veure amb la meva tieta àvia, perquè els meus pares no m'hi van portar.
0: Però amb el mur aixecat encara?
1: No, o sigui, sí, amb el mur aixecat. Nosaltres sí que podíem passar pagant i tot plegat, no? Per un dia amb un visat i tot.
0: Com un tour.
1: Sí, sí, exactament. I podíem, bueno, podíem anar-hi, ells no podien.
0: Són els de l'est els que no podíem passar.
1: Exacte. I llavors, part. Clar, a l'aixecar-se això, doncs clar, vaig descobrir tot una Alemanya que la meva mare m'havia explicat coses, no? Però vam anar a veure on elles havien viscut, on havia crescut. Vam tornar a veure doncs, amics d'ella. Clar, és que era molt difícil també quedar amb els amics. És que... Sí, sí, ho vam viure molt. I també dels millors amics, que sí que sempre ella havia mantingut el contacte, doncs, bueno, també moltes històries, no? Ho vius molt a prop.
0: Els hi vas poder posar cara a tota aquesta gent.
1: Sí, sí. Que jo els havia enviat paquets amb coses dels cantants pop del moment.
0: Ui!
1: I els van tornar dient que era material capitalista. I aquest paquet havia fet jo, no? I amb 12 anys em vaig fer creus de cop.
0: Els podien empurar, eh? Quan vegin allà un caset de Stevie Wonder.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria caure la del pulpo, eh? Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la professora d'alemany, cantant i directora de corals, la Cristina Cox.
2: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Cristina Koch, no Cox, que m'he equivocat, amb ni més ni menys que la mateixa Cristina Koch, interpretant la peça musical En Sourdine, de música de Pau Casals i lletra del poeta francès Paul Verlaine, que diria Cristina que vas tenir el privilegi d'interpretar aquest tema davant de la vídua de Pau Casals, la Marta Casals.
1: Sí, sí.
0: Com va anar el tema aquest?
1: Nosaltres vam ser uns quants becats de la Fundació Victòria dels Àngels, que a part d'ajudar-te econòmicament amb els estudis, el superior, ens van venir moltes possibilitats professionals i molt especials que recordaré sempre. I aquesta cançó forma part d'un disc doble, que hi ha música relacionada amb Pau Casals i Victòria dels Àngels, i els becats vam gravar cançons d'ell, que és, molta gent el coneix com el que era, no?, el cellista, però ell també va compondre moltes coses i cançons, però va deixar dit que no es publiquin fins després de la seva mort. I doncs ara estan publicats i en aquell moment els vam poder gravar, perquè encara no hi havia cap disc, i llavors, mentre ho estàvem treballant, la seva vídua també... ens va escoltar, va estar allà, vam poder parlar amb ella. Bueno,
0: Li va agradar?
1: Sí, ella estava molt contenta de que també que la gent jove ens interessessin per aquest llegat, no? I per aquesta faceta d'en Pau Casals, que, bueno, que era, a part de gran músic, doncs una persona molt, molt conseqüent, no? Molt, molt interessant. I molt, amb un compromís molt ferm, no?
0: Jo crec que avui dia Pau Casals potser estaria canceladíssim, perquè quan es va casar amb la Marta, que era porto-riquenya, ell tenia uns 80 anys i ella no arribava als 20, eh? Que ella també és violoncel·lista, per cert.
1: Sí, sí, fou alumna seva, em sembla, bueno, però... l'edat, al final, també és una cosa...
0: Home, de 80 a 20, hi va tota la vida. Què t'anava a dir, Cristina? Tu vas venir aquí a Catalunya a formar-te com a solista o la idea iniciàtica per la que et trasllades fins a Catalunya és una altra?
1: És una altra. Jo vaig venir a fer 6 mesos de pràctiques en una finca ecològica, d'agricultura ecològica. Mm. Això va ser al Maresme... I bé, allà ja vaig notar que jo el que volia fer era fer música, i doncs després vaig començar el taller de músics, després, perquè em vaig dedicar també a l'agricultura, vaig viure al Solsonès, a les comarques lleidatanes, i allà vaig anar a l'Conservatori de Manresa, i la meva profe, la Margarida Lladó, sempre li estic molt agraïda, perquè ella em va dir: nena, tu hauries de fer el superior. Però clar, jo tenia cabres, llavors...
0: Clar, cabres i fer els estudis superiors de música.
1: I també, bueno, tenia una feina, jo treballava com a profe de jazz, no? I ella deia: vos, hauries de fer el superior de clàssic, i sempre m'ha agradat. I bé, doncs al final em va convèncer, i sí, una mica és gràcies a ella que vaig tornar a Barcelona, vaig fer el superior.
0: Sí, tot comença per això, en l'agricultura ecològica.
1: Sí.
0: I a tu com et ve això de l'agricultura ecològica, Cristina?
1: No ho sé, jo... Potser m'agrada molt la natura, per començar, els animals. A Berlín no vaig poder tenir, els meus pares també sempre van dir: bueno, tu, quan tinguis 18 anys i marxis de casa, pots tenir un gos, pots tenir un gat. Doncs mira, em va donar per les cabres.
0: Però com és que vens aquí a Catalunya? Perquè entenc que hi ha parts d'Alemanya on podies també formar-te com a agricultora ecològica.
1: Sí, de fet, hi havia més coses. Jo era molt, molt idealista i volia treballar per una ONG. Havia conegut gent que havien fet això amb nens del carrer a Guatemala, i així com molta gent deia: a tu estàs boja, just aquesta gent que ho havien fet m'havien pres molt en sèrio i em van dir: a veure, si tu vols ajudar hauries de saber l'idioma primer, perquè si no, no ets d'ajuda, i hauries de sortir una mica de l'ou, no? Perquè...
0: Sí, Catalunya era com un pont...
1: Era un pont...
0: Per acabar anant a Centroamèrica a ajudar.
1: Era un pont, exacte, o Brasil, o el que sigui, sí, i aquí m'hi vaig quedar.
0: Sí, en principi era una qüestió temporal.
1: Sí, totalment.
0: I com es va tornar indefinida?
1: Bueno, per l'amor. Bé, no sé, vaig conèixer la meva primera parella, la seva família em va acollir com una filla. També, bueno, tota la gent, sempre, bueno, estic superagraïda perquè tothom m'ha ensenyat, pues, l'idioma, d'estimar el territori. També he viscut molt a la Catalunya central, al territori rural. I bé, i el nivell musical també aquí és superalt. O sigui, allí ho dèiem amb la meva parella, que aquí tenim uns músics que no...
0: La teva parella actual és músic també?
1: No, ella és, no es dedica a la música, però li agrada moltíssim, però encara més li agrada el futbol, o sigui... Però no,
0: és compatible.
1: Ella no s'hi dedica, però ho estima amb tot el cor.
0: I què et van dir a casa quan vas fer aquella trucada, no? Suposo
1: sí.
0: Des d'una cabina, perquè els
1: sí,
0: mòbils
1: sí.
0: Encara no s'estilaven, i dius, hola, papa, mama, que al final em quedaré aquí, eh?
1: Sí, la meva mare em va em va tallar mitja frase i em va explicar alguna cosa de la veïna. O sigui, no, era com dir, ho desvio totalment. I per sort tinc uns germans molt macos i la meva germana va venir a visitar-me i anava explicant coses d'aquí, no? Que estava molt bé. I, o sigui, ella va fer com...
0: Ho va edulcorar tot,
1: va, eh? Sí, els hi va estovar una mica els meus pares i llavors ja per Nadal ens van convidar a celebrar el Nadal a Alemanya i ja...
0: I es va formalitzar tot plegat.
1: Sí, sí, que però...
0: Aquí tenim un tema perquè... Tu vens aquí a formar-te en agricultura ecològica, sí. Per tant, tu no aterres al mig de Barcelona,
1: no,
0: sinó que tu
1: no.
0: Arribes a la Catalunya rural.
1: Totalment, sí.
0: Quina Catalunya et trobes?
1: En aquell moment, super, super, super amable amb la gent que venim de fora, amb la gent que volem... que encara no parlem català, però ho volem aprendre. O sigui, em van ajudar moltíssim. Sí que també és cert que el poble on vam anar a parar a viure amb la meva exparella, primer van fer apostes, a veure si aguantàvem un mes o tres. El que donava més per nosaltres era 3 mesos.
0: I quan vau aguantar?
1: 10 anys ben bons, sí.
0: Ostres!
1: Sí. I perquè ens vam separar i, bueno...
0: Els hi vas fotre una bona pallissa, eh?
1: Sí, sí, no, i bé, no, la veritat és que he de dir que encara ara, quan hi pujo, se'n recorden a mi. I vaig cada any per Festa
0: on
1: Major...
0: On és, això?
1: Valmanya de Pinós.
0: Apuntem.
1: És el centre geogràfic de Catalunya.
0: I si aneu a viure allà, que sapigueu que els veïns faran apostes de... a veure quan dureu.
1: Ai, no, pobres!
0: Tu, quan arribes aquí, saps de l'existència del català?
1: I tant, sí, sí. Perquè a Berlín hi havia una ràdio, que es deia Ràdio Multiculti, i feien mitja hora de ràdio amb diferents idiomes. I, en sèrio, eh? Mitja hora català a la setmana a la ràdio de Berlín.
0: Mitja hora de català a la setmana.
1: Un programa de mitja hora en català. I jo allà apuntant i sí, sí, estudiant.
0: Però ja en tenies alguna cosa?
1: Home, vaig estudiar, a mi m'encanten els idiomes i per això també m'hi dedico, no?, a fer classes i tot això. I bueno, sí, sí, jo estava aquí com una esponja.
0: Aquí estem ja a l'Alemanya unificada o
1: sí,
0: encara estem
1: sí, sí,
0: a l'Alemanya
1: sí,
0: dividida?
1: Sí. O sigui, el mur va caure que jo tenia 13 anys i vaig fer el batxillerat allà amb 18 i amb 19 vaig venir aquí.
0: I la ràdio sonava aquesta època, eh? 17-18. Doncs ara anem més enrere perquè anem cap al Berlín Oest,
1: sí, sí.
0: Que és on es va criar la Christina Koch, de la mà del musical, a veure si dic bé això, Linie 1.

0: El llapis de memòria de la professora d'alemany, cantant i directora de corals, la Christina Koch. També hi hem trobat Linie 1, el segon musical alemany més vist de la història, només per darrere de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht.
1: I tot és de Berlín, eh?
0: Que, Cristina, aquest musical es va estrenar l'any 1986, quan tu tenies uns 10 anyets aproximadament. Et transporta a aquella època?
1: Totalment, sí, sí, totalment. Això és Berlín dels 80 i la meva joventut i, bueno, l'adolescència, bàsicament, la vaig passar amb aquest teatre. Perquè
0: entre quin teatre és aquest?
1: És el Griptheater.
0: Griptheater.
1: Griptheater, i és, sempre ha sigut molt... bueno, et mou coses, no? Et mou coses i no es callen les coses polítiques tampoc. Vull dir que és un teatre de referència pel públic crític de joves i infants. I l'escola, doncs, ens hi portava, menys mal, i després ja vaig anar sempre amb la meva millor amiga. Som,
0: bueno... Habituals, era una...
1: Sí, sí, la Caro i jo, és que no ens perdem. Bueno, ara perquè estic aquí, però quan hi vaig intento...
0: Sí, que tu et dediquis a la música, en part, té a veure amb la influència
1: molt,
0: que va tenir...
1: Molt, molt. Sí, aquesta gent ens van influenciar tota una generació i encara ho segueixen fent. Vull dir que aquest teatre està més viu que mai. Estan fent bueno, obres superxules de temes actuals sempre i per joves, per infants. O sigui, tenen en compte tot un públic, no? Tota una cantera, i penso que som molts, que hem begut això i ens han fotut el coquet al cor.
0: I el títol d'aquest musical és Linie 1, que és la línia 1. Uh-huh. Això té a veure amb la línia del metro de Berlín?
1: Sí, perquè estava tallada.
0: Clar, perquè aquí tenim aquest tema, no? Que les línies travessaven tota la ciutat, però

0: bueno, clar, jo vaig créixer amb això. O sigui, clar, dius, hòstia, però clar, i si passes dia sí i dia també, al final et sembla, malauradament, com quasi una normalitat, no? El que passa que, bueno, t'expliquen que, clar, passes per allà i a vegades hi ha gent que volien fugir enganxant-se al metro o el que sigui, no? O sigui, és que hi ha històries molt, molt crues de tot això. I per això hi havia doncs, presència dels soldats. I, sí, sí. I llavors tu, després de 4 estacions o així, ja tornava la llum, ja tornaves a estar a la Berlín de teva, diguem, de l'oest, i ja està.
1: És fort, perquè tots els relats que m'estàs explicant són de gent de l'Alemanya de l'est, de l'Alemanya comunista, que volia abraçar el capitalisme amb totes les seves forces. I no els deixaven, si no els deixaven anar en metro, no els deixaven desplaçar-se.
0: Clar, estaven...
1: Sembla que estem fent ara un cant al capitalisme, i no és així, tampoc.
0: No és així. O sigui,
1: molts,
0: no, clar...
1: Molts forats, però...
0: És que, clar, el capitalisme no és tot, no? És també... clar, allà, diguem, el comunisme tampoc estava... que tots eren iguals, o sigui, alguns eren més iguals que d'altres, no? I si tu no estaves d'acord, ja no eres igual tampoc. O sigui, no, no és tan fàcil com el blanc i negre, no? Si tu vols, doncs, el millor pels teus fills. Per exemple, la meva mare eren germans bessons, ella volia dedicar-se a ser pediatra, i només pel fet de que els seus pares, o sigui, el seu pare era metge, i això amb un estat obrer no s'hi portava, diguem, no era tan ben vist. Van fer seleccionar el pare, o sigui, van fer triar dels dos fills, només podia estudiar un. I en aquella època, la meva mare ara té 86, doncs clar, qui va triar?
1: El germà.
0: El meu oncle és metge. La meva mare no va poder fer mai. Es va fer... després es va fer infermera, però clar, és que...
1: Sí, la van privar.
0: O sigui, és molt normal, no?, que molta gent volguessin estar lliures.
1: De fet, és el que comentàvem abans, que la separació d'Alemanya es fa el 1949 i el mur no es construeix fins al 62, que són 13 anys més tard, perquè hi havia un èxode massiu i, de fet, el fan una mica... El fan de nit i en un sol dia el construeixen aquest mur.
0: Sí, però bueno, es veu venir, diguem, cada vegada...
1: Sí, perquè van expropiant els terrenys perquè els necessiten per
0: cada,
1: fer l'espai.
0: Cada vegada hi ha més restriccions, també. O sigui, es veu venir, no?, que passarà alguna cosa. Hi havia molta tensió, ja es veu per això molta gent... O sigui, cada vegada el meu avi havia volgut fugir ja abans, després van tornar a esperar perquè ell, en el fons, volia estar en aquell país, volia fer coses, no? Però ell era un metge... d'un psiquiàtric, era un director, i sota els nazis va veure com van voler matar gent, pacients, i sota els comunistes també va veure com hi havia molta, molta opressió, no? I ell sempre ho deia, al final els extrems es toquen.
1: Hi ha una pèrdua de fe en l'humanitat, no? En aquests dos...
0: Bueno, en fi. Però també hi ha gent molt maca, no?
1: Sí,
0: a tot arreu.
1: Que tot això, el teu Berlín, el Berlín Oest, on vivies tu, era una illa envoltada de la RDA, sí, de l'Alemanya comunista. Vull dir, era el Berlín Oest i tota la resta era l'Alemanya comunista.
0: Sí, sí.
1: Hi havia alguna manera de sortir d'allà per viatjar, per exemple?
0: Sí,
1: com us ho fèieu?
0: Nosaltres sí, nosaltres podíem fer... Hi havia com 3 autopistes, imagina't, que pots agafar 3 autopistes, una al nord... una a l'oest, diguem, cap a França, cap a aquesta direcció, i una cap al sud, cap a la muntanya. I nosaltres, doncs, a la frontera, havíem de parar, ens miraven el passaport i, doncs, bueno, allà esperar fins que els hi semblava bé que poguessis passar. I amb això la meva mare sempre... Bé, una mica
1: passava
0: patint.
1: Passava malament, no?
0: Sí. Però, clar, tota la nostra família estava repartida per Alemanya, i anàvem a veure els avis, doncs sempre havíem de passar, no? Mm-hmm.
1: Tu recordes perfectament on eres i què feies la nit del 9 de novembre de 1989?
0: Que és quan va caure
1: el mur de Berlín?
0: Sí, a la nit estava a casa, perquè, clar, jo tenia 13 anys, però estàvem tots molt, molt agitats, ja, perquè això es veia venir, i a més doncs teníem notícies també dels amics de l'est, que també alguns no havien esperat aquell dia, o sigui, ja havien per Hongria, ja s'hi havia pogut fugir abans, i alguns ja havien agafat tot

0: i s'havien anat a Hongria i bueno, estàvem molt, molt pendents, però el dia, al matí, a l'escola ens van donar festa i van dir, va, aneu a veure-ho, que això és història. I bueno, jo amb els meus amics, doncs vinga, cap al centre, no? I allà tothom estava, bueno, eufòric i celebrant i abraçant-se la gent i... bueno, sí, això no oblides mai, és preciós. Després, bueno, les coses sí, són sí, més clar, complicades,
1: però
0: no?
1: Però el moment exacte...
0: Però aquest moment, ja t'ho juro, que tothom estava molt content.
1: Des de casa teva es veia el mur?
0: No. El que passa que jo estic al nord de Berlín, casa meva, i llavors pots anar a l'altre mur, que és el que envoltava la ciutat. O sigui, hi havia un altre mur, no? El que... envoltava la illa, i
1: sí,
0: això no estava gaire
1: lluny. Sí, dividia i un altre que l'envoltava.
0: Sí, sí.
1: Cristina, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. Es titula The Truth is Spoken with Your Eyes. Per què l'has inclosa al teu llapis de memòria?
0: Soc molt fan d'aquest cantant.
1: Del Theo Blackman.
0: Del Theo Blackman, sí. Ara està als Estats Units i està fent coses molt xules, acaba de treure disc. Però aquest és un disc que per mi va ser molt important perquè és aquells últims anys d'estudis que estàs pensant què vols fer amb la teva vida, no? I jo volia ser cantant i vaig anar també a veure proves com a oient i tal, i tothom em deia, bueno, però aquí... quasi que preferíem gent amb una mica més d'edat, que ja tinguin més personalitat.
1: Si tu vas anar a provar-ho a la universitat.
0: Vaig anar a veure-ho, vaig parlar amb gent que ho feia, vaig mirar classes de la professora i tal, i bueno, vaig investigar, no?, d'oient, i llavors van ser molt amables amb mi, van dir, pues, això, que si pots veure una mica de món, fer-te una mica i després tornes, perquè abans tenia 18 anys i els hi va semblar que, així com a la música clàssica, quasi ja ets un avi, a la música moderna, doncs també a vegades compten altres coses, no? I llavors jo i una amiga que també li agradava molt el jazz, érem molt fans d'anar a veure pues, gent que començava en la carrera, no? I aquest noi llavors era molt jove i tocava amb un profe de jazz de piano i compositor, que és el Kirk Nurock, i ells junts van fer aquest disc. I llavors aquesta cançó és molt xula perquè van fer tota una investigació sobre improvisació amb la veu, però imitant animals.
1: Ah, molt bé.
0: I això és el que fa, si sentiu, és que ell això és un musical de jazz que es diu Mowgli, i ell... interpreta en aquest Mowgli que va créixer entre llops, i llavors aquest és el moment de la cançó quan els llops el fan fora de la seva manada perquè no és un llop, però ell canta com un llop i és brutal. Bueno.
1: Doncs anem a escoltar una mica el Theo Blackman i el Kirk Nurock, aviam si el sentim udolar.

0: L'hem sentit odolar una vegada. Mm. Molt bé, molt bé.
1: Feu bé, Bregman. No?
0: Sí, sí, com odola. Que aquí ja estem una altra vegada a l'Alemanya unificada, perquè això deu ser 94, una cosa així, perquè crec que vas triar un molt bon dia per anar a veure-ho.
1: Sí, clar, que és que hi ha coses que són prioritaris. És com allò, no?, que si tens un partit de futbol i tens un assaig de coral, doncs hi ha alguns dels meus cantaires prefereixen el partit de futbol. Doncs jo, quan vaig fer el batxillerat, la Cele, diguem, el dia abans just cantava el CIU amb un club de jazz que encara també existeix, que és l'A-Train, i jo havia d'anar a veure, i clar, els meus pares ja, llavors ja tenia 18 anys, ja no podien dir res, o sigui, la nit anterior de fer la Cele, jo, ai, cap allà. I el vaig veure en directe, i m'ho vaig passar molt bé, i ja no em vaig menjar el coco, i jo crec que em va anar bé. O sigui, la batxillerada també, més o menys, va sortir bé.
0: Quina nota vas treure de selectivitat?
1: Uf, ja no me'n recordo. Estava bé. Però
0: o sigui,
1: total, que també jo no tenia clar el que volia fer i jo crec que tampoc era el meu objectiu de treure-la millor.
0: Si a tu et compensava molt més anar a veure aquest senyor odolar...
1: Mil vegades!
0: Si arribem al 5, això que hem tret... I
1: no, i a vegades és això... Si igual estàs a casa i tampoc haguessis dormit els nervis, no? Val més d'estar en un club de jazz i passar-t'ho bé.
0: Que ara, Cristina, comentàvem això, no?, que quan cau el mur de Berlín, el dia següent hi ha una alegria general a les places, al centre, però una vegada s'unifica Alemanya, el metro de Berlín ja fa tot el seu recorregut, aleshores què?
1: Bueno, a Berlín, precisament, crec que vam fer molt per unir-nos, perquè ho tens allà el dia a dia, no? És super... visible, no? I parles amb la gent i gent d'allà estava a la meva classe, jo anava... diguem que ho tens el dia a dia. El més difícil era potser la gent de l'est més profunda i de l'oest més profunda, no? Que no es veien les cares. Que no...
0: O sigui, tu a classe comences a barrejar-te amb altres joves que són de l'Alemanya de l'est.
1: Sí.
0: I per tu no són com marcians.
1: Què va? No, o sigui, ja et dic, és que els berlinesos amb això vam fer molt. Jo penso que és una ciutat que me l'estimo molt perquè és molt oberta. Ja teníem molta gent de tot arreu, no? I penso que sempre ha sigut un lloc de xispa, no? I de amb la mirada oberta. I també un lloc, potser, dins de l'Alemanya no és el lloc més ric del món, no? I també això potser a vegades inclús... és més fàcil unir-se, no? I tens menys pors, perquè...
0: Que ara ens parlaves dels que eren, com si diguéssim, més radicals o més profuns, que potser ho van passar pitjor.
1: Sí.
0: Pel que he llegit, amb aquesta unificació, els que van passar pitjor són els profuns de la part de l'est, perquè tothom, d'alguna manera, va abraçar el capitalisme i hi havia ciutadans, doncs, que es podien sentir com de segona i també, pel que he llegit, que patien crisi d'identitat i nostàlgia, de dir, on estan les meves marques del supermercat?
1: Sí, totalment.
0: Tu vas viure-ho així, també?
1: Jo vaig ser molt crítica amb això, perquè sí que és veritat que algunes coses, diguem, és com si l'oest s'hagués menjat a l'est, no? O sigui, no estava tot malament allà, i jo de petita, per exemple, jo veia molt programes a la tele que feien pels nens, de contes brutals, o sigui, clar, ells tenien també tot això de Babelsberg, on es feien pel·lícules, això era l'est, i és un dels llocs que s'han fet, bueno, superproduccions molt, molt xules, no?, i després també, o sigui, ho han fet servir, i tenien, bueno, el que són ciències, no?, o sigui, la millor uni de medicina i el millor hospital, la Charité públic, no?, que això està allà. I jo penso que sí que ara ja hem arribat a posar en valor i es tornen a amb aquesta nostàlgia, no?, es tornen a produir un altre cop, pues, productes també amb marques de llavors, els colors, el disseny gràfic. Vull dir que a Berlín sí que es dona molt, molt valor a tot el que hi havia. Però sí que és veritat que ells van patir moltes coses que nosaltres ni ens podem imaginar, no? Perquè el teu dia a dia canvia i sí, alguns els van tractar de segona. I la meva mare també. Jo penso que ella, per ella també va ser per un moment... clar, jo d'on soc, no? Ara que veig tot això, és que li va remoure també, jo penso.
0: Ara em venia al cap la pel·lícula Goodbye Lenin.
1: Sí,
0: del Daniel Brühl, d'aquella mare que està en coma i desperta i justament doncs, Alemanya ja s'ha unificat i remou cel i terra perquè no se n'adoni.
1: Perquè no es posi nerviosa, no, perquè és un canvi brutal. Sí, sí, sí, sí.
0: Molt recomanable, Goodbye Lenin.
1: Estàs a punt ja, de marxar a Berlín.
0: Sí. Sí, ja anirem a casa teva. Doncs, com dèiem al principi, la Cristina Koch fa 30 anys que viu a Catalunya, però malgrat això encara conserva molta herència berlinesa a la sang. Per exemple, el cabaret berlinès el té incrustat ben a dins i el va treure a relluir el disc Casasianes.
2: El son l'embotorna, el menjar el putinfla, la beguda el fa caure.
3: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: L'àpat sonant al llapis de memòria de la Cristina Koch, que aquesta és una cançó que és també de la Cristina, juntament amb la pianista Trini Mujal, i forma part del disc Casasianes, dedicat a la poesia de l'Enric Casasses, que és un dels poquíssims poetes catalans que es pot guanyar la vida amb la seva poesia. A mi m'has d'explicar molt bé, Cristina, com una berlinesa decideix complicar-se la vida d'aquesta manera, de dir, anem a fer un disc dedicat a la poesia d'Enric Casasses i cantaré jo.
1: La culpa és de la Trini. La Trini Mujal, que és pianista que també està tocant aquí i és compositora, doncs durant molts anys vam ser companyes a l'Escola de Música treballant i ens va sortir un primer bolo i després ja vam dir, pues va, hem de fer coses perquè és de les persones que no miren si és clàssic, si és modern. Si és bona música, pues ens agrada i ja està, no? I quan et trobes algú així, doncs formes un duo. I llavors ella tenia al cap de musicar 21 poesies o més del Casasses i bé, em va demanar a veure si volia cantar-los i jo em feia molt respecte perquè pensava, però jo, si jo no sóc catalana, això... no sé. I bé, bueno, no sé, però va confiar en mi, li agraeixo molt i vam poder gravar aquest disc i també vam parlar amb el Casasses, també li vam demanar el seu consell i també vaig treballar la fonètica i...
0: Home, molt la vas treballar, perquè està impecable.
1: Sí, sí, i és difícil, eh? O sigui, ara, bueno, jo dono fonètica a Alemanya al superior del Liceu i els meus alumnes a vegades pensen, no, l'alemany, que és superdifícil, però el català, la veritat, déu-n'hi-do. I encara se'm nota,
0: és un, però... És un quid pro quo, això. Sí, a vosaltres sí. Sembla molt complicat el català, sí. I a nosaltres a l'alemany. Que vau estar 15 anys fent concerts amb la Trini Mujal.
1: Sí, arreu de Catalunya.
0: Uh-huh. Sí, de vol un bolo.
1: De vol un bolo. I perquè ella, bueno, ella és una mica més gran que jo i hi ha una etapa que ja et fa àvia i tens altres compromisos.
0: Prioritats. Sí, per això heu deixat de fer-ne, perquè sí. La Trini és àvia.
1: Bueno, entre altres coses, o sigui, són moltes coses. També vaig decidir de fer el superior, vaig marxar també, ja no vivíem tan a prop, diverses coses, no?, que porten, però, bueno, estic contenta perquè queden uns quants discos i, bé, bueno, ahir vam parlar per telèfon que d'aquí a poc ja l'aniré a veure i bueno, anem fent, no?, i ella també segueix tocant i bueno, tens altres projectes, però sí, aquests 15 anys professionalment, bueno, els recordaré sempre.
0: I ara mateix, des de quines branques continues vinculada amb la música?
1: Com a cantant, estic ficat amb alguns saraus diferents, amb pianistes, amb altres cantants, amb guitarra, amb flauta de bec, o sigui, tinc diversos projectes així en marxa, algun encara no es pot dir, però... sí, però treballem... bueno, tinc la sort de treballar amb gent que, a més, ens portem molt bé humanament, no? Això és, o sigui, ho té tot. Són molt bons músics i són també molt bona gent. I això s'agraeix molt, arribar fins aquí, no? Que no sempre, potser, al món professional pots tenir-ho tot, no?
0: Però també dirigeixes corals.
1: I després la meva gran feina és dirigir corals, que en tinc 4, que des d'aquí els saludo, perquè segur que estan... estan escoltant, els de la Granada, els Can de Nita Vilafranca...
0: Els de la Granada, Joan Puquí.
1: I tant, que també canta.
0: El periodista del Mundo Deportivo, que canta aquí els divendres al Que t'hi jugues.
1: Sí, sí.
0: Que ha passat pel llapis de memòria. Tu ets el que li has ensenyat a fotre aquest tros de veu que té el Joan?
1: No, ell ja ho tenia. Però jo...
0: Tu l'has ensinistrat.
1: Jo intento. A vegades funciona. Bueno, i també aquí a Barcelona porto una coral a Sant Pau del Camp i després una coral mixta a Vegas, que amb ells ara hem fet els últims concerts a Festa Major i, de fet, avui estic aquí ja de vacances perquè m'han donat vacances, per fi, però...
0: I també has sigut coach de fonètica al Gran Teatre del Liceu, no?
1: Ho he sigut al Gran Teatre del Liceu alguna vegada per la Flauta Màgica, que és una obra de Mozart en alemany i, a més, amb un alemany també una mica particular... I, i bueno, després el que és la meva feina és ensenyar a la nova cantera de cantants que estudien al superior del Liceu, i que tenen un any amb mi a intentar d'esbrinar com es pronuncia això. I sempre els dic que, en veritat, és superxulo, perquè hi ha moltes normes, però almenys hi ha normes. I si te les, més o menys, si te les saps, si jo amb una...
0: És endreçat, l'alemanya.
1: Exacte, i després ja no em necessites. Si fos profe de fonètica d'anglès, em sembla que... ja m'hagués tirat.
0: Hi ha algun truc per l'alemany?
1: Molts. Hi ha moltes normes.
0: Truc, dic, algú de dir, mira, si ho fas així et serà més senzill. Perquè, a més, és un idioma que es declina, que pots construir paraules infinites,
1: sí.
0: Vas ajuntant substantiu i substantiu,
1: sí.
0: I substantiu...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Quin respecte.
1: Buah, bueno, sí, no, trucs fàcils, no sé. Això ja és més difícil. Però potser l'accent, que moltes vegades el tenim al principi, això aquí no passa, i llavors moltes vegades... la gent no t'entén només perquè poses l'accent en un altre. Per exemple, aquí, quan jo vaig venir aquí, em deien, ah, tu, t'agrada la música, t'agrada el Beethoven? Jo, aquest compositor no el conec. I clar, la gent em mirava,
0: clar.
1: Tu ets músic?
0: Bitxo
1: raro. El Beethoven. I clar, nosaltres diem Beethoven.
0: Ah, ah. Beethoven.
1: Beethoven. Sí.
0: Imagina el que devem dir aquí. Amb la ment de noms de compositors i músics alemanys i de tota... En fi, i vas sovint a Alemanya?
1: Sí, sí, sí. Ara divendres que ve marxo a veure la família, els nebots, els pares, els germans, la meva millor amiga que està allà.
0: Bé, i a celebrar el teu aniversari, no?
1: Aquest perquè, encara aquí.
0: Si
1: aquest
0: no m'equivoco, demà és un dia especial.
1: Demà em toca, sí, sí.
0: Que no et felicitaré perquè sé que Alemanya, com felicitis a un alemany per un aniversari abans que sigui l'aniversari, t'apunyala. Però demà la Cristina...
1: Sí.
0: Mig segle, eh?
1: Sí, sí, mig segle. I més anys aquí que hi ha, ja.
0: I la idea és aquesta? Quedar-te aquí? Mai se sap.
1: Home... Escòcia està per ahí, no?
0: Sí, t'agradaria Escòcia. Sents nostàlgia berlinesa?
1: No.
0: A vegades?
1: No, no, perquè hi vaig. O sigui, no em pot passar perquè hi vaig sovint.
0: I
1: però,
0: més...
1: però escocesa sí.
0: Bé, aquesta és un altre tipus de... perquè ja no has estat tant... Però bé, tu quan sents nostàlgia tens un remei infal·lible per aixecar l'ànim i aquest remei és escoltar o Stevie Wonder o succedanis seus, com per exemple sí. Aquest tribut.

0: Al llapis de memòria de la Cristina Koch també hi hem trobat aquest tribut format per dones a Stevie Wonder, que tu defineixes la música de l'Stevie Wonder d'una manera molt bonica. Dius que forma part del teu botiquí musical de primers auxilis.
1: Sí, perquè, bueno, no sempre les coses són tan maques, no? A vegades tens penes o pateixes per algú o... Bueno, jo, o dels focs ara, per exemple, d'Almeria, però també d'aquí, no? I d'Empordà,
0: els incendis,
1: tot això,
0: efectivament.
1: Em recorda molt de quan vaig viure a Solsonès i ho vaig viure de primera mà i, bueno, i també les guerres, tot el que passa en Palestina, és brutal, no? I a vegades tens moments que necessites una mica de, no sé, algú que t'aixequi l'ànima i que no
0: i aquí tens l'Stevie Wonder.
1: I el Stevie no falla.
0: Que, com dèiem, tu t'has criat a Berlín, però tu vas néixer a Iran.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Els teus pares estaven treballant allà.
1: Sí, era l'època del Shah encara, i el Shah era molt... molt...
0: Era molt més modern l'Iran dels anys 70
1: sí,
0: del que
1: sí, sí.
0: És sí, actualment.
1: Sí. I tant. I bueno, i el que passa que ja es veia que el traurien, i la meva mare, quan vaig néixer, jo va dir al meu pare que... Bueno, tu mateix, jo amb la nena em torno a Alemanya i sí, sí, així ho van fer.
0: Que suposo que tots els alemanys que viu fora d'Alemanya més d'una vegada us deuen preguntar sobre el tema, que és el nazisme, si teníeu familiars implicats, si... En el teu cas?
1: Jo vaig ser molt, molt preguntant, no?, a la meva família, a veure què, i... Clar, els meus pares eren molt petits, o sigui, van néixer el 38 i ells van viure més la part de després, no? I llavors els meus avis, alguns ja no els vaig conèixer, però la meva tieta àvia, que és la que em va portar també a l'est de Berlín, amb ella parlava molt. I ella m'havia dit que ella havia format part de... Bueno, que els nens els ficaven tots ja en unes organitzacions com si fossin els escoltes, diguem, no? És el que hi havia.
0: Mhm.
1: I llavors ella hi va anar un temps i després va pensar, què foto jo aquí, no? I ja també ben jove, des de, no sé, com als 14 o 13 anys també. O sigui, jo parlava amb ella d'un temps que ella tenia a la meva edat. Era molt xulo. I la veritat és que sí, que em va explicar coses, no? De que molta gent s'hi van trobar, doncs, que era lo normal. I si no hi anaves, doncs malament, no? I després la meva mare va viure el mateix. El comunisme. O sigui, ella volia anar als pioners, als joves pioners, que era els escoltes d'Evors, i els seus pares no la van deixar anar perquè no eren polítics i també la van, doncs, multar d'alguna manera i fer-li passar un mal rato després a l'escola per no anar-hi.
0: Déu-n'hi-do. De fet, el que sí que és admirable és com afronta el model alemany el tema del nazisme, perquè en parlen a l'escola, en parlen
1: molt.
0: Moltíssim, es
1: molt.
0: Fa una reparació, no és un tabú. Negar-ho és delicte, te'n vas a la presó. Vull dir, potser
1: sí,
0: hauríem
1: sí,
0: d'haver
1: sí.
0: pres alguns, perquè aquí durant molts anys vam pensar que Federico García Lorca va tropeçar i va caure i mira, va morir.
1: Sí. I després
0: com diuen allà,
1: és més difícil.
0: Allà ens ho dic bé,
1: Ni vida.
0: Mai més. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria i et sembla bé que tanquem amb These Are These Days de Jamie Cullum.
1: Em sembla perfecte.
0: Quan encara no era Jamie Cullum, no? Perquè això és any 2003, estava començant i crec que el vas arribar a conèixer.
1: Sí, vaig parlar amb ell. És una anècdota molt curta.
0: Endavant.
1: Ens vam colar amb un club de jazz, que és el Ronnie Scott, que ens van dir que estava tot exaurit i nosaltres allà pesades amb la meva amiga Carola i sí, sí, ens hi vam colar. I ell, a la pausa entre 7 i 7, tenia per costum de ficar-se en un passadís que hi havia per allà a ensenyar als seus músics sobre la marxa alguna cosa que volia fer després, no? I jo vaig anar al bany i allò que veus, hòstia, està el tio allà, i volia obrir la porta i no se m'obria, i jo me l'estava mirant, i al final el tio deixa de tocar allà amb els seus col·legues i diu... El bany de les noies és la porta del costat. Mm. Però sempre dic que jo he parlat amb el Jamie Cullum.
0: Has parlat amb el Jamie Cullum. Cristina Koch, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Jordi Orós a la tècnica, Noemí Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Aviam cap on anem demà. I res, que gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el Jamie.